Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: trenca mai.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Ja. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Amigues i amics, molt bon dia. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i també a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Bé, avui començarem escoltant unes sardanes del compositor, jove compositor Jordi Molina. La primera es diu Ara fa 10 anys i la segona que escoltarem es diu Matins de sardana, i ens serà interpretades aquestes sardanes per la cobla Marinada de Badalona.

Avui hem començat sentint sardanes del jove compositor Jordi Molina. Hem escoltat Ara fa 10 anys i després Matins de sardana. Sardanes que ens han sigut interpretades per la cobla Marinada. Bé, i continuarem amb una altra sardana que Jordi Molina va estrenar l'any 1995. Es diu Centenari i també la sentirem amb la cobla Marinada.

Hem sentit a la Cobla Marinada que ens ha ofert la sardana Centenari de Jordi Molina. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem dues sardanes amb la Reus Jove. La primera sardana es diu Les Oques de la Catedral i és del mestre Antoni Planàs. I després Els que som del camp, de Josep Maria Baixes.

Bé, acabem d'escoltar la cobla Reus Jove que ens ha ofert les oques de la catedral d'Antoni Planàs i després els que som del camp de Josep Maria Bages. Bé, ara farem una petita pausa per continuar a la segona part amb sardanes dedicades a Malgrat de Mar, Malgrat Ciutat Pubilla, de la sardana de l'any 2001. La primera que escoltarem es diu Els figurants de Malgrat i és del mestre Tomàs Gil i Membrado. I després, Alegre pubillatge de Xavier Forcada. Les dues interpretades per la cobla salvatana. Però això serà d'aquí un moment.

Hem pogut sentir la copla salvatana que ens ha ofert els figurants de Malgrat, de Tomàs Gil i Membrado, i després Alegre Pubillatge, de Xavier Forcada, i és una sardana que aquest compositor ha dedicat a Malgrat de Mar, ciutat Pubilla, de la sardana de l'any 2001. Bé, ara escoltarem una sardana molt antiga, i segurament l'hem escoltat més d'alguna vegada quan hem anat a ballar algun aplec o alguna ballada de sardanes. Es diu L'Espill de l'Agulla, i és de Josep Maria Tarrides, i aquest compositor la va dedicar a les noies d'un taller de modistes que es deia Lola Manetes de Malgrat de Mar, sardana que va ser estrenada a la Diada de Santa Llúcia de l'any 1930. I després escoltarem la Colla dels 24. És una sardana estrenada l'any 1989 i és del mestre Antoni Albors i Assins. Les dues també les podrem escoltar amb la copla salvatana.

Hem escoltat a la cobla Salvatana, que ens ha ofert l'Espill de l'Agulla, de Josep Maria Tarrides, i després la Colla dels 24, d'Antoni Albors. Bé, i continuem amb la cobla Salvatana i amb sardanes dedicades a Malgrat de Mar. Ara escoltem Cap vespre al castell, és del mestre Pere Fontàs, i després, per acabar, l'Aplec de tothom, de Miquel Tudela. Són, doncs, sardanes que ens interpreta la cobla Salvatana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees. En una compareixença que just acaba de finalitzar, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha anunciat un dia complicat i que el perímetre irregular d'aquest incendi pot dificultar les tasques d'extinció. A més, ha demanat una reducció màxima de la mobilitat a la zona. Es manté, doncs, el confinament a 7 municipis i el tancament del massís de les Gavarres. I pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6 66-12 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura només permet l'accés als veïns. D'altra banda, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a prop de la carretera GI-660. I pel que fa als incendis, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. Moment, doncs, ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest diumenge pendents a aquestes hores de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, que continua cremant i que aquest matí la tramuntana amb poca intensitat continuarà bufant i a partir del migdia la marinada tornarà a aparèixer. Amb un diumenge que en general serà molt assolellat i a la tarda tindrem alguna tímida nuvolada al Prepirineu més central. Amb unes temperatures que s'enfilaran una miqueta més respecte a les d'ahir dissabte, avui iniciem un període d'onada de calor on avui les màximes més elevades quedaran restringides sobretot a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral central i al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Avui assolirem els 40-41 graus, per tant, jornada càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrelotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'anava la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Serenor és un programa que comença avui, la setmana passada, no? La setmana passada era festa, que comença avui com cada dimecres a les 6 i aproximadament a les 8 de la tarda, i nosaltres estem aquí ja pendents d'aprofundir sobre temes que moltes vegades doncs ens qüestionen moltes coses, no? Vull dir, hem debatut una mica entre nosaltres, i l'Alícia està aquí pendent, rient, sempre, com sempre.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. El Mario també.
2: Molt bona tarda.
0: A més, que s'ha tornat un estudiós de marca.
2: Bueno, no? Espera, que encara no ha començat.
0: I la Gemma, que també doncs està amb nosaltres. Ens l'hem trobat allà a l'estació.
1: Ja t'ha fet molta il·lusió.
0: Allà, apa, que no caies res allà, oi?
1: Sí, és veritat.
0: Oh,
3: bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda. Bé, doncs nosaltres comencem doncs parlant de coses que tenen a veure amb... Com ho diria jo, això? Tantes vegades avui m'has fet pensar tu, Gemma, quan m'has contestat el que m'has contestat. Diu, és que no pot ser, quan una persona ja té en el seu interior el bagatge o la pretensió o la il·lusió o sintonitza amb què vol fer el bé i no sap ben bé com ho ha de fer i d'una manera o altra doncs troba la manera, no? Per exemple, venir a la ràdio és una manera.
1: Per exemple?
0: Doncs llavors ella diu, és que això s'ha de lloar de totes, ha dit la Gemma, no? Això vol dir que tu també parteixes d'aquí.
3: Bueno, intentant fer les coses bé.
0: Esclar.
3: Sí, clar.
0: Tu parteixes d'aquesta constant, no?
3: Sí, això no vol dir que no t'equivoquis, no? Que alguna vegada...
1: És el que havíem parlat abans,
3: no? Poses la pota, sense adonar-te en compte, i sense ser conscient i no te n'enteres, no?
0: Però que la bona intenció de fer precisament aquesta, o de tenir aquesta actitud, ja és un gran què i una bona cosa, doncs, perquè pugui ser vàlida per tothom, no?
1: Vàlida per tothom, no. Jo vàlida per tothom, potser no, perquè potser nosaltres tenim la percepció de que estem fent un bé, però l'altra persona que ho està rebent, potser no ho veu com un bé. O sigui, i a més, per exemple, en diferents cultures. Per exemple, que pot estar bé per a mi, que jo crec que t'estic fent un favor o algú ben fet, i al revés, tu ho veus o ho vius d'una altra manera. Per tant, vull dir que aquí sí que jo crec que és una mica més complicat. El que passa que jo sí que penso que una persona, si fa, creu que les coses les fa en pau i amb una serenitat i el que està fent el bé, doncs un se pot sentir millor, no? Però tal com ho rebi un altre...
2: Però també pots començar fent el mal.
1: Clar.
2: Per exemple, la gent que està a la presó, o coneixeu la història del déu Milarepa?
1: No.
2: Del budista?
1: Sí. No.
2: Milarepa era una persona que van matar tota la seva família, i aleshores ell, a partir d'aquell moment, només sentia la necessitat de vengar-se, i es va vengar i va matar tots els que havien sigut responsables d'aquella situació.
0: De la mort de la seva família.
2: I a partir d'aquell moment, ell va sentir la necessitat de transformació, es va penedir de tot el que havia fet i va començar a això que parlàvem abans de conèixer-te a tu mateix, va fer la via de començar a conèixer-se a si mateix, sabia que emportar-se per les sensacions negatives al final et genera un buit, quan va extingir totes les persones que li havien fet mal, ell tampoc sentia plaer.
1: Clar, no t'ho sents... Clar, és l'ojo por ojo, no? És allò,
2: sí.
1: L'altalió, no?
0: La venjança, el camí.
1: Sí, d'alguna manera és la venjança, no? Mm-hmm. Que és el que a vegades, a la millor tot porta... Perquè estàs com una ràbia brutal i en aquell moment et porta a el que tu has dit, no? A carregar-te tot aquell que ha fet mal a la teva família, que és normal, eh? Vull dir que jo ho trobo fins i tot que pot ser una reacció lògica d'una persona que li han fet mal i doncs, mira... jo què sé, no? Dius, doncs m'emporto tothom pel davant. Però clar, després la teva ànima es queda tranquil·la. O sigui, vale, estàs carregat a tothom, però realment no, tampoc la teva família no tornarà. I te quedes amb un buit immens. Amb un buit de dir... Bueno, clar, o sigui, la justícia l'he fet jo.
2: N'hi ha una pel·lícula, Maitechu, que parla de...
0: Ui, n'hi ha moltes d'aquestes.
2: De País Basc, amb l'època d'ETA, sí, que maten el seu fill, i ella decideix perdonar i conèixer la persona que ha matat el seu fill. No?
1: Sí, sí, sí.
2: I és a partir d'aquell moment quan ell s'empenedeix, però ella reacciona no des de l'odi, sinó des d'una comprensió molt més intel·ligent. No es deixa portar
1: per la venjança, senzillament.
2: Ni per aquestes emocions tòxiques. Ella el que pensa és com ha pogut una persona arribar a agafar una arma i matar el meu fill. Ella acaba pensant això i vol descobrir això. No? Mm-hmm. I la persona que l'ha matat es desmunta quan té a la quan seva mare davant i ell se n'adona de ja que als del principis que de lo que feia...
0: Ja l'he vist, aquesta pedra. Ja.
2: Clar, ell no tenia mai suficient d'anar matant a gent. Era una cosa que...
3: Clar, sí. Suposo que és una enajenació mental, no?, que tenen aquestes persones.
1: No.
3: Perquè si no ho fas així, o sigui, és impossible matar.
1: No. No,
2: bueno, maten per un ideal.
1: No, clar, és un ideal, però enajenació no. Perquè saben el que estan fent. No, no, no.
3: Bueno, vull
1: no,
3: dir
1: no.
3: que estan...
1: No, són conscients.
3: Sí, bueno, no he utilitzat malament les paraules. Estan...
1: ofuscats.
3: Ofuscats per, això sí. per allò.
0: Això sí, la paraula s'es diu...
1: Ofuscats, sí. O sigui, això sí, ofuscats per un ideal, sí.
0: Sí.
1: Però no és que no sàpiguen...
3: No, m'he equivocat.
1: No, més que res ho dic perquè... que es pot portar errada, no? Aquestes persones no sabien perfectament, tenien uns... havies de carregar aquest... Bueno, és que això... I continua passant, vull dir, a tot arreu, vull dir, que això... I vull dir, perquè hi ha els sicaris. Mm-hmm. Sicaris que tu el pagues i, ale, i t'emportes. I aquella, o sigui, saben perfectament el que estan fent, cobren per un treball. I els hi dona igual la vida humana, o sigui, els importa res.
3: Sí, però això és diferent. El del País Basc eren ideals.
1: Clar... Dic a l'hora de matar, dic a l'hora de matar, que un pot arribar a matar per diners, vull dir, o sigui, a nivell feina, em refereixo. Jo volia, ja sé que és diferent, que són per uns ideals, no? Però fins i tot una persona pot arribar a matar, ja no per un treball.
2: Sí, jo penso que l'única persona que potser no s'empenedeix és el que és psicòpata, que tant se l'enfot, només...
3: No, aquests no s'empenedeixen.
2: Buscant el fi... I mentre arribin al fi no es plantegen
0: ni la pregunta ni res de
2: ni
0: res.
2: Tenen després el remordiment ni això.
1: No hi ha cap remordiment,
2: però bueno, la majoria de la gent tenim aquest tipus d'emocions i ens cultivem perquè una cosa que ens suposo que ens omple molt i que he llegit moltes vegades, i potser nosaltres també fem amb aquest programa, és dedicar-te a les terceres persones i dedicar-te amb amor a les terceres persones. Segurament això omple més que portar un Porsche, que tindrà... que només pensa en tu, no? Mm. És una realització... de que tu aportes als altres i el benefici és que veus que aquella persona evoluciona independentment i no necessites que després et diguin que has sigut tu o que et donin una medalla o tal, no? Mm-hmm. Penso que és la salvació de la majoria de la gent.
1: Hauria de ser la salvació de hauria de ser que la gent penséssim més amb els altres, però jo crec que tenim en una societat cada vegada més individualista.
2: Però no som feliços.
1: Jo crec que estic totalment d'acord amb tu, no? Que clar, si no te sociabilitzes, no estàs amb els altres, no tens no sé, jo crec que arribes a això, el que tu dius, no? Feliç, o la felicitat.
2: O apareixen els trastorns mentals, arriba un moment.
1: Bueno, i sense trastorn, vull dir que una persona que estigui... Bueno, l'ésser sol, solitari, és complicat. És complicat, tot i que t'agradi tenir el teu espai. Vull dir que, evidentment, tothom... Jo crec que a tothom li agrada tenir el seu espai, o sigui, el seu, jo què sé. Si estàs a casa teva, doncs, no sé, tenir el teu espai per poder llegir o per poder veure una pel·li, o jo què sé. Sí. Però d'altra banda, tenir, doncs, pues, la conversa, no sé, amb els amics, o ja no dic família, vull dir que qui sigui, és
0: i
1: igual.
0: Amics, i amics,
1: vull dir qualsevol entorn proper. Mm-hmm. Però la persona que cada vegada tendim més a la individualització i sobretot ara jo també veig molt amb les noves tecnologies, no? que estem davant de l'ordinador i fem tot allà a l'ordinador, per exemple, el teletreball. Per mi és una eina de doble fil, no? De dir, vale, va facilitar en un moment determinat, com per exemple la Covid, que es tragués feina de les empreses, evidentment, però d'altra banda també el que és el tu a tu, bon dia, el prendre't un cafè amb l'altre, o sigui, tot, o és igual, o el mal dia, vull dir que el fet de l'alrosse amb els altres també ha portat al contrari, no? que la gent fins i tot es deprimeix, ansietat, després es confonen ja la feina amb les activitats de casa teva, o sigui, que no saps si estàs treballant, si estàs posant una rentadora, vull dir, ja es confon tot i arribes a un punt d'un batibull mental que tampoc és bo.
2: Clar, no acabes de desconnectar.
1: No acabes de desconnectar, però això hi ha moltes empreses que potser fan 2 dies de teletreball o 3 i després la resta fan a l'empresa. Mm-hmm. Perquè s'ha demostrat, perquè... que jo crec que s'està demostrant que està, o sigui, sense el contacte d'alguna manera humà, que te pot ser també per barallar-te, vull dir, per... Ei, que això no ho has fet. No et dic que sigui tot perfecte, que vagis a la feina i t'aportis bé amb tothom, no. No vull dir això, però bueno, vull dir que la relació humana, simplement humana, no? El contacte, el veure, la visió, sentir, vull dir, no sé, ei, o la palmadeta, o què tal? Ah, mira, després ens... Jo penso que això és, no sé, és fonamental.
2: Clar.
1: I de fet, sí, bueno... Cada vegada jo crec que estem perdent més.
2: A mi em passa, no puc estar tot el dia a casa. No per res, La meva mare no molesta. Mm-hmm. Però jo he de baixar a baix a fer un cafè, a parlar... sobretot són cambreres, mm-hmm, a parlar amb elles.
0: Clar,
2: no, però necessito una mica de... I estic allà i m'agrada estar llegint amb la gent i... L'altre dia n'hi havia una noia molt jove que estava parlant 4 idiomes a la vegada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Jo vaig pensar...
1: 4 idiomes?
2: I ella em va veure que jo estava fent la revisió d'un llibre d'una dona que té 86 anys i l'acaba d'escriure, i em va dir, què estàs fent? I li vaig explicar, i em va dir, hòstia, doncs sí que té mèrit, no? Dic... El que té mèrit és el teu, que t'estava escoltant i en un moment has parlat en 4 idiomes.
0: Sí. En tot cas, té mèrit les dues
1: coses.
0: Bueno,
1: clar, poden
2: tenir...
1: Sí,
2: però...
1: Pots tenir mèrit les 3 coses. L'escriptura del llibre d'una senyora de 86 anys, no, la revisió que tu puguis fer,
2: clar,
1: i que la noia aquesta, doncs... Però bueno,
2: poder veus... tindre una conversa...
1: Això
2: ja m'omple. Ja no, la noia era molt maca, que passava molt jove.
1: La interrelació.
2: Però... baixar, poder dir bon dia, estar allà... A mi això em dona vida.
1: Et dona vida i et dona diferents experiències d'altres que omplen, perquè jo penso que tothom t'ensenya. Les converses dels altres, jo penso que sempre t'ensenyen. Sempre agafes alguna cosa que t'agrada, alguna cosa que no t'agrada, potser, no? Mm-hmm. Però sempre aprens. I un pot dir, pues això, mira, pues, pot ser que... agafis una bona idea, com dir, ai, doncs mira, això no ho faria.

0: No sortir mai més.
1: I el que cal és sortir d'allà, esclar.
0: No, clar, perquè com que som, bueno, passen en depressions profundes, és aquest el veure el pou negre i el forat i ja està, i s'ha acabat.
1: I el que li passa això, el que li passa això ha de saber que bueno, que estem aquí, no? Que tenim coses per
0: clar,
1: dir, coses
0: hem de,
1: per
0: hem
1: fer.
0: De, hem de dir-ho.
1: Hem de sintonitzar el que dius tu.
0: Hem de dir-ho, que ens pot passar, que ens pot passar això, però vull dir que hem de donar, doncs, pues una miqueta de, com diu moltes vegades el Mario, esperança, no?
1: Quina noia més maca, oi?
0: Va dir, sí, eh? Va dir quina noia més maca.
2: Sí, però patim, ai, partim de que això ens ha passat i no, a mi, almenys a mi no m'ha passat una vegada, m'ha passat més d'una. En aquell moment no ho veig i des de fora em diuen però si sempre ho acabes superant. El que passa és que en aquell moment ja poden dir missa, que jo en aquell moment no ho veig.
0: No,
2: I sí, te n'acabes en sortint, no? Però, o sigui, passa fatal. I en aquell moment et costa t'aïlles.
0: Clar, és que quan estàs en un moment de, profund de la malaltia, del trastorn, evidentment, no veus, no ets capaç de...
2: No.
0: De veure, o hi ha moments en els que no veu res. A mi sí que hi ha algun moment de lucidesa, no? De dir, ostres, però se te'n va. I no pots controlar-lo. O sigui, és com perdre el control. El control de la teva existència.
1: Clar,
0: jo per mi
1: quedes,
0: és això.
1: Quedes aïllat allà, sí, en aquell espai.
0: Aïllat i el que veus és un túnel. O sigui, el túnel aquest negre, és que el veus, és un pou sense sortides, i no hi ha sortida, o sigui, no hi ha cap porta, ni finestra, ni porta, ni llum, ni res, i vas en caiguda lliure.
1: Però tu no la veus.
0: No la veus. Això és així. El que passa que, bueno, hem de parlar aquella sortida, que moltes doncs, vegades...
1: exacte.
0: Hem de pensar que, bueno, moltes vegades hem de pensar que quasi bé sempre té sortida, i que hem de donar aquesta visió.
1: Vinga, doncs comencem. Avui t'ho deies quan us he presentat els dels papers que porto, diu, o sigui, això és filosofia, no?
0: Sí, per mi sí.
1: Ho és, val. Ja. Doncs llavors, a veure, una de les coses que veritablement ens ha fet tremolar durant molts anys és en l'època de la dictadura el por a la censura, no? Que vull dir que...
0: Una por...
1: Sí, però...
0: Que ens... No, una por gran que jo crec que és ancestral aquesta por, eh?
1: Sí, sí.
0: Que te l'emportes.
1: Jo t'asseguro que la vaig patir també perquè en aquella època doncs, el cinema també era un punt on estava molt controlat tot. I avui, quan veig pel·lícules dels anys 50 i 60, allò era terrible, vull dir, que ja no hi havia...
0: Que retallaven per tot arreu.
1: Tot arreu, i tal. I llavors, una de les coses que, veritablement, vam iniciar, doncs, uns quants, vull dir, mirant de convèncer amb una de les sales que tenim, concretament allà a Cordellà, de passar pel·lícules que ens fessin pensar una mica només, i vam inaugurar un cineclub allà i tal, i llavors a partir d'aquest cineclub ens vam passar també les nostres pors, com deies tu, no? Doncs avui tinc un article que parla precisament d'aquella contundència que vam viure i de que ja ho sabem perquè ho hem explicat a tothom, no? Però una de les coses que diu l'article i és aquesta noia, Anna Carrés Aubet, que és escriptora i traductora, diu, hi ha censura no sempre en tisores visibles ni decrets explícits, però sí amb pressions i linxaments digitals. La censura d'ara no es prohibeix parlar, però et fa pagar el preu de fer-ho, per dir-ho d'una manera. Diu, l'escàndol no és el que va dir en Jair, sinó la incapacitat mental de segons qui per entendre una metàfora elemental. Fer delicte d'una figura retòrica només delata una barreja perillosa de mala fe i indigència intel·lectual. O sigui, ho diu prou contundent, eh? Això són dues notes que et preparen per a un article, que és d'aquesta xicota i diu
0: com
1: això.
0: Diu, una contundència brutal.
1: Brutal. Perquè ja depèn d'aquell que t'escolta, per dir-ho d'una manera, que moltes vegades... Allò que diuen ara moltes vegades, diu, és que tenim un,

0: una capacitat judicial en aquests moments a l'estat espanyol, doncs, que està condicionat per ideologies concretes que tenen molt semblant o que tenen alguna sintonia amb allò d'allà. Probablement això és veritat, però ara no estem en aquella època. Ara estem en una època que tot això ho podem superar. Almenys jo és el que he tret.
1: Sí, aquest. Esperem que tot ho podem superar. Exacte. Però sí que és cert que portem una... Encara portem una... Al nostre darrere portem una motxilla molt grossa.
0: Però, bueno, però
1: que
0: estem,
1: esperem però sí, que canvi.
0: Per això t'he explicat que jo sí. En els anys 60-70 doncs fèiem pel·lícules i fèiem fòrums i fèiem venir persones que sí, que es prestaven a venir, i a més ho fèiem gratuït, eh? I bé, feies la pel·lícula, la passaves, eren pel·lícules que avui quan jo les puc veure, la veritat és que m'ho passo de conya, perquè és clar.
1: I veieu les pel·lícules retallades també?
0: Hi havia algunes...
1: Com per exemple Mogambo. Mogambo la van retallar i al final no sabia si era, vull dir, produïa una relació allà de no sé què.
0: Sí, però
1: vull dir, entre les persones que no, o sigui, no sabia, vull dir, al final era pitjor.
0: Van fer un pitafi com una catedral.
1: Però va ser pitjor el remei que la malaltia, o sigui, no que la malaltia, que el que hi havia, vull dir, que la cosa era més normal que d'allò, i en canvi al final ja no sabies, dius, ostres,
0: sí.
1: Això què passa aquí?
0: Sí.
1: Vull dir que també el censor a vegades censurava per on li semblava i la cosa després no quadrava.
0: Jo diria que una de les constants dolces de l'època va ser quan van passar aquella pel·lícula italiana del com se deia allò ara, la italiana que parlava d'una persona, o sigui, que em feia entendre, per exemple, parlo d'aquesta ara, feia entendre en el seu propi fill, era en el seu propi fill, que estaven tots dos dins un camp de concentració, i la seva mare
1: sí,
0: també.
1: La vida és vella.
0: La vida és vella.
1: Home, aquesta és un pel·liculó.
0: Allò és un pel·liculó, allò és una mentida com una catedral,
1: ja,
0: no?
1: Però és genial.
0: Però és una genialitat.
1: Però és una genialitat.
0: Val, això era el que li va servir en aquell noi, ell, amb ell no, ell se'l va rebre, però en el nen i a la mare també, al cap i a la fi, li va servir que aquell home fes allò precisament per alliberar-lo...
1: Per poder viure les coses d'una altra manera.
0: Exacte, de la manera que era allò. Aquella seria una de les pel·lícules. L'altra és el... Ara m'ha vingut a la memòria. Allò d'aquell senyor que projectava la pel·lícula...
1: El Cinema Paradiso. Una altra... Estàs dient de les meravelles que tenim de cinema.
0: Una altra de les meravelles, perquè llavors es va fer aquell home que passava pel·lícules, va ser apoderar-se de tot el que retallava el censor, no? I ho va fer tot seguit. No? Has vist això? Tu?
1: Sí, és que
0: és que
1: fins i tot quan sents la música,
0: sí,
1: ja se't posen els pèls com escarpis. Sí. És veritat, té una música que per mi és brutal.
0: Sí, és boníssima.
1: És una cosa que l'has vist,
0: és una altra cosa.
2: Sí, sí, jo l'he vist, però no recordo això. Que...
1: Ja, no, però vull dir que
0: llavors,
1: és brutal.
0: Llavors, aquell home se li crema, perd la vista, passa tot el que vulguis, no? I, en canvi, el que em va agradar molt també d'aquella pel·lícules quan ell, com a maquinista, li diu que foti el camp d'allà, que allà no hi ha futur. No sé quin futur li veia, no, perquè tampoc va ser un futur tan brillant el que va tenir aquell home, perquè després quan el veiem totalment despullat, com aquell qui diu, davant de tot el que aquell home, el maquinista, va ser capaç de redonir i de posar tot com com una continuïtat, tot el que tallava cap allà era, en aquell cas, doncs ho va ajuntar. I llavors amb un final de pel·lícula genial, doncs ell gaudeix d'aquella, i el veus feliç, recuperar el passat que va perdre malgrat altres, no? Vull dir, però que ho recuperava en aquell moment, no? Aquí sí que la cosa estava. Bueno, aquestes dues pel·lícules.
3: Sí, si no m'equivoco, pel poble era vida, una vida, anar al cine era una cosa...
0: No, allò era fantàstic.
3: Extraordinària.
1: Home, de fet, jo crec que els meus avis Jo. Quan arribava diumenge, jo. O sigui, pues, imagina't, jo et parlo dels meus avis que anaven
0: jo també.
1: I el diumenge, crec que era el diumenge, ja agafadet, però no sé si anaven a les 3 de la tarda, així era una hora molt així molt intempestiva per mi.
0: A les 3, sí, potser sí. No, però a les 4 segur.
1: No, però a les 3 ja anaven i s'agafaven agafadets i anaven al cinema, potser trigaven una micona, no?, per arribar-hi, però cada diumenge era la... d'allò d'anar al cinema tenien bé les sortides que ho feien.
0: Saps quants cinemes hi havia a Cornellà en aquella època? 7.
1: Mare meva, 7 cinemes.
0: I ara hi ha les plaues, esclar, hi ha
1: 28.
0: Bueno, clar,
1: ara hi ha macrocinemes. Però
0: és una altra història, tot això. Però jo de petit, sí, sí, jo anava al cinema a les 4 de la tarda i sortíem a les 9, clar, vèiem la pel·lícula repetida i tot el que d'allò, i quan es festejaven, no vegis quina festassa. Estem a la mitja part ja, oi?
1: Crec que sí.
3: Sí.
1: I no sé què tenim per aquí, no sé, perquè avui...
3: Què tenim? O sona Imagine de John Lennon, wow, o Belen Sebastian.
0: Val. Sí? Sonarà o no sonarà? El David està distret, mira. Va,
1: va. A veure, no sé. Crec que el nostre tècnic avui...
0: Avui estava distret.
3: Ara sí, ara està, sí.
1: Ara ja...
3: Estava imaginant.
1: Estava imaginant. Sí, diu que sí, diu que sí. Ens estava imaginant.

0: En aquest sentit...
1: Sí? Bueno.
0: Criteri, però una mica d'orillo, a vegades.
1: D'orillo.
0: No, però a veure, que... Tenia criteri. Jo crec que ell ho feia amb molt bona fe, perquè volia tenir filles empoderades, diríem ara, però potser, clar, potser, doncs...
1: Com ho encertes,
0: clar,
1: això?
0: Com ho encertes?
1: Al cap i a la fi és el que avui, precisament, quan hem començat a parlar de com podem argumentar-nos com cal, doncs automàticament de quina manera ho fem, això, no? I llavors el teu pare ja la tenia, aquesta manera.
0: No, però potser, clar, en coses s'havia equivocat, que jo, de fet, m'ho ha explicat la meva germana després. O sigui, jo potser no veia... Perquè, clar, l'experiència... Jo porto 8 anys amb la meva germana, clar, la primera experiència la va tenir la meva germana, i després m'ho ha explicat al cap dels anys. Ostres, tu no sabies que això no ho veiem, perquè deia que, per exemple, la de les pel·lícules del Bambi, tot això, que era una crueltat brutal, sí. I jo deia, és veritat, perquè jo després de gran veia que jo no havia vist res, no sabia res de Disney, i dic, ostres, i tothom sabia de Disney, jo no tenia ni idea. Sí. I la meva germana diu, tu no te'n recordes, que no... Vamos,
1: jo que no et deixaven.
0: Que no et deixaven, però... No és que diguessin tu no pots veure això, no és una, era una censura diferent, o sigui, graciosa, eh? Vull dir que vegis unes altres coses que veuràs que són millors, saps?
1: Que és una mica el que ens hem proposat avui parlar,
0: sí, no
1: i
0: sé,
1: tal.
0: Bueno.
1: Jo la pel·lícula que vaig veure més vegades, segur, i que he vist més vegades a la meva vida, és 7 nòvies per 7 germans.
0: Ai, sí.
2: No l'he vist.
0: És preciosa. No l'has vist?
2: Sí?
0: En
2: no
0: sèrio?
2: No.
0: Bueno, té molta... Bueno, és musical. És sí, una pel·lícula...
3: És una passada.
1: Però és d'un masclisme tan
0: brutal,
1: bèstia.
0: Brutal.
1: Bueno. No em negaràs que no, no em negaràs, tu. Perquè el germà gran, que, bueno, que al començar la pel·lícula ja diu, ara jo aquí trobaré una noia amb casaner i s'ha acabat. I l'enreda com un...
3: Bueno, és masclista, però... Però... Va cap al feminisme, perquè la dona diu això no, això sí, això sí, això no, això no...
1: Ella fa un paper important.
3: Ella i les altres noies.
1: I les altres noies, bueno, potser una mica més passiu, no? Perquè estan allà i canvien d'opinió. Perquè, és clar, les han segrestat. Perquè fan allò de segrestar a la nòvia i emportar-se-la cap a casa. I llavors... Que els hi suggereix el germà gran.
0: Que
1: ja em diràs, no? I llavors, doncs, quan l'Estellà... Quan l'Estellà, aquelles noies, clar, diu, oh, però potser això és el millor de la nostra vida, perquè aquests germans, doncs, són molt apanyats i tal, i llavors és una festassa ja, tot allò.
3: És que és molt divertida, perquè té coses molt...
0: Sí, que té gags.
3: Molt gracioses.
0: Té gags que són divertits, no? Vull dir que potser hi ha coses que no, evidentment, perquè no ens agradarien,
1: no?
0: No ens agradarien.
1: Hi ha coses que no.
0: Bueno, com no volem que ara mateix els matrimonis pactats, no?, que portin o que segrestin a la dona per això, no ho voldríem, no?, perquè no seria coherent o dintre de la nostra ideologia actual, jo crec que això no ho veiem bé, no? No sé.
1: Sí, sí.
0: Però, clar, suposo que té coses que et fan que pensar. Sí. Et donen a pensar. I això és, la història és aquesta. Que vegis que allò està o bé o malament. Et fa pensar. No?
1: Et fa pensar i tu l'escala de valors...
0: I ho veus.
1: Ho poses allà.
0: Dius, ostres, això no ho vull jo per mi.
1: No.
0: O per la meva filla.
1: Sí, sí. Sí,
0: que, per exemple, el que deia jo del meu pare, que no volia... Ell voldria no sé el que volia. Vull dir, no, havien de tal, qual... I jo pensava.
1: Pues,
0: però la meva... Però, en canvi, jo crec que amb la meva mare era masclista. O sigui, de fet, amb la meva mare, sí. O sigui, era una cosa molt estranya. Amb les seves filles, no podia ser, però amb la seva dona era diferent. O sigui, ui, saps allò de... Amb mi... Bueno, jo què sé, era diferent. O sigui, jo que... No sé, la ideologia que projectava amb la meva mare o amb nosaltres, totalment diferent. Totalment diferent. Vosaltres heu d'estudiar, heu de tal, heu de tenir treballs, heu de tal, heu de qual... O sigui, heu de ser independents.
1: I amb la mare no.
0: I la mare, amb la mama... Era diferent.
1: Diferent en el sentit de que ja com a tal dona va estar tractada com a tal...
0: Sí, era més... O sigui, no sé, jo que clar, veia una relació més de poder, no? De ostres, amb mi, estàs amb mi... No que la tingués agradada, m'explico, no? Però era diferent. La projecció jo la veia diferent. No era la mateixa.
1: No.
0: O sigui, les filles eren... No, no, a la meva filla són intocables i les meves filles han de fer aquí, jo què sé, jo no sé. Però jo no, sempre deia, jo no us deixaré res perquè no tinc res. Però almenys, bueno, i aquí la meva germana, doncs la veritat és que va treure tota la part aquesta més cultural i més, més bona.
2: És la, no? La que és advocada, no?
0: Sí.
2: O era advocada.
0: Bueno, ara ja ha penjat la toga perquè s'ha jubilat. Per a 67 anys aquest any, vull dir que ja li tocava, que de fet jo crec que li ha fet cosilla, perquè jo la veig que la seva feina li agradava.
2: I t'ajudava?
3: Pot fer de voluntària. Pot fer de voluntària.
0: Potser, jo no crec que es quedi sense fer res.
3: Voluntària advocada, eh?
0: Podria ser que ho tingués en ment. No ho hem parlat perquè fa res, fa un mes.
1: Un mes.
0: On arriba, és que... que han fet el tancament de bueno, del despatx, clar, s'ha de fer un tancament, no?, i passar als companys i tal, doncs feines que tu pots tinguis en procediments, no? Però, clar, jo ja no sé, la meva germana és una persona que té idees per tot, vull dir, per donar i vendre, que segur que se li ha passat pel cap, moltes, és que jo al costat d'ella, mare meva, puf.
1: Quina sort has tingut, tu.
0: Sí, amb la meva germana, sí, la veritat ja és que és un...
1: Us explicaré una mica res, vull dir, no, tampoc donarà per gaire. Diu, en el cas recent de Jair Domínguez, que és un exemple de manual, resulta que agafar posicions contra el feixisme, amb més o menys mala bava, encara incomoda, perquè encara hi ha qui considera que això no és una obvietat democràtica, sinó una mena d'exabrupte ideològic. I aquí és on la cosa es torna dadaista. Des de quan denunciar el feixisme és una acció polèmica? Des de que cal modular el to per no ferir la sensibilitat de qui hi combrega. La resposta, si ens posem una mica sarcàstics, és força senzilla. Des de que el feixisme ja no entra amb botes i salutacions marcials, sinó amb americana ben planxada i discursos de tertúlia, des de que s'han normalitzat prou perquè criticar-los seria percebut com una exageració. En aquest escenari, el problema no és el feixisme, el problema és el to de qui el denuncia, per caritat humana. Tela, eh?
3: El Jair Domínguez és un periodista, sí, d'humor que va sortir, és un programa de TV3 i van fer un gag i per al gag es veu que va, sí, tenir molta polèmica.
0: Sí, va ser,
3: lo que
0: ser.
3: No recordo quin és el gag.
0: Va. Sí, va ser per això, va fer una frase, va dir una frase en feixisme, però que no, que no es va entendre com a tal, sinó com a un insult.
2: El de l'intermedi també el van portar a judici tot.
3: De l'intermedi, sí,
2: el de Barbeta, l'humorista,
0: el Dani,
3: Dani Mateo. Mateo.
2: Dani Mateo.
0: Dani Mateo.
2: Sí.
0: També, ostres.
3: Mira, el van portar per amb una bandera, sí, espanyola, no?
2: Sí, sí.
3: Va fer alguna cosa?
2: Sí.
1: Val. Tenim aquests casos, no? Això és actual, ara. És d'allò fins a arribar aquí, no?
3: Bueno, hi ha un raper...
2: Està a la Garjola.
3: Que està a la Garjola per les seves lletres.
2: Per la monarquia.
1: Sí, sí, sí. Diu, és fascinant de debò, aquesta obsessió pel to. Pots dir una barbaritat sempre que ho facis amb veu suau i un somriure amable. Pots banalitzar discursos d'odi si ho emboliques amb paraules neutres i una falsa equidistància. Ara bé, si t'atreveixes a dir el feixisme, els nazis es combaten amb un cop de puny a la boca, sense demanar perdó, aleshores sí, aleshores has creuat la línia. I et cau una denúncia i t'envien a judici acusat d'un delicte d'odi. I qui t'hi envia és un partit polític que, oh, quina sorpresa, s'ha identificat amb els qualificatius que en Jair va fer servir com a metàfora en un programa d'humor de l'Iran, com deies tu com fa una estona. Suposo que pels malvats la figura del comunicador es torna una diana perfecta perquè se li pressuposa influència, perquè parla alt i clar, perquè no juga a l'ambigüetat. I això és en una societat que ha elevat la correcció superficial a categoria moral, és gairebé un pecat. La llibertat d'expressió no és un eslògan de decoratiu per posar en discursos institucionals és un dret que només es castra quan incomoda. Si tan sols defensem la llibertat d'expressió quan és amable i consensuada, el que advoquem no és cap llibertat, és una coreografia patètica. Encara segueix una mica més. I sí, encara hi ha censura. No sempre en tisores visibles, ni discrets, ni decrets explícits, però sí amb pressions i linxaments digitals. La censura d'ara no et prohibeix parlar, però et fa pagar el preu de fer-ho. I sovint aquest preu és prou alt perquè molts optin pel silenci. Potser el problema de fons és un altre, que la denúncia, quan és clara, ens obliga a posicionar-nos, cosa que emprenya. És molt més fàcil refugiar-se en la idea que cal escoltar totes les veus, fins i tot les que qüestionen drets bàsics. És una comoditat moral que surt molt barata i queda molt bé en segons quins cercles.
0: No, està claríssim. És que és una veritat com un cabàs. Vull dir que veiem com reporters o de l'extrema dreta van a persones i els incomoden a casa seva o a la porta i dius, ostres, això com és possible? I potser sí que van a judici, però els hi surt molt barat. Veus que... Vull dir que no els hi passa quasi bé res. I està molt malament. Està molt malament, això.
1: Hem aprofundit sobre el tema.
0: Vull dir que surt, no sé, no és que...
2: Clar, però em sobta perquè una gran part de la població també ho recolza. Sí, que a dia d'avui es tingui aquesta visió a nivell de carrer, penso que...
0: El que no es pot fer, jo penso que a nivell, com tu bé dius, a nivell de carrer tu no pots agredir amb un altre, o sigui, de cap manera, o sigui, siguis d'on siguis.
1: Sí.
0: Ni siguis d'un partit, ni siguis d'un altre.
3: Però ara està passant.
0: És que no hauria de ser. Vamos.
1: A veure, hi ha una cosa que penso que hem de saber. Nosaltres hem llegit un article. Aquest article és una opinió. I nosaltres l'hem agafat per exposar una realitat que probablement estem vivint, que l'hem de definir. Si nosaltres ara manifestem el que creiem, llavors ens apuntem a l'article. Jo penso que el sol fet d'haver explicat a l'article ja és una molt bona cosa. No som nosaltres que l'hem dit o que manifesta tot el que aquí diu, sinó que hi ha una opinió que això és així i això es fa, i això es fan de tal manera les coses, i això també ens condiciona molt que tinguem una llibertat democràtica, com tantes vegades es diu abastament, perquè també això es diu abastament, no? Permeteu que llegeixi l'última frase, perquè això també és molt important. El veritable escàndol no és la frase que va dir en Jair, sinó la incapacitat mental manifesta de segons qui per entendre una metàfora elemental. Convertir una figura retòrica en un delicte només delata una barreja perillosa de mala fe i d'indigència intel·lectual. I encara més revelador és que hi hagi qui s'hagi sentit interpel·lat fins al punt d'autoincloure's en el sac dels feixistes i nazis. Això no és culpa de qui parla clar, sinó de qui s'hi reconeix. Defensar en Jair aquí és defensar el dret a dir les coses pel seu nom, sense rebaixar el llenguatge al nivell de parvulari. En el fons, si una metàfora et deixa en evidència, no és perquè sigui excessiva, sinó perquè descriu massa bé allò que ets. Queda clar, oi?
0: No, en aquest cas, aquesta metàfora sí. Està clar.
1: Bé, sí. Doncs, avui hem tingut aquest article com a fons, ja davant tindrem un altre, que es diu La distància invisible, ui. I ja veureu també quina cosa més guapa.
0: Però allò dona per... Ui.
1: Dona per molt, oi? Ha caigut el bastó?
0: No.
2: El mòbil.
0: Ha caigut alguna cosa que no sé què és.
2: El mòbil. Ah, no, la cartera.
0: Després ho
3: mirem. Ui, la cartera.
0: Ui, la cartera, ui, els donuts.
3: Cullala.
2: Ha fet donuts. Soroll, va plena.
0: Ui. Va plena de fotos.
1: Pues haig de vigilar la d'això, no? Tu,
0: sí, sí, l'hauràs de portar la faltriguera, com es deia abans, no? Heu sentit lo de faltriguera?
1: Sí,
0: sí. Feia molta gràcia a mi, això. No sé si ho heu sentit. No. La faltriguera era allò que es portava sí. les dones i ho ficaven a dintre. Bueno. I jo recordo això i em feia molta gràcia. Posarem a la faldriguera, aquella que deia
1: faldriguera. I
0: que,
1: després no sé també hi havia força en el canut, no? També, que portaven els diners en un
0: sí,
1: canut.
0: Ah, sí, sí, però jo més lo de l'altre, de la faldriguera. No, no, l'he sentit, o sigui, l'he sentit més. He sentit més. Doncs aquest article dona molt per pensar.
1: És el que he vist avui a casa quan abans de sortir i m'ha semblat que calia portar-lo. Eh? Sí?
0: No sé què en penseu vosaltres.
1: Bueno.
0: Sabeu que ha
2: d'haver
0: bueno,
2: sí,
0: pensant?
2: És una pena perquè no dona temps. No. Jo crec que amb les llibertats i amb el respecte, i fa poc em va passar que em van preguntar en el moment que no tenien que preguntar perquè era un sopar, i jo simplement vaig dir el que no votaria mai i la reacció va ser completament desproporcionada
1: perquè no sabies on estaves, vaja.
2: I jo vaig pensar, primer, jo tinc el dret de votar el que sigui, però penso que no és moment ni maneres de reaccionar, vale? Perquè si jo reacciono de la mateixa manera que ell, acabem a hòsties, allà.
0: Clar, sí, sí, tu vas donar una opinió, la teva opinió.
2: Però és que a més m'ho van preguntar, perquè, però jo no vaig preguntant què votaràs tu. És una cosa molt personal. Abans el vot és una
0: primer
2: cosa...
0: Primer que secret.
2: Clar,
0: el vot secret a part, que depèn de quins ambients pots parlar de política o no, no sé, és clar, però dir tu...
2: I es pot dialogar.
0: I depèn de com t'ho preguntin.
2: I jo puc respectar el que pensi l'altra persona i tal. Ara, que em vulguin imposar, aleshores és quan jo penso
1: que
2: no val la pena parlar amb aquesta persona.
0: Bueno, no hi hauria un diàleg fluid. Perquè et volen imposar, o sigui, igual que tu si t'impols imposar també la teva opinió, és, o sigui, imposar per imposar, no. És explicar amb raonaments... No? El fet perquè tu tens aquesta ideologia, llavors doncs podem arribar o no a un enteniment. Que això és...
2: I em sobta que tingui determinades ideologies, determinades persones que estan en situació vulnerable. És el que més em sobta. De dir, bueno...
3: Perquè precisament li estan traient el que ell pensa que creu que és seu per ser vulnerable.
2: Clar, jo aviam, jo també sóc vulnerable perquè ara no em puc pagar el que podia pagar abans i perquè a més pateixo un trastorn que uns altres no pateixen. Bueno, ho entenc i considero que s'ha de fer d'una forma perquè també per un conjunt de gent s'ha d'afavorir i lluitar per uns drets perquè no n'hi hagi exclusió ni per estigmatització ni perquè determinades persones en un moment no han tingut les mateixes oportunitats que un altre i no tenen que estar visquent amb
1: precarietat.
2: Vale? I jo això ho defenc.
0: Clar, el que passa que el discurs, diguem-ne, que tu dius és molt fàcil de dir, és que ens ho treuen tot, és que tal. O sigui, buscar causes que potser no són totes, vull dir, no són aquestes, són d'altres.
2: Sí.
0: Però és molt fàcil, és un discurs que, bueno, que sembla que ho expliqui molt ràpid i que sigui molt entenible, no? Que no és aquest el discurs, vull dir que hi ha moltes més coses que fan que hi hagin situacions de vulnerabilitat, no?
2: Mm-hmm.
0: Però l'explicació aquesta, que suposo que vols dir, no? Que, i el que ha dit ella, no? De que eren d'allà i ens treuen tot. Mm. I què et treuen? I allà, o sigui, tu part que han vingut d'allà...
3: És que és aquest el discurs que... Ja ens n'anem.
1: Bé, doncs ja marxem,
0: sembla que ja s'ha
2: vale,
0: acabat.
2: Ja és hora.
0: Vinga. Deixarem per la propera setmana, no?
1: Sí.
2: Vale.
1: La propera encara sí.
2: Vinga, doncs...
0: Quina cançó?
2: Ah, Belén Sebastián, no, el grup. Bueno. La cançó no me'n recordo.
0: Vaja, doncs molt bé, està aquesta presa.
1: L'escoltem. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girones precisament els que estan al voltant d'aquest incendi es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: jugar.
1: Bé, amb aquesta cançó Déjame, que Pedro García de Venus Mamba ens l'ha presentat aquí, l'hem escoltat dues vegades, li agraïm que hagi escollit el nostre programa per presentar-la. I li diem que l'Alexandra Morera, que el va entrevistar fa uns mesos aquí, aquest programa, també la millor el trucarà, nosaltres li recomanarem. Gràcies, Pedro.
2: Muchas gracias.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees, continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular amb focus secundaris i perquè avui comença l'onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el que, segons diu Turisme, d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només permet l'accés a veïns. A més, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi i el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I al fil de tot això, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. I malauradament seguim parlant d'incendis perquè n'hi ha un altre, en aquest cas a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà de Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est, direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en un to de testament artístic. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge celebrada pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa, amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Clàudia Díaz Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
8: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
7: Molt contenta que estiguis aquí. Futura traductora, lletra ferida i guanyadora del concurs literari Mercè Rodoreda 2025 de Molins de Rei. Moltes felicitats.
8: Moltes gràcies. Estic molt contentíssima.
7: Ah, que sí? Sí, és sí, guai, sí. Guanyar un premi.
8: És increïble.
7: I més d'escriure, no?
8: Sí, et sento de meravella.
7: Sí. Ja t'han fet l'entrevista sobre el premi, però avui en aquest programa a més sabrem una mica qui ets i una mica la teva trajectòria. Tot i això, començarem pel premi, que és com el més novedós, perquè així agafarem les persones que ens escolten, agafaran ganes d'escoltar, bueno, de llegir-ho quan es publiqui, que es publiqui. Publicarà d'aquí uns mesos, un relat que es diu L'ofici d'escriure.
8: Correcte.
7: L'ofici d'escriure. No he explicat... Bueno, començo pel principi. Tu ets graduada... Ai, a veure si ho dic bé. En Humanitats. Mm. Tens el màster d'edició editorial.
8: Sí.
7: Ja l'estàs fent, per això he dit, futura traductora, traducció i interpretació, que estàs fent aquest segon grau,
8: sí.
7: Que és ara el que et vols dedicar una mica en el futur, no?
8: Sí, sí, sí.
7: En paral·lel treballes en una, una llibreria que tu... Bueno, a l'EFNAC, sí. Es pot dir perfectament.
8: Sí, sí,
7: o sigui que els llibres et volten la teva vida. I a més has fet aquest relat sobre l'ofici d'escriure, que començarem per aquí. Què vol dir l'ofici d'escriure, Clàudia? Què vol dir?
8: Doncs bé, l'ofici d'escriure és un relat sobre com escriure un relat, justament. Tracta d'una alumna d'una institució molt prestigiosa, una acadèmia superior de lletres, no? Ella fa el màster en escriptura creativa i una de les opcions que té és cursar unes pràctiques amb una professora que és una autora increïblement prestigiosa, candidata al Nobel, bueno, top del sector, no? I ella ha treballat tota la vida per aconseguir aquesta plaça. Però no entrega la sol·licitud a temps, perquè les circumstàncies de la vida, coses molt complicades, molta feina, no? I se li oblida i no entrega la sol·licitud a temps, però la professora li dona l'oportunitat de defensar una miqueta la seva causa, no? I el relat és la conversa que tenen elles dues sobre els motius pels que s'ha apuntat a aquest màster, els motius pels que vol escriure, lo difícil que és el sector editorial, també el món acadèmic, no? Una mica la reflexió al voltant del paper de la dona també actualment en aquests sectors. Llavors és simplement una conversa, això, una mica metaliterària, no? Sobre tots aquests temes i inquietuds.
7: I quin és el paper de la dona en aquest món, actualment, des del punt de vista de la teva protagonista?
8: Doncs mira, jo aquí tenia un dilema, perquè el concurs el que buscava també era que representéssim això, el paper de la dona en el decurs de la història o en l'actualitat. I jo volia anar una miqueta més enllà de la idea de la inclusió de la dona en el sector literari, no? Perquè jo, al final, tota l'experiència que jo he tingut, acadèmica i laboral, pràcticament la meva relació ha sigut sempre amb dones superprofessionals, superintegrades en el sector. Llavors jo pensava, sí que hi ha molta feina per fer, però en part no m'identifico ja tant amb aquest problema, no? Amb el fet de dir que hem d'entrar en el sector. És com, no, ja hi som dintre, però ara la meva inquietud era més generacional, una miqueta un trauma generacional que tenim... Això, la gent de la meva generació, per ser redundants...
7: Que tu ets 20 anyera i poco.
8: Sí, sí, sí, però aquesta idea una miqueta de la gran preparació que tenim les dones actualment, les joves, les que ens estem obrint pas, i lo competitiu i difícil que és tot aquest món, no? I una miqueta jugar amb la idea de que no et deixis distreure per aquesta competitivitat, no? Que les oportunitats hi són per totes. Llavors, la protagonista està en aquell punt en el que ella està com molt desenfadada molt desencantada i molt desenganyada. I ha d'intentar veure que el lloc hi és per ella, però també per les seves companyes, no? Que no necessiten competir entre elles, però que tampoc es pot negar que hi ha un problema, una crisi social, laboral, econòmica, no?, que fa que les coses siguin complicades. Era una idea molt delicada. Havia d'intentar trobar un equilibri entre valorar molt la sororitat, però al mateix temps representar que, al final, aquest sector és una miqueta qui no corre bola, no?
7: Clar. Bueno, el que se li diria la competitivitat sana.
8: Sí, correcte, no? Sí,
7: és exacte. Dir, el que passa que a vegades és veritat que històricament sempre hi ha aquesta cosa de que a les dones, no sé si és en tots els sectors, però sí que hi ha aquesta idea de que es busca l'enfrontament entre les dones.
8: Sí.
7: I no la cooperació, i pot haver competitivitat i cooperació alhora, que no té cap problema, sí. Des del meu punt de vista.
8: Sí, sí,
7: ara acabo ja de fer aquí una pontificació tremenda, que no era el tema, perquè estem parlant de tu i d'aquest relat estupendo, perquè és veritat que les dones joves que esteu, que té generació que pugeu, que esteu superpreparades, i en un món cada cop més canviant i més ràpid,
8: sí.
7: No? Que això amb la literatura no és que vagi molt de la mà.
8: És molt angoixant.
7: Sí, no?
8: És angoixant.
7: Com ho vius tu, això?
8: Doncs, a veure, en part, moltes coses de les que expresso en el relat són coses que a mi m'han passat pel cap en algun moment o que li han passat pel cap a amics i amigues meus, converses que he tingut amb gent que tenen inquietuds molt semblants. Llavors, és aquesta cosa de dir, ostres, necessites fer-te lloc, però al mateix temps estem en un món que valora la productivitat, l'eficiència... No, llavors l'art i la creativitat i el talent, diguem-ne, on queda dintre de tot això? I és una inquietud d'això, de pensar, vale, tinc molt talent, però també madurar en part és adonar-te que no ets especial ni única, no? Que hi ha moltíssima gent igual de capaç que tu i que tu ets igual de capaç que moltíssima altra gent i que moltes vegades és una qüestió d'oportunitats, de saber fer, de simplement que la vida et porti per on t'ha de portar. No? I que això no t'ha de suposar una frustració existencial. Saps què vull dir?
7: Sí, i tant, i tant. I si t'has de reinventar, tampoc passa res.
8: Correcte, exacte.
7: Tampoc sí, passa sí, res, sí. Que és una mica el que vols fer tu, no? Perquè al final vas estudiar primer Humanitats,
8: sí.
7: No? Ara anem per aquí, mira, anem a explicar qui ets. La Clàudia Díaz Fernández, vius a Molins de Rei, mm-hmm. Però fa poquet. Has vingut una mica... Per amor, mira, igual que jo. Oh, això em fa il·lusió. En tot cas, has vingut a la teva... Tu ets de Sant Celoni.
8: Sí.
7: Que té en comú a Molins de Rei, té moltes coses en comú, que una d'elles és que tens muntanya al costat. Aquí tenim Collserola, i allà teniu...
8: El Montseny i el Montnegre.
7: El Montnegre, no?
8: Sí, dos parcs naturals molt únics.
7: Sí, que això suposo que et connecta també una mica.
8: Sí, moltíssim.
7: I explica'm una mica, Clàudia, tu eres... o sigui, t'ha agradat escriure sempre? Això ho expliques?
8: Sí, la veritat és que sí. He de dir que em va costar moltíssim adonar-me que realment jo em podia dedicar a una professió que fos escriure, com és la traducció. No, però jo tenia molts interessos diferents, m'agrada moltíssim la història, l'art, la literatura, que en part per això és el motiu pel que vaig fer en primer lloc Humanitats, no? Perquè amb 17 anys doncs, jo tenia aquesta idea de dir, és que necessito saber. Però en part jo no m'havia adonat que realment jo m'havia passat des que era molt i molt petita escrivint, pràcticament des que vaig aprendre a escriure. O sigui, amb 7 anyets escrivia relatets per la meva família, escrivia el meu diari, quan tenia 8 o 9 anys agafava pel·lícules que m'agradaven moltíssim i les transcrivia, però les transcrivia com si fossin una novel·la, amb les descripcions, amb l'ambientació, amb els diàlegs, i ho feia jo tot com si fos una novel·la. I allò jo no m'adonava, però eren unes pràctiques d'estil i de construcció de la coherència i de la cohesió del text, que dic, ostres, jo ara m'ho miro i dic, jo aquí estava fent un exercici d'estil i no me n'adonava. I després, cap als 11-12 anys, va ser quan vaig escriure la meva primera novel·la, novel·la llarga, 400 pàgines.
7: Què dius, amb 12 anys?
8: Sí,
7: Déu-n'hi-do.
8: I jo crec que no era gaire conscient realment del que estava fent. Simplement era com un instint que em portava cap allà, saps?
7: On la tens, aquesta novel·la?
8: Guardada en penyiclau, impresa, està enquadernada i tot, amb les seves tapes, amb una coberta que em va dibuixar el meu pare en el seu moment. Mm-hmm. És una relíquia familiar, allò. És increïble. Sí, sí, hi ha un parell d'anècdotes molt, molt interessants al voltant d'aquesta novel·la.
7: Perquè... Doncs explica-les.
8: Doncs a veure, és això, jo no sabia ben bé què estava fent, simplement em venia de gust escriure una historieta sobre ciència-ficció a Barcelona, no? Una cosa així que em recordés a les pel·lícules que a mi m'agradaven sobre superherois i tal. I això, i cap a entre els 12 i els 13 anys l'escric, l'acabo, la reviso, tot bé, no? tota ingènua amb el que estava fent, i la meva família, que tampoc se sorprenien molt del que estava fent, em diuen, bé, doncs pots intentar presentar-la a algun lloc, no? A alguna editorial o alguna cosa, a veure què diuen. I jo, tota innocent, envio un correu a Edicions del Periscopi.
7: Ah, mira.
8: Pensant-me que era el segell d'EDB, de l'editorial juvenil. I em va contestar l'editor, l'Aniol Rafel, que en aquell moment estava començant l'editorial, era 2012 o 2013, acabaven d'obrir, i em va contestar amb un correu super, super amable i super agradable, dient que s'havia llegit la novel·la, que l'havia impressionat molt, que no encaixava en el seu catàleg, perquè ells fan ficció contemporània, no? I allò era una mena de ciència-ficció juvenil, però em va demanar conèixer-me, i va passar la novel·la a un professor d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, el Manel de la Rosa, i em van demanar conèixer-me, ens vam citar a la Laie, amb els meus pares, òbviament,
7: sí,
8: per conèixer-me i una miqueta explicar la meva experiència i com havia escrit jo, i bàsicament em van donar molts ànims.
7: Que guai!
8: Va ser increïble.
7: Que guai!
8: Sí, sí, encara hi tinc contacte i tot. Va ser super random, però molt... O sigui, quan explico aquesta anècdota, la gent em diu, de veritat, amb 13 anys vas fer això? I dic, sí.
7: Que guai!
8: Sí, sí, amb tota...
7: Bueno, jo trobo que està molt bé.
8: Amb tota la ingenuïtat.
7: Està molt bé, està molt bé. El que també em sembla és que si tenies aquest coquet amb 12 anys, el deus tenir encara.
8: Sí, però no he publicat, tampoc ho he intentat més, he de dir. No és que em desanimés a aquella negativa, òbviament, simplement a mi em va donar molts ànims perquè dos professionals em van dir, ostres, realment, per l'edat que tens, fas molt bé. I jo vaig dir, mira que bé. I jo vaig seguir escrivint i vaig seguir, tinc un parell de novel·les allà a mig acabar, tinc coses fetes, però simplement no he trobat que tinguessin la qualitat suficient per treure-les al món. No és una cosa que em tregui la son en el sentit de que necessito fer-ho. Doncs algun dia possiblement ho faré, però no ara mateix prefereixo no fer una cosa ben feta i per mi.
7: D'acord.
8: I si té sortida, doncs millor.
7: Doncs millor, però bueno, tens aquest primer ja relat en premi, no?
8: Sí.
7: A l'Ofici d'Escriure, que ets la Clàudia Díaz Fernández, que el vas guanyar al Mercè Rodoreda, que és un premi antic, 27 edicions, em sembla que porta ja des de fa molts anys, i a més promou el talent femení, que això sempre és molt interessant. D'on et ve a tu això, Clàudia? Perquè tu, de joveneta, bueno, eres una nena tímida o no, sí? S'ha de ser una mica tímid per escriure o no? Introvertit? No.
8: Jo crec que hi ha gent que escriu que és molt extrovertida justament, però al mateix temps és una feina molt solitària, això sí que és veritat. I jo sóc una persona tímida a qui li agrada conèixer gent, és la meva gran contradicció. M'agrada molt conèixer gent i relacionar-me i tal, però al mateix temps sóc molt tímida i molt insegura. Llavors és com al llarg de, bueno, anar creixent, pues vas potenciant una miqueta més la part més extrovertida i perdent la por, no? Però sí, jo era una nena bastant introvertida, amb les meves coses, una mica em deixessin en pau. La meva mare es preocupava perquè no sortia gaire amb les meves amigues, sempre es pensava que tenia algun problema amb elles, i jo deia, no, és que simplement no m'he deu sortir.
7: Clar, i sempre has llegit?
8: Sempre.
7: I llavors tot aquest amor pels llibres, per la lectura, d'on et ve?
8: A la meva família som molt lectors, molt. Sobretot les dones de la meva família han sigut sempre molt lectores. Cap d'elles s'ha dedicat al camp de les lletres, de fet venen del camp de la medicina i dels hospitals. Uh-huh. La meva àvia era la directora d'infermeria del clínic.
7: Teva àvia Dulce.
8: Sí, la iaia Dulce.
7: Llavors... És que això, quan m'ho vas explicar preparant el programa, em va impressionar perquè quan ho va fer, devia ser pionera de les dones. Bueno, en infermeria sempre han hagut dones, perquè ens entenguem, no? Però que els llocs de... Em deies que hi ha protocols que es fan servir avui en dia que els va implantar la teva àvia.
8: Sí, que els va implantar ella.
7: Que maco, això és molt xulo.
8: Sí, sí, ella parlava molt de la seva feina, però ella era molt important. Sí, ella, ja t'ho dic, amb 24 anys ja tenia dues criatures, treballava a l'hospital i estava traient un màster en, no recordo que era, alguna cosa de gestió empresarial, alguna cosa així. I mentrestant això, criava dues filles, portava una casa, tenia el seu marit.
7: Sí, sí, sí.
8: I no dic que sigui impossible, però per l'època era una cosa, bueno, una mica extraordinària.
7: Sí,
8: i més endavant va arribar al càrrec de directiva i quan es va jubilar com a directiva.
7: Que guai.
8: Sí.
7: Que guai, que guai. O sigui que la teva mare, que es diu Sílvia, que l'esmentem, m'encanta esmentar les mares, i la teva àvia Dulce, són dones referents a la teva vida, que també amb el món de l'estima pels llibres t'han enfocat cap aquí.
8: Sí, les dues han sigut molt lectores i en general tots els adults de la meva vida no m'han impedit mai llegir res. M'han impedit en el sentit de que jo almenys a la llibreria veig molts pares o molts adults que venen a buscar llibres pels nens de la família i sempre em demanen molt que et siguin en l'etiqueta correcta d'edat, no? Que siguin dels temes correctes, que sigui bé, que compleixin una sèrie de condicions. I jo penso, a mi això mai em va passar. O sigui, jo volia llegir i a mi em deien, doncs llegeix. Saps? La meva àvia estava subscrita al Cercle de Lectors.
7: Sí,
8: i sempre,
7: tothom de l'època.
8: Sí, sí, i li arribava també cada novetat, que després me la passava a mi. I a mi la meva àvia tant em regalava un Jerónimo Stilton com un Mary Higgins Clark. Clar. I jo em tenies amb 10 anys llegint aquelles coses. I llavors per mi no hi havia cap impediment. És en plan, si la nena li agrada i ho entén, que llegeixi.
7: Clar.
8: Saps? Mentre ho faci amb coneixement i amb enteniment i sabent el que està fent, perquè per algú ets tu l'adult que està acompanyant, que llegeixi.
7: Cap endavant.
8: Sí.
7: Cap endavant. Ara, bueno, sí, és veritat que tot està com a molt més reglat. Tenim moltes etiquetes en el
8: sí
7: món. Bueno, jo parlo de la meva mirada, des del meu moment, de quan jo era més jove no hi havia tantes etiquetes, segurament ara és el món que ens acompanya. La Clàudia Díaz Fernández vas estudiar a la Pompeu, no?
8: Sí.
7: Vas estudiar Humanitats perquè volies saber una mica de tot. Això és el que m'explicaves, no? També la pare que m'explicaves, no? També la part aquesta creativa no et ve només de la lectura, perquè tu també feies teatre des que tenies 11 anys,
8: sí,
7: no? Em vas explicar el nom del grup, Rebrot Teatre?
8: De Sant Celoni.
7: De Sant Celoni, que és un grup amateur però que també ha fet coses, diguem-ne, de projecció, diguem,
8: sí,
7: dins del món amateur, no vol dir que no hi hagi qualitat, al revés, no?
8: Sí, sí, és que de fet és això, cap als 12-13 anys jo crec que és un punt d'aquests de on hi ha com un creuament de camins a la teva vida i tu no te n'adones i agafes el camí correcte, i en aquell moment va ser quan vaig començar a escriure de forma seriosa, però a més va ser quan em van agafar en aquest grup de teatre
7: per fer de Peter Pan,
8: perquè feien Peter Pan i em van agafar per fer de Nen Perdut.
7: Sí, i
8: vaig entrar per fer aquest musical amb ells quan tenia això, 13 anys, ja feia teatre jo des dels 11 i fins ara, i per mi són el

0: Sí, sóc una més.
1: D'aquest grup.
0: Sí.
1: Segueixes bueno, en contacte, tot i que estàs des d'aquí, però no, potser no tan present, no? També m'explicaves preparant el programa que ets molt perfeccionista.
0: Massa.
1: I això què? Això què?
0: Això és una cosa amb la que has de lluitar una miqueta contra tu mateixa, eh? Està bé ser perfeccionista fins a cert punt.
1: Per això encara no has publicat res, diguem-ne.
0: És possible. No, també, a veure, per molts motius, no? Però crec que és bo ser perfeccionista quan això et permet ser una persona competent, però al mateix temps també et posa moltes traves, perquè tot et sembla que tot ho fas malament i que mai és suficient, saps?
1: Sí.
0: I això m'ha impedit escriure durant molts anys. És a dir, quan vaig presentar el relat a l'Ofici d'Escriure, és el primer que he escrit en uns 3 anys, tranquil·lament. Jo seguia escrivint cosetes, però m'hi posava i no sortia res d'allà i deia, això no val res, no, tenia aquella veueta a l'orella dient-me, és que no sé ni per què ho intentes, no? Llavors, les inseguretats, els problemes de la vida, les circumstàncies
1: que ens acompanyen,
0: sí. Que tota la vida et va posant pals a les rodes, no? Però és això, o sigui, en part per aquest perfeccionisme no aconseguia ni començar ni acabar res. Llavors, quan vaig dir, mira, em presento en aquest concurs, feia mesos que sabia que hi havia aquesta convocatòria i la setmana abans d'entregar el relat vaig dir, vaig a fer-ho. I en 4 dies, en plena setmana d'exàmens, em vaig posar a escriure, però de forma febril, gairebé, allà a casa meva, i vaig aconseguir entregar-lo. I quan el vaig entregar, odiava el relat profundament. No m'agradava gens.
1: Quin dius?
0: Li veia tots els defectes possibles. O sigui, a
1: però
0: mi quan...
1: sí, les crítiques del jurat han sigut estupendes. Ja. Un relat ja, molt rodó, profund, que a més molt ben construït.
0: Sí, sí, no, sí, és que jo...
1: No ho sé reproduir, que em perdoni el jurat si m'escolta. Ho he dit així com m'ho recordo.
0: Quan em van donar el premi, jo vaig quedar tiesa de la sorpresa. T'ho dic de veritat, o sigui, quan em van dir que era finalista, jo, ostres, que guai, no? Però...
1: Sí, perquè es van presentar un 70, no?
0: És que
1: hi ha
0: molta 15, gent.
1: Éreu 15 finalistes.
0: Sí. I vaig dir, bueno, molt bé, finalista, molt bé, saps? En plan, jolín, és el primer que escric en molt de temps, i quan veia que anava sortint gent i que jo no sortia, deia, no m'estic creient. Perquè jo, de veritat, que jo em pensava que aquell relat no valia res. Ara ja m'agrada.
1: Ara ja t'agrada.
0: Sí, clar, ara ja m'agrada.
1: Ara ja t'agrada i tot. I aquest ofici, o sigui, aquest humanisme cap al que tu vas anar, anava a preguntar-te un altre cop per a l'ofici d'escriure, però més en detall de lo que és de verit, diguem-ne, en l'exercici diari. Vas fer edició editorial,
0: sí.
1: No, el màster, i per què al final has decidit tirar cap a traducció i interpretació?
0: Bé, primer
1: en anglès i alemany. Que ho trobo?
0: L'alemany és l'elefant dintre l'habitació on la meva vida està allà i intento ignorar-lo. Estic intentant aprendre, però és un idioma molt complicat. Però bueno, allà estem en ello.
1: Estàs.
0: El cas és que vaig provar moltes sortides diferents. O sigui, molta gent es pensa que dic no m'he dedicat a res d'humanitats perquè no hi ha feina, no és això, oportunitats no me'n van faltar realment. I les pràctiques, vaig fer pràctiques a Planeta, a Grupo Planeta, en un segell d'allà.
1: Uh-huh.
0: Realment les oportunitats hi eren, però és que no em va acabar d'agradar. O sigui, vaig dir, vale, a mi m'agrada molt tot el que he pres, tot el contingut que he pres, però les feines en si és que no les acabo de veure
1: perquè
0: per
1: mi. Perquè jo no sé, humanitats, quines sortides tens.
0: A part de la docència,
1: de la
0: que
1: docència.
0: Per mi quedava descartada perquè és... He fet ensenyament durant bastants anys així com a feina temporal i no m'agrada.
1: Sí, això suposo que és molt vocacional, eh?
0: Sí, tal qual, i jo no tinc aquesta vocació.
1: Sí.
0: Em va sortir també oportunitat de fer investigació, però és increïblement precari, és molt dur, i a mi tota la meva part més creativa, si em dedicava a això, quedava exterminada de la meva vida. No hi havia temps per dedicar-s'hi. I després, com a editora, bueno, em vaig trobar una miqueta amb el que passa, que és un sector molt idealitzat. No, que maco, editar llibres, fer llibres. A veure, un editor, jo vaig dir, això sembla més un buròcrata que una persona que estigui treballant allà de forma creativa amb un text. I com que sempre m'ha agradat molt aprendre idiomes i escriure, saps? Vaig dir, anem a fer traducció, sí, total. Ara mateix no tinc estabilitat laboral, tampoc, ja què més dona?
1: Clar.
0: I vaig dir, anem a fer-ho, si no ho faig ara no ho faré mai.
1: Pues molt bé,
0: i ja estic acabant, queda un semestre.
1: Ho estàs, que et queda ja?
0: Un semestre, ja estic.
1: Ah, veus, que bé, per això hem dit futura traductora, la Clàudia Díaz Fernández. Això anava a dir, a més ara, el món de la traducció ha fet un gir en els darrers anys.
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Mi molt important, que és que el nom dels traductors i de les traductores surt.
0: Sí.
1: I...
0: Estem allà a la coberta.
1: Sí, però bueno, això és molt important.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Perquè penso que al final una traducció sí que evidentment mantens la fidelitat de l'autor inicial, però al final també és una part creativa.

0: vinculada, no? Amb
1: sí.
0: el...
1: Crec, amb el... Jo crec que la gent no és conscient de lo difícil que arriba a ser traduir fins que t'hi poses. Perquè, vale, pots saber molt anglès o pots saber l'idioma que tu vulguis, però no és el mateix saber l'idioma estranger que saber el teu propi idioma. Un traductor ha de conèixer molt millor el seu idioma natiu, o l'idioma d'arribada, que diríem, que l'idioma de partida del text original.
0: Uh-huh.
1: L'ha de saber mil vegades més i millor i ha de ser molt i molt competent. Llavors, tu quan et poses a traduir, de cop i volta dubtes de tot. De tot el que saps. De cop i volta t'adones que aquella frase que et semblava tan simple, quan l'has de reexpressar, hi ha tantíssimes variants diferents que no saps per on agafar-ho. Llavors, escriure, traduir, és que és pràcticament com partir de zero amb el text. Dius, d'acord, tens un text original, tens un autor original, tot el que tu vulguis, però la feina del traductor és increïblement difícil i valuosa, i crec que no es valora prou. En part perquè un traductor, com més invisible és, millor ha fet la seva feina.
0: Clar.
1: Llavors, tens aquesta dicotomia, no?, que la gent et qüestiona molt, però al mateix temps et necessiten molt.
0: Bueno, però està bé també que es posi el nom, perquè així se sap, no? És com un segell, no?
1: Sí.
0: Si tu et fas un nom de que ho fas bé, o diguem-ne, no?, entenc que la gent ho valora, doncs al final és un tema que pots anar tirant. Clàudia, i abans, l'ofici d'escriure, no per la teva prota, per tu... Mm-hmm. Cap a on l'enfocaries o com el descriuries?
1: A nivell de trama, vols dir?
0: No, tu. Quin és? O sigui, si tu vols escriure...
1: Sí.
0: Sí. Com és l'ofici d'escriure?
1: Ah,
0: has, has de ser metòdica? Com crees, no?, la creativitat? Tu, no sé, portes una llibreta i ho apuntes tot, no? O no?
1: Per mi...
0: Llegia una crònica de l'Agatha Christie cap de setmana de que ella s'ho apuntava tot amb una llibreta i semblava que tot fos boig i després li donava tot sentit, no?
1: Sí. No sé, el que és el propi acte d'estar allà davant del paper o de l'ordinador escrivint, per mi és com una manta de patchwork, d'acord? O sigui, jo sóc incapaç d'escriure de forma lineal i progressiva, no? Pàgina a pàgina, diàleg, descripció... No, jo tinc idees i fragments que van dintre el meu cap, les vaig escrivint com puc i llavors vaig fent costures, no?, i vaig enganxant-ho tot fins que queda el conjunt i d'alguna forma aconsegueixo que funcioni. Però, uh-huh, en general, el que a mi m'ha funcionat més, tinguis el mètode que tinguis, és no et qüestionis. En plan, ignora aquella veueta dintre del teu cap, no et qüestionis, tu escriu. Escriu que l'esquelet de la narració estigui allà, que la informació que tu vols transmetre estigui allà, i després ja vindran les revisions. Si és que escriure és més revisar i reescriure que escriure pròpiament. És agafar tot allò que tens fet i començar a passar la podadora, no?, a retallar, a afegir, a modificar, a eliminar escenes senceres, i al final acaba funcionant. Però el que has de fer, el primer de tot, perquè allò deixi de ser un paper en blanc, és escriure, que sigui un flux de pensament.
0: Sí.
1: A mi és això el que més em funciona. I llavors tot el dia tens allà en segon pla dintre del teu cap, estàs treballant i tens en segon pla la història aquella que tens dintre, sí, del cap, i vas apuntant idees. I
0: on les apuntes? On les apuntes? Al mòbil?
1: Principalment al mòbil, perquè així puc tenir la nota aquella en tots els dispositius, però a vegades, si no tinc més remei, doncs en algun paper o on sigui. Amb notes, sí, de veu a vegades, fins i tot.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Que guai, això em sembla superxulo. I, a banda d'això, fas un podcast de literatura fantàstica en català que es diu Crònica Fantàstica,
1: sí,
0: que ho fas a Ràdio Sant Celoni.
1: Sí.
0: Un cop al mes, cinquena temporada. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, va ser, sí, un projecte molt maco.
0: Bueno, com va sorgir? Explica'ns-ho. Perquè això és un nínxol molt nínxol, perquè
1: molt.
0: És literatura fantàstica en català.
1: Ahí estamos.
0: No?
1: A veure, cobrim realment tot el que és literatura fantàstica en general, perquè desgraciadament és un gènere que en català, originalment en català, no es porta gaire. És així.
0: I aquest gènere, per qui ens escolta i no sap ben bé, que segur que la gent té una idea prefixada, però tu com el definiries?
1: La fantasia en general, o els gèneres fantàstics, que inclouria també ciència-ficció, fins i tot terror o paranormal, és un gènere molt especulatiu. És principalment especulatiu, ens permet imaginar-nos realitats diferents i respondre a preguntes sobre la nostra forma de ser o de funcionar com a societat, com a individus, com a humanitat en general, i fer-ho a través de realitats que podrien ser possibles o no ser-ho, però que ens permeten ficar-nos en un escenari on aquelles preguntes són possibles. Una autora que m'agrada molt, justament en una entrevista deia, a mi m'agrada la fantasia perquè si tu tens, és molt absurd, però si tu tens una protagonista que és una vampira lesbiana amb addicció al joc, quin serà l'aspecte més important per la trama? No se sap, d'acord? I tu tens la possibilitat d'explorar moltes preguntes diferents a través d'una cosa que et genera meravella, no? Que el que m'agrada del gènere és aquesta, el sentiment aquest de meravella que et generen aquestes coses impossibles que passen.
0: I quan vas a fer la teva primera aproximació a la literatura fantàstica?
1: Ah, des de petita. O sigui, és que és això, com que he llegit sempre de tot, no era un gènere més dels que m'agradaven. Segurament el que més m'agrada, en general. Sí? Però no sé.
0: Perquè és més metafòric, això que estaves explicant ara.
1: Sí, jo crec que és perquè és més metafòric i és més allunyat de la realitat, no? Llavors, i és entretingut, és divertit. És per això que m'agrada.
0: I per què en català no hi ha tanta literatura fantàstica? Que això és el que m'estaves començant a explicar.
1: Doncs saps que no t'ho sé dir. En part em sembla que és un tema molt polític també i molt social. Que el català sempre, per desgràcia, ha necessitat fer molt d'activisme per fer-se veure, per tenir un espai en el món comercial en general, en tot el que sigui fer mercat, no? I fer cultura fins i tot. Llavors, els gèneres fantàstics tradicionalment aquí han sigut, a nivell nacional, han sigut bastant menyspreats, no? Com un gènere de segona. Abans fins i tot es ficaven en els mateixos prestatges on tenien les novel·les eròtiques, vull dir, perquè vegis el nivell, no?
0: Clar.
1: Llavors, és un gènere que ara potser no, ara ja no, però tradicionalment no era gaire prestigiós. I un idioma que necessita guanyar prestigi amb la literatura i fer cultura i fer, saps? Fer-se un lloc.
0: Sí.
1: La literatura fantàstica no encaixa aquí.
0: No és el seu espai.
1: No, i tenim autors molt bons de fantasia aquí, Tenim l'Elia Barceló, tenim en Marc Pastor, tenim l'Ivan Ledesma, tenim moltíssims, però no arriben als nivells que arriba al mercat anglosaxó. També té les seves particularitats, o fins i tot al mercat espanyol directament.
0: I com és que se us va acudir? Perquè ho fas amb una companya, no?
1: Sí, perquè som unes friquis.
0: Com es diu ella, com es diu?
1: Esther Alegre.
0: Molt bé, Esther, si ens escoltes et saludem també.
1: Sí.
0: M'encanta això de que les dones vagin fent coses així, en plan xarxa.
1: Sí, no, perquè estudiàvem juntes, l'Esther i jo ens vam conèixer a la universitat, després també vam fer el màster juntes, tenim exactament les mateixes inquietuds, les mateixes aspiracions, les mateixes ganes de fer les mateixes coses, ens hem donat sempre molt suport en això. I quan estàvem al màster havíem de fer un treball final, i vam dir, mira, anem a enfocar així, anem a crear un espai on es pugui parlar d'aquesta literatura, d'aquest sector editorial en concret, no? I ara sí que, portant 5 temporades, hem hagut d'ampliar horitzons i parlar de coses més enllà del
0: més
1: mercat català.
0: Més col·laterals.
1: Sí, però sempre intentem centrar-nos en també en parlar de novetats d'aquí, de què està passant en el sector, una miqueta de tot.
0: Perquè tu que treballes en una llibreria, no trobes que s'edita moltíssim últimament?
1: És increïble.
0: Sí, jo trobo que és com una contradicció, no? Perquè a més s'edita en paper.
1: Sí.
0: Quan el llibre electrònic també, diguem, semblava que sonava carregat tot.
1: No, impossible. No, és que ara hi ha molt de col·leccionisme amb els llibres. Surten moltíssimes edicions que directament el llibre és l'objecte en si, és el que la gent vol. Que també la gent llegeix molt, Però hi ha moltes vegades que tu veus el que ens arriba i dius, és que per què no em treus directament l'edició en rústica, no? En tapa tova? Per què no em treus primer l'edició barata i la que voldré comprar-me d'entrada i donar-li una oportunitat? Per què em treus una edició de 27 euros amb els cantos pintados i les guardes dibuixades?
0: Sí, sí,
1: i penses, per què? I és, no, perquè el llibre és un objecte de col·lecció, pràcticament. És com...
0: Ha canviat una mica els gustos, amb això.
1: Sí, el paradigma ha canviat una miqueta. I al mateix temps és que... Al final, el que fa també la democratització del coneixement i de l'accés a l'aprenentatge i tot és que hi ha molta gent molt capaç, molt brillant, que té idees increïbles, molta gent que té projectes molt interessants, editorials, llavors això hi ha una sobreproducció editorial que, per una banda, és increïble perquè tens un ventall increïble d'opcions per llegir, però al mateix temps és una sobreestimulació constant, perquè dius no ho puc llegir tot, és impossible.
0: És
1: impossible que tots tinguem el mateix espai aquí, és que és impossible. En part, la frustració que jo volia expressar en el meu relat també venia d'això, de dir, molt bé, perquè tots som brillants, tots podem fer coses increïbles i les oportunitats hi són, però fins a cert punt. Saps?
0: Perquè tot, hi ha coses finites, no?
1: Clar.
0: Com una prestatgeria.
1: Exacte.
0: No?
1: Com la butxaca de la gent o com el temps de la gent. Que sí. Al final d'ara tenim tants interessos, que si podcast, que si Netflix, que si llibres, que si
0: vas
1: a fer escalada, no? En plan...
0: Sí, és veritat. Això és supercuriós, perquè jo sempre penso... Tu quan llegeixes, per exemple? Quines hores?
1: Sobretot el transport públic, amb la de temps que m'hi passo.
0: Ah, mira, això és un tema.
1: Sí, els trens, això... els maleïts trens.
0: Això és un tema, perquè... Sí, però si no vius a l'àrea metropolitana, llavors on llegeixes?
1: Llavors on llegeixes. No sé. No sé, si tinc temps a casa, bueno, ara d'estiu, doncs això que te'n vas a la platja o a la piscina, ja sí que no tens res més a fer.
0: I tu en paper?
1: Principalment en paper, però no sóc anti-e-book, eh? M'agrada molt, el llibre electrònic m'agrada molt. Cosa que també a nivell de mercat és una cosa... és otro melón, és ficar-nos
0: sí,
1: en un altre jardí.
0: Sí, anava a dir-te, jo sempre penso... Clar, no? La part de... Bueno, jo que ja estic amb una edat, diguem-ne longeva, penso, i les coses electròniques, qui les hereda, no? O sigui, no? Els e-books que compres, qui sí, els hereda? O sí. Com s'hereden, no?
1: No s'hereden, igual que no heredaràs
0: el tampoc,
1: mòbil.
0: Que jo també penso que tampoc pots heredar tants llibres, perquè al final els espais són finits. I és difícil.
1: Sí,
0: no?
1: Però no sé, el llibre electrònic em sembla una molt bona opció en molts sentits. A nivell d'accessibilitat, per exemple, em sembla una opció increïble. Jo, per exemple, que tinc sempre mal d'esquena, depèn de quin llibre em compri, dic, mira, potser em compro la versió electrònica perquè portar 900 pàgines al damunt tot el dia, i què vols
0: clar,
1: que et digui?
0: Clar.
1: No? Per llegir clar. Al llit, per exemple, pesa menys, o fins i tot si estàs dinant allà un dia que estàs dinant sola, i pues, et poses allò allà i és molt més còmode que un llibre en paper.
0: Sí, no el taques. Ni el... No, però el pots sobrellar, no? Això també...
1: Sí, pots fer mil
0: això...
1: coses.
0: Sí, això sí. També. I llavors, ara estàs acabant traducció, i llavors amb aquest món teu, que t'explicaves també des del relat de l'ofici d'escriure, que és tan complexa, per on es comença?
1: En quin sentit?
0: Comences per unes pràctiques... Oh. Bueno, tu ja tens feina, ara tens una feina, sí. Més amb el món... Sí, amb una llibreria, amb la qual ja estàs en relació amb el... Encara que sigui la part comercial, no?
1: Sí.
0: Però ja tens una relació...
1: Clar, jo ja tinc contactes, que diguem, no?
0: Sí.
1: Perquè jo ja he fet unes pràctiques a través del màster.
0: Clar.
1: El món de la traducció, crec, per la poca experiència que tinc de moment laboralment, funciona molt amb contactes i amb associacionisme. És a dir, és molt important com a traductor associar-se, perquè les associacions de traductors, que n'hi ha de mil tipus diferents i mil característiques diferents, el que fan és fer comunitat i fer xarxa. I crear una xarxa de seguretat pels professionals, no? En tots els nivells de...
0: No hi ha un col·legi de traductors, com hi ha un col·legi de periodistes o un col·legi de psicòlegs?
1: No ben bé, però tots tenen, cada associació té el seu codi deontològic i aquestes coses que són molt importants al final. Llavors, la meva primera idea, almenys a l'hora d'entrar al sector, és primer associar-me, fer contactes, i llavors una miqueta tirar dels contactes que ja tinc, que al final per això estan, no? Uh-huh. Jo crec que no t'ha de
0: tira
1: fer vergonya.
0: Tirar d'agenda.
1: Sí, hi ha gent que li sembla lleig dir-ho així, però no has de tenir vergonya. Els contactes estan per això.
0: No hem parlat amb un periodista. O sigui, la cosa més important d'un periodista és la seva agenda.
1: Clar.
0: L'agenda que tens, els telèfons de qui són i a qui coneixes.
1: Clar, diuen, no, és que és Llepaculs. Dic, no és Llepaculs.
0: No.
1: O sigui, tu com a autònom que segurament seràs, el que has de fer és crear una cartera de clients, no? Llavors, necessites conèixer gent, necessites relacionar-te, necessites que et vegin, et coneguin i que els hi agradis, saps? I necessites crear aquesta xarxa. Llavors, no és anar perseguint a ningú, és buscar les oportunitats, tampoc et vindran a buscar perquè porto cara bonita, no?
0: Sí, no, és evident. I la diferència, o sigui, traducció ha sigut molt més específic que el que vas fer a Humanitats.
1: Sí,
0: però per
1: què
0: t'ha servit Humanitats, per exemple? Perquè hi ha gent que diu, això d'Humanitats no serveix per res.
1: El que seria laboralment, per exemple.
0: O tu com a creació, com a formació personal.
1: Doncs, personalment, a mi m'ha servit per tenir una, com ho diríem, una perspectiva històrica molt més rigorosa, que al final per això estan els estudis universitaris, no? Jo vaig fer Humanitats, però jo tercer i quart curs els vaig dedicar a treure'm una menció en història, de manera que tinc una petita especialització dintre de la meva carrera. Trobo que t'ajuda a entendre moltes coses sobre com funciona el món i sobre... per què estan passant certes coses, no?
0: Clar.
1: I després, és que al final la cultura, a tots ens agrada molt la cultura, i la cultura està tot arreu, a qualsevol sector on et fiquis necessitaràs saber una miqueta de tot. I a mi laboralment m'ha donat oportunitats, per exemple, les mateixes pràctiques de Planeta, una de les coses que van valorar és que jo tenia aquests coneixements en història i en art i en cultura perquè era un segell de guies de viatge. Clar. I van dir, necessitem que quan tu llegeixis aquests textos i estiguis maquetant o corregint, que tu puguis detectar si hem dit alguna barbaritat.
0: Clar,
1: saps? Clar, en plan, clar. O que com a mínim puguis aportar el teu punt de vista, de manera que potser no treballes com a historiadora pròpiament o com a humanista o el que tu vulguis, però són aptituds que són molt transversals i que les pots aplicar, jo què sé, en una empresa d'informàtica corregint softwares, que això existeix. Saps? O sigui, tu estàs allà i tu fas una feina d'assessor lingüístic o d'assessor cultural.
0: Clar.
1: Perquè al final aquestes empreses també necessiten aplicar una perspectiva humanística. Llavors és com...
0: Ara se m'estan creuant, Clàudia, no sé, i això amb la IA com se barreja?
1: No ho sé. És molt incert, tot el tema, clar, de la IA és molt incert. El problema que hi ha amb la IA, jo crec, és que la llei és massa lenta. La IA és molt ràpida, les grans corporacions tecnològiques són molt,
0: clar,
1: ràpides.
0: Perquè la traducció amb la IA és pim-pam, o sigui, sí, pots un text i t'ho tradueix en 0 coma.
1: Sí, sí, sí, també depèn de quin text. Si estem parlant de textos especialitzats, ja, bueno.
0: És més difícil.
1: Clar, no, jo no li confiaria un contracte a una IA, per exemple, o un testament o alguna cosa així, no?
0: Clar.
1: Però sí que és veritat que, jo què sé, amb la traducció literària, fins i tot amb l'audiovisual, amb tot el tema del doblatge també, i aquestes coses fan por. Però la solució aquí és que la llei sigui efectiva i sigui ràpida. I ara mateix no ho està sent. Existeixen uns primers mecanismes legals per frenar algunes de les accions d'aquestes grans corporacions, però la realitat és aquesta. La tecnologia és molt ràpida i la llei no.
0: No sé si algun autor de literatura fantàstica, no sé, de fa... Jo és que no soc molt... Bueno, sí que he llegit a Tolkien, com crec que tothom de la meva generació, sí, però... I a Isaac Asimov també. Però dic, no sé si algú va pensar en la IA alguna vegada. No sé si algú va avançar d'aquesta manera. Ara no ho tinc present. No
1: doncs
0: sé,
1: ara...
0: Tampoc t'ho vulgui preguntar.
1: Ara
0: t'ho
1: sabria
0: dir. És una
1: dir.
0: Reflexió que faig en veu alta i que em dona peu a donar pas a la dona amb història que ens has portat.
1: Sí.
0: Una dona amb història, que és una escriptora,
1: sí,
0: que és la Margaret Astrid Lindholm Ogden. No sé, sí, si ho he dit bé o no, però em sembla que... Nascuda l'any 1952 a Califòrnia, criada a Alaska, que és mundialment coneguda sota el pseudònim de Robin Hood, i amb una primera etapa com a Megan Lindholm, que és una barreja del seu nom, diguem-ne. I és una de les autores de literatura fantàstica contemporània més cèlebres, perquè ha fet personatges des del realisme psicològic, complexos sistemes... Bueno, fa nissagues,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que això és el,
1: sí,
0: que em deies,
1: sí,
0: abans també. Bueno, no, parlàvem de les col·leccions, però les nissagues també són importants,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que la seva obra mestra és l'univers, el regne dels Vetustos.
1: Això és una traducció, és que no existeix en català, per desgràcia, aquesta
0: Realm
1: saga.
0: Realm of the Eldering.
1: Sí, aquí seria una mena del reialme dels antics, alguna cosa així.
0: No hi és,
1: sí,
0: en català, aquesta...
1: No, desgraciadament
0: aquesta...
1: no.
0: Ah, vaja... Vaja, i m'ha fet gràcia perquè, bueno, primer de tot, per què has portat aquesta escriptora?
1: Primer perquè és una de les meves escriptores preferides, i segon perquè trobo que dintre de la literatura és un paradigma únic, o sigui, fa una cosa espectacular, perquè tot i fer fantasia èpica amb màgia i amb dracs i amb regnes i aquestes coses, té un enfocament de molt de ficció literària en la construcció dels personatges i en l'ambientació que donen els seus llibres. Llavors és...
0: Ara m'ho expliques una mica millor, perquè jo que no sóc... jo sé de tot però no sé de res. Això què vol dir? Sí, en sentit, diguem-ne, més col·loquial.
1: Vol dir potser que no se centra tant en el sensacionalisme del gènere, no? De uau, màgia, conflictes...
0: L'espectacularitat.
1: Sí, sí, sí, en aquesta espectacularitat, que també hi ha escenes així, però els seus personatges estan molt construïts d'una forma molt realista, molt des del trauma, des de l'autocreixement, una miqueta d'una... Són personatges molt íntims i molt reals. I ella mateixa és una autora que a mi, amb la seva trajectòria vital, em sembla espectacular. O sigui, té una trajectòria vital que jo penso, si aquesta dona ha pogut escriure tot això, perquè a més són llibres molt llargs, penso... Jo també puc fer alguna cosa, perquè ella, de veritat... O sigui...
0: A veure, i explica'm de quina part trobes que és la més, sí, és, èpica de la seva trajectòria.
1: És una dona que es casa amb 18 anys, a la seva vintena va tenir 4 fills, el seu marit passava llargues temporades al mar perquè la seva feina treballava en un vaixell de pesca, i ella es quedava a casa en el lloc d'Alaska on vivien, que era una casa pràcticament autosuficient perquè vivien de la caça i de la pesca, criant els seus fills, fent de cambrera i de cartera, i en les estones mortes escrivia. Yeah. I bàsicament ella ha sostingut una família sencera, una casa sencera, perquè ja t'ho dic, és que aquests no tenien un supermercat allà al costat de casa, vivien a quilòmetres de distància del lloc més proper,
0: sí, sí,
1: portant endavant una família i escrivint amb la qualitat que ho feia i bàsicament inaugurant pràcticament un subgènere dintre de la fantasia. I llavors no és només que els seus llibres m'entusiasmin, sinó que ella, la seva figura, em sembla molt exemplar.
0: Jo el que li he llegit és que la seva, aquesta experiència seva directa amb la natura salvatge, que és on vivia, a la illa de Kodiak, no? I que està a l'estat de Washington, a Alaska, bueno, és una dels seus fons d'inspiració.
1: Sí.
0: No? Ella va començar als anys 80, primer com a Megan Lindholm, i feia relats i novel·les de ciència-ficció, però més, diguem-ne, suposo més tradicionals, entenc, no?
1: Sí.
0: O més com més contemporanis en el sentit de... I llavors va decidir als anys 90, no? Si no,
1: sí.
0: A l'any 95, crear el pseudònim de Robin Hood.
1: Sí.
0: Amb H. H-O-B-B.
1: Sí.
0: Això ho vull explicar perquè hi ha diverses versions que he trobat. Una, perquè volia fer com un nom que sonés semblant als habitants de Hobbit.
1: Pot ser.
0: Saps?
1: Jo no ho sabia, veus?
0: Bueno, però una altra que m'ha semblat molt més pràctica i molt més, perquè ens entenguem, de pensament estratègic, que li dic jo, és que la H, no, més que la L, es col·loca a les prestatgeries de les llibreries just al costat de Robert Jordan o de J.R.R. Tolkien i guanya molta més visibilitat.
1: És que aquesta és molt bona, eh?
0: Clar.
1: Podria ser perfectament.
0: Això és un pensament estratègic.
1: Sí, sí, sí. A més, ja t'ho dic jo, vull dir, tens uns llibres que es titulen això, que si el reialme dels antics, el primer es diu Aprenent d'assassí o alguna cosa així.
0: Sí.
1: És tot molt, molt, molt fantàstic, no? Si tens a la portada, em sap molt de greu, però en els anys 80-90
0: sí,
1: la cosa hauria sigut així, una portada Margaret Ogden, la gent
0: ningú
1: diria...
0: Ningú els agafa.
1: No, això
0: sí,
1: és per nenes.
0: Sí.
1: Saps què vull dir?
0: Sí, això ho diu ella també, que era un món molt masculinitzat
1: molt,
0: en
1: molt,
0: aquell
1: molt.
0: Moment.
1: Els grans noms que tens de la fantasia èpica d'aquell moment són tot homes.
0: Sí, llavors Robin és un nom així, que és andrògin,
1: neutre.
0: No? És neutre, no sé si saps si és un home o una dona.
1: Sí.
0: I va tirar per aquí. No, m'ha semblat... O sigui, jo no la coneixia, t'he de dir, me l'has fet descobrir. Bueno, no soc...
1: És bastant desconeguda aquí, però l'estem recuperant.
0: Home, clar, si no hi ha traduccions,
1: clar,
0: també t'ho dic,
1: ja,
0: és difícil.
1: El tenim en castellà, que l'estem reeditant, però en català és un projecte enorme i ara mateix no hi ha ningú que s'hi atreveixi.
0: Clar, perquè deu ser com una nissaga llarga, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Són,
1: la seva saga principal són uns 18 llibres, és una bogeria.
0: Clar, l'assassinat i el bufó, també... Déu-n'hi-do. Bueno, m'ha semblat al·lucinant aquesta cosa de posar-me, no? Bueno, el que jo li dic pensament estratègic és el que dèiem abans, no?
1: Sí, sí,
0: vull dir, al final has de tenir somnis, però a la vegada ser molt realista.
1: Ser molt pràctica, és el que dic jo, has de ser pràctica.
0: I ser molt pràctica, sí, sí, sí. I que estava llegint... Això, que té gran profunditat psicològica, que això és el que deies tu, no? I és un realisme emocional així com a molt... Ha tingut ja reconeixements, que això està molt bé, com el World Fantasy Lifetime Achievement Award del 2021, que és el reconeixement més important, el Premi Mundial de Fantasia a tota una vida,
1: sí,
0: no? A tot el llegat, no? A tot l'impacte que genera. Ha tingut més premis, però que trobo que tenia aquest premi, que és com el més important, doncs també està molt bé. No sé què fa ara, això també...
1: Crec que ara està tornant a escriure. És que ara té 70 i alguna cosa d'anys. Ja té
0: una vida
1: edat.
0: Tranquil·la,
1: sí.
0: Segons la biografia
1: ara
0: que jo he pogut buscar.
1: Vaig llegir que porta un dojo de judo, que cria gallines i oques, que té una barqueta amb la que va navegar amb el seu marit,
0: sí,
1: i pel que sabem està escrivint. O sigui, aquesta dona és incombustible.
0: Sí,
1: de fet,
0: sí,
1: l'any
0: sí.
1: passat crec que va estar a punt de venir a un festival de fantasia molt important de Avilés, però al final no va poder per temes de salut. Penso que no m'estranya, veure, vull dir, tens una edat.
0: Clar.
1: Saps? Però fes que et quedis a casa escrivint.
0: Però diu que és molt activa en xarxes socials i blog
1: sí,
0: personal.
1: Sí, sí, sí, a Twitter no para, és increïble.
0: Sí? La
1: sí.
0: segueixes?
1: Sí, sí, sí.
0: I això de les xarxes, tu com ho portes?
1: Em costa, eh?
0: Sí.
1: A veure, estàs allà, el típic que fas scroll, no?, i mires TikToks i el que sigui.
0: No, però tu,
1: no...
0: com a futura traductora o això què?
1: És una passada.
0: La de la marca personal.
1: Tinc aquest dubte, no sé si és realment necessari tenir unes xarxes superactives i ser super... estar allà tot el dia i fer muntatges de vídeos increïbles o... Conec gent que no diu res ni està a xarxes socials, que tenen una carrera professional molt exitosa, o sigui que...
0: I menys estressant,
1: segurament.
0: Segurament.
1: Trobo que les xarxes socials et troben un temps que podria podries estar dedicant a altres coses.
0: Mira, això em dona peu que entrarem al toc final perquè ens queden, res, 5 minuts i ara és aquell moment... Bueno, Clàudia Díaz Fernández. Estic repetint el nom perquè una oient me va dir que havia d'anar repetint els noms, perquè si no algú enganxa a meitat de programa i diu, amb qui parla? Doncs parlo amb la Clàudia Díaz Fernández, que és la guanyadora del Premi del Concurs Literari Mercè Rodoreda 2025 de Molins de Rei, i a més, doncs, la seva vida són els llibres, futura traductora, i esperem que tinguis molt, molt d'èxit. Estem parlant d'això, de les xarxes, no? D'aquesta com a exigència, que potser la vostra generació és molt més estressant que els que venim d'altres, els que som emigrants analògics cap a lo digital, no? Jo sempre dic soc emigrant cap a lo digital, que és com una pressió important. Et roba temps? No.
1: A veure...
0: Sí, ja contesto jo sola.
1: Com a molt et diria temps d'oci, però tampoc ho veig així. O sigui, jo no em considero enganxada a les xarxes, ni és una inquietud que tingui. Veig que hi ha gent que té molt èxit a xarxes, que fa unes coses increïbles, i penso, xapo, molt bé, jo no em veig fent això. I ja està. O sigui, no em veig dedicant... O sigui, jo he portat amb el meu grup de teatre, he format part de l'equip de comunicació, i una part ha sigut, doncs, portar l'Instagram, portar el tema de les notes de premsa, aquestes coses, i és una feinada increïble. O sigui, és una feinada. Sí. I dic, va, d'acord que et dona visibilitat, però, ostres, a mi em frustrava molt. Hi havia moments que deia, porto 3 hores editant aquest reel, i jo... He de dir que jo sóc bastant cibertorpe. He de dir, o sigui, a mi se'm dona molt malament tot el tema això de l'edició, de les tecnologies, de...
0: Tu ets més d'escriure,
1: Sí, jo sóc molt analògica, jo m'he equivocat de generació, crec. Llavors, a mi aquests temes em frustren moltíssim i dic, mira, m'és igual, que no està allà a la xarxa, allà, que em vegi
0: allà,
1: tothom.
0: Allà posada. I la Clàudia, quan no està escrivint, no està treballant, no està llegint, què fas? Què t'agrada? Cuinar, anar a la muntanya, què t'agrada?
1: No sé, m'agrada fer petites coses. No sóc allò de tenir grans hobbies més enllà d'això, de llegir i escriure. M'agrada molt... és que no te sabria dir, és que tampoc són coses molt concretes. O sigui, m'agrada ocupar l'espai, doncs, mirant alguna pel·lícula, m'investiguen sobre algun tema que m'interessi, que simplement tinc curiositat, saps? Sí? Passo moltes hores a la biblioteca també, perquè és un espai molt tranquil, saps? I que tens accés gratuït i lliure a la cultura. És un lloc que m'agrada moltíssim. S'està fresquet. Sí. Refugi climàtic.
0: Avui en dia.
1: M'agrada sortir a voltar, anar a fer algun encàrrec, no sé, cosetes així. Ara també vaig anar de tant en tant. Això de l'exercici físic em costa una mica, però jo ho faig, ho intento. M'agrada molt anar a nedar i això.
0: I sí, els diaris que escrius des que eres joveneta, els vas rellegint o no? Els diaris s'escriuen i allà queden.
1: Algun cop els he rellegit i em fan moltíssima gràcia. Sobretot des de més petita, perquè en altres em reconec molt més, sobretot en els més recents, potser, però en altres penso, uau, he canviat.
0: I els diaris, perquè tu escrius per tu.
1: Sí.
0: Però algun dia hauràs de fer el clic per escriure pels altres. O no?
1: No et sabria dir.
0: O no
1: dir.
0: És necessari.
1: No et sabria dir. En tot cas, escrius per tu i reescrius pels altres.
0: Bueno, saps? Això és una mirada.
1: Sí, sí. Llavors... em plantejo intentar publicar, m'ho plantejo, però no és algo que em tregui la son, tampoc. Llavors, sí, algun dia segurament vaig escrivint cosetes, sempre estic escrivint alguna cosa, però jo vaig escrivint i després, però no intento no pressionar-me, perquè en el moment que jo penso això és pels altres, llavors ja no surto. Ja no, perquè penso és que no els agradarà, és que no val res, no sé què, ja estem un altre cop amb el discurs aquest, no?
0: Clar.
1: Llavors, no, jo escric per mi, m'ho passo bé, també em frustro, però m'ho passo bé.
0: Bueno, i també guanyes un premi.
1: I també, sí, exacte.
0: No, que això suposo que ha sigut una mica encoratjador, o no?
1: Molt. O sigui, jo venia d'això, d'una època de sequera increïble, i després de guanyar el premi va ser en plan, hòstia, intenta-ho, va, obre el calaix i recupera aquells projectes que tenies començats que realment va, que valdrà la pena.
0: Clar.
1: No sé si en faré res, però allà estan.
0: Allà estan i recuperes. Sí. I tu també te tiraries cap a la part fantàstica?
1: Ja
0: que t'agrada tant?
1: Sí, d'entrada sí, simplement perquè em diverteix més, no per res més, perquè em sembla més divertit d'escriure, més entretingut. Però també la ficció contemporània, com és l'ofici d'escriure, també m'agrada molt sempre que tracti temes que a mi realment em generin una inquietud. Llavors, he fet algunes novel·letes on faig una hibridació entre fantasia, així com urbana, no? Portada al nostre temps i al nostre lloc, amb històrica... i una miqueta això, ficció literària, una mena d'hibridació rara, que dic, no sé si això té cap lloc en el món editorial ara mateix, no sé si hi ha cap segell que publiqui una cosa així, però bueno.
0: Doncs, Clàudia, s'ha acabat el temps. M'ha agradat molt aquesta conversa amb tu, ens has descobert moltes coses i et desitgem molts èxits.
1: Moltes gràcies.
0: I esperem llegir-te, o no, que tampoc passa res, o com a mínim veure el teu nom amb alguna portada com a traductora.
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Sí, senyora, i molt benvinguda a Molins de Rei, ja ho saps. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per acompanyar-nos des de la part tècnica i a qui ens escolteu, com sempre dic... Estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. I des d'aquí seguirem a Heroïnes Quotidianes, ja acabant temporada a Viadet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. Seguim parlant d'incendis, perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitzar més de 580 bombers i avançar cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això, recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la Trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
0: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Comencem la primera hora. Que Déu ens ajudi. Estic cagat.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu Sobrevivim. Ai, no, perdó. Reobrim el diumenge. Ha sortit Sobrevivim perquè estem sobrevisquent una temporada de calor tremenda, que avui diuen que encara pujaran més les termaratures. Les termaratures. No, si és que la calor escalfa. Oi que els cables, quan hi ha humitat o calor, fallen? Doncs els cables del cervell també. He pogut constatar... Follet, per què estàs cridant ja? La calor? T'has sentat sobre una planxa... I t'has quedat amb el cul xurrascat. Sembles una hamburguesa del McDonald's, ara, el teu cul. Ai, per cert, crides molt fluixet. No sé què li passa, està fluixet avui. T'has cremat el culet, rei. Oita, oita. Però aquí se li acudeix fotre's amb un tobogán d'aquests de metall. Els tobogans han canviat de perill. Abans, quan eren de fusta, et clavaves les fustes de petit, els van posar de planxa i ara et cremes tot, eh? La qüestió, bueno, és igual, deixem els tobogans, eh? Això que dèiem, no?, que estem sobrevivint els diumenges, els dilluns, els dimarts, els dimecres, eh? Perquè fa una calor tremenda. Diuen que fins dimecres serà insuportable. Pugen les temperatures d'una forma brutal, bestial, i una desgràcia, allò de l'incendi aquest que... Evidentment, aquí té culpa tothom, perquè des de l'operari, que suposo que imprudentment, però no voluntàriament, va fer servir una radial, l'incendi, el sotabosc que no està bé... En fi, que tots tenen la culpa, tots tenim la culpa, perquè al final, en definitiva, hi ha un, com us diria jo, una espècie de... Em preocupo quan passi, abans no. Això és un dels problemes que té aquest país, que no som previsors, no ens preocupem abans de... No et fotis mala vida, quan vagi ja vindrà. Bueno, doncs quan ve, lamentes no haver-ho fet abans, no? Jo diuen en medicina i en tot, que és millor previndre o que curar, no? Esperem que això doni una lliçó que mai s'aprèn, de que per l'any següent tinguem els boscos més nets, que les administracions, doncs, tinguin que fer el que tinguin que fer, els municipis, en fi, que... Com els diria jo? Que tot el dolent sempre ve. El bo ve de vegades i el dolent ve sempre. Per tant, davant d'això, hauríem d'estar atents. És com aquest programa. Vostès saben que cada diumenge ve una cosa que es diu Sobrevivim. Perdó, torno a dir-ho. Reobrim els diumenges perquè vostès, si no tenen calor, pues, que s'escalfin, estiguin contents i sàpiguin de que a vegades el somriure obre moltes portes. Ser amable està demostrat que obre moltes portes. I cada cop som menys amables. Ahir vam anar a buscar gespa artificial per la terrassa, la Montse, que és molt decoradora, sembla allò un camp de golf, no pel tamany, sinó pel color, i vam anar a comprar pintura grisa, molt alegre, per part nostra,
1: sí.
0: Perquè, evidentment, les parets blanques reboten la llum i no veus res, i a la terrassa, quan sortíem, ens quedàvem, vamos, pràcticament cegats, no? I amb la pintura grisa, pues, no rebota i veus millor, Total, per lo que hi ha que veure. Però a tots vostès, com som educats i benvinguts a aquest programa, els diem que tinguin un bon dia, audiència.

0: Bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Has escombrat el carrer com la Vallalla Montserrat o no?
1: No.
0: No? No?
1: No, no,
0: no. Abans la gent ho feia, tiraven aigua i escombraven,
1: Sí, bueno, sí. Quan vivia en una casa amb els meus pares, sí, però ara fèiem, un bloc de pisos ja fa les dones de fer feines.
0: Sí, sí, sí,
1: quan venen a netejar, suposo, aquella gent.
0: Però quedava més neta la vorera, no? Semblava com era com
1: sí,
0: més
1: feina. Sí, ara tampoc no hi ha gaire res neta, t'ho diré jo.
0: No, no, ja, ja, hi ha molta brutícia,
1: eh? Tenim un problema amb les escombraries.
0: Tremendo, no? Tremendo. A més fan pudor, com diu el follet fa
1: peste.
0: Bueno,
1: vosaltres tenim les bessures aquí i al cantó hi tenim un rec, vull dir, l'altre dia, un dia vinguent a la setmana passada o l'altre va ser, que vinguent d'aparcar el cotxe una rata allà a les escombraries, si és que no m'estranya, vull dir, ara... I amb aquesta calor encara més.
0: No, és tremendo, tremendo.
1: Nosaltres les tenim soterrades, eh? Són d'aquelles que van soterrades, però si les deixes a fora...
0: Però no van acabar de tindre massa èxit, per això, no? O no van
1: nosaltres
0: fer
1: massa... els tenim i de moment...
0: Millor, no?
1: Però, bueno, costa molt poc. Si, per exemple, allà on vivim nosaltres hi ha quatre, hi ha nou blocs de 26 pisos i hi ha un container groc.
0: Però
1: a
0: abans...
1: que surts 10 minuts ja és ple, ja no hi ha... Clar.
0: Abans el tema anava diferent. Jo recordo que baixar les escombraries era típic d'abans d'anar-te'n a dormir.
1: Sí, al vespre.
0: Al vespre, i durant el vespre passava l'escombraria i el que fos, i a l'endemà tu t'enduies la galleda. Per tant, aquesta acumulació d'escombraria tan gran que hi ha els containers i aquestes olors no existien.
1: Era no, perquè venien al vespre i ja estava, sí.
0: També la gent generava menys brossa, eh?
1: També pot ser.
0: Perquè ara només amb envasos, cartrons,
1: és
0: plàstics i tot això.
1: El groc està sempre ple. Vull dir, tu vaig a les escombraries separades i dius, i ara què faig amb les escombraries?
0: Sí, sí.
1: Tot i que la multa és de 750 euros si te veuen posar un tona toca, eh? Ja hi ha una càmera que enfoca, però bueno, a mi que em diguin que m'ho te'l poso, si el groc és ple, que tinc que fer, tornar-me'n a posar l'escombraria a casa.
0: Sí, sí. Estem generant molta brossa. Bueno, pues és la societat moderna aquesta que vivim, que s'adalanta tant que es passa de rosca, no? Vull dir, si és tan modern que ningú ho entén, no? Bueno, dit això, deixem-se de criticar les coses, eh? Perquè ja amb aquest sobrevivim el diumenge. A partir d'ara el programa és sobrevivirem... Com sobreviure el diumenge amb un bon ample somriure. Bon dia, Xavier.
2: Bon dia.
0: Què tal? Tu prens el sucre del tallat, com diu la cançó, o no?
2: Poc sucre.
0: Què esmorzes tu, Xavier?
2: A veure, una torradeta amb mantega i...
0: Hòstia, que britànic, no?
2: Marmelada i coses així.
0: Carai,
2: i al darrere un parell de galetes sucades amb llet. Vull dir, molt,
0: això és una nostàlgia de l'infantesa.
2: Bàsicament.
0: Però això d'esmorzar torradetes amb marmelada i mantega és very British, eh?
2: Sí, sí.
0: Very, very, very British.
2: Ara, quan vaig ser a Anglaterra...
0: Sí.
2: El...
0: A quina part estaves tu, d'Anglaterra?
2: Bueno, he anat diverses vegades, però...
0: Ah, però no has residit, has estat de vacances.
2: No, he estat un mes, com a molt,
0: sí,
2: a Bournemouth, al sud.
0: A Bournemouth.
2: A Bournemouth, allà amb un curs d'anglès.
0: Sí, sí, sí. El meu fill, ara no recordo si va estar a Bournemouth també.
2: Va estar, sí, sí, bé, quan m'ho va comentar, dic, mira, hem coincidit.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ara, aquesta vegada que anava a dir, no, va ser un cap de setmana a Liverpool.
0: Home, Déu-n'hi-do.
2: A veure la ciutat i tema Beatles.
0: Beatles, total, no? Sí, el meu fill també, és curiós, teniu... Nosaltres sou família, perquè...
2: Sí, sí, sí.
0: Marçal, aquest que va estudiar a Bournemouth, també va anar a Liverpool, tota la ruta Beatles.
2: Clar.
0: En fi.
2: Doncs aquell cop, la senyora dels esmorzars, una senyora British total, em va preguntar si volíem l'esmorzar continental o anglès.
0: Clar, clar.
2: I dic, English, of course.
0: Sí, sí, i
2: llavors
0: fotre,
2: em va fotre les mongetetes, el botifarra,
0: no?
2: El ferrat,
0: el bacon,
2: el bacon.
0: Sí, sí, no m'estranya, després tinguin
2: dic, ja que sóc aquí.
0: Tenen aquell punt de carn blanquecina, eh? Jo crec que ve de tot això, eh?
2: Sí, sí, sí, segur, segur.
0: Que tinguin molt de sol, però bueno. I tenim el Miquel, bon dia, Miquel.
3: Bon dia.
0: El rei dels croissanets, tu. El Miquel esmorza cada diumenge uns croissanets al Foment, oi que sí?
3: Sí.
0: Estan bons, eh? I un bon cafè amb llet i ja està. I amb això ja fas, eh? Hi ha molta gent que esmorza cafè amb llet i croissant, que això és molt parisí, no?
4: Sí. Ja sóc aquí.
0: L'altre.
2: Aquest no sé què esmorza.
0: Però. Aquest esmorza de tot, tu. El que hi ha a la seva taula i del costat.
2: Ah.
0: Eh? Tot uns esmorzars raros.
4: Ja, estic fart de només menjar olives.
0: Ja, ja.
4: Vull barbarejos.
0: Ja estàs pensant en el vermut?
4: I una miqueta de vermut.
0: Però a quin cap humà... Bueno, tu és que no ets humà, tu és una cosa rara. A qui se li acudeix esmorzar? Imagina't, eh? Fiu... I només de pensar-ho se m'ha anat com es diu això? El líquid a l'altre cantó. Sí, l'altre dia va dir, hòstia, García, m'acabo d'inventar un halà que només m'agrada a mi.
2: Ai.
0: Dic, Déu meu, però, home, dic... deu ser més gent. Diu, no, el demano especialment per mi i em fan cara rara. Pensen, aquest és un nou xef de

0: fons, eh? Vull dir que, bueno, en fi. Bon dia, Montserrat. Com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé, bon dia, bé, carinyo. Bé. Sí?
1: Sí, sí.
0: La Montserrat que és d'esmorzar coses més... més normals, podríem dir, eh?
1: Bé, depèn del dia.
0: Hi ha dies que et fots bocata...
1: Normalment, ja. Faig, si puc, faig entrepà.
0: Entrepà,
1: sí. Sí, sí, de, o de formatge...
2: És molt, és molt formatgera.
3: Molt, molt, mira, ja en som dos.
1: O de formatge, o de...
0: Botifarra blanca li agrada molt.
1: La botifarra blanca m'agrada molt, blanca. També. Home, per descomptat el pernil ibèric, que ja. Aquest està molt bo. I després depèn, a vegades també faig dolç, igual faig... Jo, a casa acostumo a la millor fer més dolç perquè o sempre hi ha magdalenes o galetes o el que sigui i és més ràpid de preparar, no?
0: Jo no tinc un esmorzar fixo, eh?
1: Ja no. Ai, que no faltin el cafè en llet.
0: Home, sí. Sí.
1: Això sí. No pot faltar, eh? Jo, o sigui, jo m'aixeco i vaig directe al meu dit i ja surt així de llit, directe al botó de la cafetera.
0: Ai,
1: perquè
0: senyor.
1: Necessito un cafè, però...
0: I tant. Sí, sí. Bueno, doncs, pues, ja que ens dit que ens esmorzem i com la calor que tenim i el sobrevivim el diumenge i hem parlat del Saturnè i tot, i ens hem presentat com persones humanes,
2: sí, eh? Molt bé.
0: Doncs a partir d'ara començarem el programa. I com sempre comencem amb aquell carrusel del món, aquell circ patètic de notícies que són... que demostren que la humanitat cada dia està més grillada. Ahir nosaltres, és el que et deia, vam anar a comprar xespa d'aquesta artificial, que dona el pego, eh? Dona el pego. I dona molta menys feina que la normal. També amb un àtic no pots fotre allà a plantar el camp del Barça, no?
2: No.
0: Però bueno, queda bé. I vam anar, amb un xino, el Rubí. Era Rubí, allò, Montse? O Sant Cugat, o què és allò?
1: Era. És Rubí, és Rubí. Bueno, que jo no vaig dir que un dia hi vam anar i l'esclat que hi ha al costat estava tancat.
4: Oh, sí.
1: I jo sabia que era festa a Sant Cugat. Però diu que és, Rubí també és festa per Sant Pere i per això deu ser festa major.
2: Pot
1: i llavors
2: ser.
1: També estava el xino no estava tancat.
0: Bueno, el xino no tanca mai,
2: no tanca mai.
4: Salvo que són oberts els diumenges els xinos,
1: eh?
0: Eh?
4: Que allà a casa poc són oberts els xinos el diumenge.
1: Estan tancats.
4: A Girona tots.
0: Perquè deu ser un tema de llei, m'imagino, no?
2: Pot ser.
1: Aquí depèn, perquè per exemple el de Papiol sí que té obert el diumenge al dematí. Però abans bé. Tenia tancat. I igual, no sé si ho fa per temporada així d'estiu, que a la millor pues, puguin anar a buscar més coses als nanos o el que sigui, però el diumenge al matí té tancat. Aquest no ho sé si els diumenges obre. Però des de luego el dilluns, que era festa a Rubí, estava obert. No,
0: la qüestió que vam anar a buscar si és per artificial.
2: Molt, eh?
0: I va ser allà, tenen uns rotllos, no? Oh. I jo, mira, s'ha de fer el test, no? I tot el follon. Al final vam triar un que, bueno, està bé. I vam demanar no sé quants metres, 18 o 20 metres, jo que és una hostialitat, per la terrassa, no? I bueno, estàvem allà i vam entrar un xino que és immens, enorme, hi ha de tot, eh? A més, hi ha un ordre curiós. Ja pots comprar-te des d'un dònut a un... No, i al costat un pot de pintura, és a dir, que
2: sí,
0: també
2: sí,
0: ubicar-te costa. I l'han volgut aprofitar tant que ha fet els passadissos molt estretets. Saps? No sé si és la calor... No sé si és el que ens passa, que la gent, i jo el primer, atontats perduts. Jo, que sóc un tio, tracto de ser educat, passava pel passadís, i si veia alguna persona aturada mirant algú, m'esperava. I, bueno, més o menys, deia, ai, perdona, i ja, bueno, perdona. Però hi havia una tia, que no sé què li passava, que estava allà quieta. Jo pensava, al final, dic, deu ser una figura de cera.
1: Era un maniquí.
0: Perquè no, un maniquí o una figura de cera. I fins i tot mirava per si...
1: No, perquè de cera estaria desfeta, perquè...
0: I al final dic, home, no li tocaré a l'ombro perquè jo no sé què fer. I vaig començar allò de... tos, no? La, la, la, la, la, una mica follet, no? I ve el follet i em diu, què et passa, García? Portes aquí molt d'estona parat. Dic, home, és que hi ha aquesta senyora aquí davant que no tira ni endavant ni endarrere i es queda fixada mirant un lloc i si no sé si és un maniquí. I el follet diu, jo acabo ràpid. Li foto una pessigada a la cuixa, tu. Hòstia, la dona mira i jo dic, ha sigut una rata. Oh, una rata! Es va buidar el xino, tu.
2: Sí, clar.
0: Es va buidar.
2: Manera.
0: Hòstia, ens vam quedar tan contents i tan amples mirant tot allò, tu. Ai, follet.
1: He de dir, amb això que dius de que la gent sembla...
0: Però quina mala idea, fotre la pessigada aquella dona.
2: Bueno, ja sabem.
1: Amb això de que la gent estem atontats i tot això, que avui estava sentint a Catalunya Ràdio el suplement...
0: Tu tens que escoltar el 91.2 de l'FM.
1: Home, escolto el 91.2 de l'FM,
0: però... Ara escolta la competència, tu.
2: No, molt malament.
0: Per favor, molt malament.
1: La competència és del RAC1.
0: Això és com sortir al camp de l'Espanyol, és com sortir al camp de l'Espanyol amb la samarreta del Barça.
2: No, et diuen de tot, però un moment.
1: també
2: o viceversa.
1: Que també s'han de sentir altres notícies.

0: i altres coses, no.
1: No, si tothom diu el mateix, sentia altres notícies, tothom és el mateix.
0: No, però aquest m'ha agradat, perquè parlaven de lo de, sí, del canvi climàtic, han parlat de l'incendi i tot això, però he estat explicant que s'està fent un estudi des de l'any 2003, que va ser aquell estiu, un primer estiu de fa, que va fer moltíssima calor, que el... que afecta molt, o sigui, el caràcter de la persona, també, tant, que no ho tenim així, però que dona molta agressivitat al temps de l'estiu i la calor.
1: Hi ha coses que els criminòlegs i tot això han demostrat, Les llits, per exemple, les nits de lluna plena, hi ha més assassinats.
2: Surtes al ballot.
1: No ho dic pel Pol Nashki, ho dic en sèrio. I que la calor fa alterar molt el caràcter.
0: Estàs més
1: irascibles.
3: Estàs més irritable, perquè
1: estàs més enganxós.
0: Jo abans em donava molta compte només, o sigui, quan conduïes o quan veies que el trànsit era com més esbojarrat i tal. Però és que ara vas pel carrer i també veus, dius, i tu, no sé, no? Perquè, però clar, anem tots com... Bueno, ara surto poc també, perquè quan arribo a casa em fumo el ventilador...
3: Jo des que tinc l'aire condicionat, que estic millor a casa que enlloc més, eh?
0: Sí, no.
3: Perquè és que arribo un punt que obres el balcó... Mira,
2: ahir vaig... Dies que no sortim per res?
3: Ahir vaig estendre els llençols a les 11 i a 2:15 els tornava posant al llit.
1: Sí.
3: Eren allò secs. Sí. Jo deia, no, és perquè hi ha el compressor aquí.
2: No, ni compressor ni
0: la roba, si tens una centrifugadora bona, als 5 minuts
2: jo també estic,
0: que toca el sol i en 5 minuts està sec.
1: Sí. Bueno, anem a les notícies que fem. Fot la sintonia del circo. El circo.
2: Sí, aquesta és molt adequada.
1: Molt adequada, tothom fent el pallasso constantment. Vinga, va, som-hi. I ara el noticiari del Reobrim els diumenges.

0: Bueno, benvinguts al circ de la vida, al circ de la humanitat. Un circ que està ple de coses estranyes i de pallassos, bàsicament, eh? Mm. Hi ha alguna altra fera, també, no?
1: Sí.
0: Hi ha algú que fa malabarismes i màgia, bueno, en fi, de tot. Però el que volem arribar ara és al Japó, que per cert ha fet una calor al Japó sempre brutal. O sigui, el Japó és insuportable, la calor. Mm-hmm. Doncs el protagonista d'aquesta notícia d'avui es diu... és un home que es diu Soji Morimoto. Sembla que els japonesos sempre vagin amb moto, no? Ja sé que fan moltes motos, no? Però tot acaben Yamamoto, Kinimoto... Ara he semblat el fullet, tio. Bueno, en fi.
2: Com?
0: Sí, Soji Morimoto. És un home japonès, evidentment, amb aquest nom no pot... Bueno, cuidado, eh? També. I és un home que té 41 anys i ha trobat, jo crec, que la feina ideal pel fullet, tu.
1: Sí,
0: pel fullet i molts d'enduls, eh?
1: Ai.
0: És que aquest home, aquest japonès, guanya 80.000 dòlars a l'any. No està mal, eh?
1: Carai.
0: 80.000 dòlars a l'any.
2: Això tindrà les seves conseqüències.
0: I es lloga a ell mateix, és a dir, s'ofereix per ser llogat, per no fer res.
1: Ah, sí, està bé, és bona feina.
0: És un ofici bo, aquest, eh?
1: Sí, i ben pagat.
0: Home, 80.000 euros per gratar-se allò que no s'ha.
1: Exacte, està però, molt bé.
0: Diu, però com pot li va passar això? O sigui, que com, quina feina és aquesta, no? És molt senzill. Aquest Soji Morimoto és un home japonès de 41 anys que el seu ofici és persona d'alquiler, podríem dir. Ser humà de lloguer, eh? Dius, bueno, i quin és el...
2: García, què? No entenc res de res.
0: Bueno, però jo, quan sàpigues aquesta feina t'apuntaràs ràpid. Mm-hmm. La qüestió és que el seu, la seva finalitat és no fer res.
1: Mm? Sí, va.
0: Però, per exemple, les persones que no volen estar soles, al japonès hi ha molta solitud,
1: sí.
0: Ell va allà i simplement és fer presència.
2: Ara sí que m'has agradat.
0: Sí, sí, estan allà, ni intervenen, ni jutgen, ni parlen, està allà perquè la persona no estigui sola, eh? Al començament d'aquesta història, d'aquest negoci inventat per ell, absolutament, sembla inventat pel fullet, per ell, no? Doncs resulta que...
2: Tia, no.
0: Feia, cobrava una tarifa fixa, no?, que era per sessió, o per hores, no? I era al voltant de 68 dòlars l'hora, no està mal.
1: No està mal.
0: A més dels gastos de transports i menjar. És a dir, si no vas allà, et donaven de menjar a la persona que no volia estar sola, i el transport, si agafes un taxi o un autobús o el que sigui, eh? Més endavant va dir, home, aquest negoci funciona bé, però faré un sistema de pagament voluntari. Perquè ell deia que no ho feia per diners, sinó que ho feia... per l'experiència d'acompanyar...
2: I jo que puc.
0: Sí, sí, gratar-te el que no sona, ho fas, ets un expert en això. Aleshores ell va dir, primer, doncs ara no cobraré quota perquè no em diguin que estic fent una mitja estafa, no?
1: Mm-hmm.
0: Diu, aleshores ho faig per voluntat.
2: Ara?
0: I no marco cap tarifa ni res. Amb tot i amb això, doncs la gent, per fer-li companyia, li paguen propines, per entendre's, ja no té un tarifari, no? I, bueno, doncs aquest Soji, al voltant de 80.000 dòlars a l'any. Sí, sí.
2: Pensem.
0: Ha fet aquesta feina 4.000 cops ja. O sigui, ha fet 4.000, no sé si sessions o com dir-li, no? I el que va començar com una iniciativa personal s'ha transformat en un fenomen mundial i cultural.
2: Què dius ara?
0: Sí, home, sí, que ens fa reflexionar una mica sobre els vincles socials que tenim en aquesta era moderna, no? O sigui, gent que et faci companyia, eh? Abans les dames de companyia eren una altra cosa.
1: Sí, més aviat.
0: Més aviat, no? Per molts dels seus clients, la seva presència representa...
2: Això tindrà les represàlies més absolutes.
0: Sí, el fullet de
2: veritat. Reobrim els diumenges, per desgràcia seva.
0: Ja. I jo la meva d'aguantar-te tu cada diumenge.
2: Què dius ara?
0: Puc acabar la notícia o no? Plasta.
2: No.
1: No.
0: Ets un gran tertulià, fullet. Un gran tertulià, perquè quan parlen els altres no calles. Ser tertulià significa no escoltar l'altre i xerrar més que l'altre.
2: No hi ha manera.
0: No hi ha manera que treballis, ja ho sé. Bueno, la qüestió que aquest inventor de feina, podríem dir, no? Home, s'ha generat el seu propi negoci, doncs resulta que, clar, per molts dels seus clients que parlen amb ell, diuen que la seva presència doncs, és com un consol davant d'una pressió social i un aïllament emocional que tenen, no? Bueno, així que el Morimoto aquest doncs, va demostrar que de vegades no fer res pot significar molt, no?
1: No, ja veig.
0: Tu treballaries de fer companyia així, gratant el tema o no?
1: Home,
0: et donen jala...
1: No queda allà. Malament, no? Està bé, no fos res.
0: Home, original ho és.
1: Cobres, no? I cobres bé.
0: Sí.
1: Està bé, és molt original.
0: Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, més notícies d'aquestes que dius, sí, però què li passa a la humanitat? Estem realment centrats? Som una colla de brètols? Segur, això ja els hi dic jo, que de brètols ens fem una estona, no? Per exemple, és que, de veritat, eh? És que, no sé com dir-te. La Cristina Pedroche, sabeu qui és?
3: Sí.
0: Aquesta que va mig despullada cada cap d'any. Oi que tothom espera el vestit i al final són dos tires de tela,
3: sí,
0: només, no?
3: Sí, exacte.
0: Bueno, pues resulta que la Cristina Pedroche... a veure què opineu, això.
2: Prepara... Quina merda!
0: No. Encara no he dit la notícia la... i ja ho dius?
1: Ja diu l'opinió.
0: O parles del programa, en general. Bueno, la Cristina Pedroche prepara els seus fills gelats, que està molt bé perquè estiguin fresquets, amb la seva pròpia llet materna, tu.
1: Hòstia.
0: O sigui, si heu apretat la meta, no? Sí, el fot amb el congelador, bueno, la teta no, vull dir l'altre, diu que és una mica soso, però refresca i és molt nutritiu. Hòstia, fer gelats de la llet de la mama. Mai més m'he dit, la mama.
3: La mama, sí.
0: Tu què opines? Vosaltres que heu sigut mares, us ha passat pel cap fer això?
4: No.
1: No.
0: És com allò, vols un talladet, espera, fots el cafè, treu la teta,
1: la teta i sí.
4: Ah, ja, perquè jo penso que la llet materna se'ls ha de donar en 3-4 mesos i després veu llet normal o la que li toqui en pols. Jo trobo que és desmano, cada qual fa que faci el que vulgui, però va, sí. Jo no ho faria pas, eh?
3: No, jo tampoc.
0: No sé.
3: Començant que per la nostra època els aparells que hi havia per treure la llet, ploraves del mal
1: més
3: que
1: aviat
3: feien. Però ara tot això ha canviat molt. I, bueno, sí que, per exemple, s'han...
0: Sempre fer un gelat de llet de
3: teta. No, però per donar diferents tomes i que sigui llet materna, ara es pot congelar. I hi ha gent que... Hi ha mares que es treuen la llet i ho congelen per poder-ho donar després en biberon a la nit o quan sigui.
0: Tu els polos si aquests de que fas, tu els gelats que fas no fas això, no?
3: No.
0: De repent m'ha entrat com una cosa...
3: Que tingui aquestes alçades, eh?
0: Bueno, la qüestió és que la Laia i la Isaí són nanos de 2 anys i 11 mesos. Vull dir, no sé si és època de lactància o no, tot això. Jo tampoc hi entenc més,
4: A veure... 11 mesos, encara, si fins a l'any se'ls hi pot... Penso, hi ha gent que... Bueno... Ja dic que els hi donen fins als 2 anys, eh? No dic res.
0: Bueno, ha rebut crítiques. Molta gent ha dit que ho semblen una mica raro.
4: Jo penso que és desmesurat, però bueno, cada qual...
0: Bueno,
4: amb la seva testa que faci...
0: Sempre han dit que la llet materna és millor que la de pot.
4: És llet,
0: això, no?
4: Bueno, la llet materna és bona durant un temps, perquè llavors... Si la mare no està ben alimentada, la llet tampoc és bona,
0: no,
4: clar.
0: Vull dir
4: que, clar.
0: Però aquí encaixa una mica el que diu la Montse, de que...
3: I també et dic una altra cosa, perdona, eh? Sí. A part de que tenim una trucada.
0: Ah,
3: que...
0: No va la llum de la trucada, no?
3: Eh? No, perquè l'he pujat al...
0: Follet, bueno, no torna la bombeta, la Follet, torna la bombeta de la llum. O sigui, quin tio, tu.
3: Jo vull veure amb els anys...
0: Sí.
3: A veure com aniran les osteoporosis i tot això, perquè, clar, no deixen de prendre't calç a tu... I
0: clar,
3: una
0: clar,
3: sèrie cert. De coses dintre de,
4: sí,
3: del
4: clar.
3: Que mamin, doncs
0: bé,
3: que la llet
0: això?
3: Materna ho porta, clar.
0: Bueno, hi ha una cosa clara, que encaixa amb el que deia la Montse perfectament. La Cristina Pedroche va preparar els gelats als seus fills amb la seva pròpia llet perquè li sobrava llet. Aleshores, la va congelar, que és una mica el que dius tu,
3: sí.
0: I suposo que no deuria anar al microones o el que fos, la bució, mira, fresqueta entra bé i pam, es va inventar el tema. Diu que els hi ha agradat molt.
2: García, truquen!
0: Diu, bueno, és nutritiu, és refrescant, i bueno, en fi, que un polo, si vas convidar a casa
1: bueno,
0: d'aquest...
1: Bueno, és llet.
0: Ara tu vas a casa de la Pedroche i diu, hòstia, fa calor, voleu un gelat? No! No! Sort que és llet de la mare.
1: Sí?
0: Espero que el pare no tingui aquesta idea.
1: Espero que no.
0: Tenim una trucada, sí. Hola, bon dia. Hola? Hòstia, s'ha marxat la Montse i tot. Montse! Ens ha deixat tirats, la Montse.
1: Ens ha deixat tirats.
0: Sí, igual va fer un gelat, ara, vés a saber. Bueno, tenim una trucada. Montse, tenim una trucada, que podem parlar? Hola? Hola.
5: Bon dia, senyors.
1: Ara, bon dia.
0: Hombre, amic, et fèiem desaparegut a Birmània, tu.
5: Sí.
0: Què t'ha passat, Quesada?
5: Res. Jo sí que et vaig sentir, el dimarts,
0: ah, sí?
5: A la ràdio.
0: Dimarts, què parla? Ah, sí, dimarts, sí, és veritat. Allò que és una mica més sèrio. I quan?
5: El divendres també et vaig escoltar.
0: Sí, ja no me'n recordo. Ah, sí, vam parlar d'aquí, vam parlar divendres, aquest dia. El Lute, és veritat. És veritat, el Lute. Un amic del Saturnino. Molt bé, Quesada.
5: Segur,
0: I de, bueno, el fullet no veguis, és el petit Dillinger. A veure, Quesada, com estàs? Digue'm, molta calor, m'imagino que sí, però què estàs fent? Fas vacances, què fots? Va.
5: Bueno, con molta calor,
0: sí.
5: I la calor aquesta vindrà, o sea, la tindrem aquí fins dijous.
1: Ben bé, sí.
0: És bestial, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Hosti, fins dijous, tu.
1: I divendres baix una mica, però no gaire, eh? O sigui que... Sí, sí.
5: I, a veure, avui, com sortireu de...
0: No, es pot sortir, ja sortida, ja sortida.
4: Nosaltres anem a Barna, no sé com ho tindrem.
0: Ah, això ja no ho sé.
1: Home, jo he pensat
0: posar... La 2, diuen que per la 2 podeu sortir.
1: Jo he pensat sortir en sentit Papiol, donar la volta, tornar enrere i passar per sota la carretera i a l'autopista.
0: No, no, és l'autopista, heu d'agafar
1: l'autopista. Per això, un cop dintre l'autopista, tira.
3: Agafeu la millor, crec. A veure, espera't, perquè Papiol... És que Papiol també està tallat. De Papiol cap a Molins està tallat. Ho acabo de veure aquest dematí.
1: Això no ho he vist.
3: Bueno, també anava a dir, com que es pot sortir de Papiol cap allà, podeu anar per Rubí i anar a buscar l'autopista a Rubí. Saps el que vull dir?
1: Ah, donar volta.
3: O pels túnels.
1: O pels túnels.
0: Bueno, la qüestió...
5: A
0: veure, què s'ha d'aquí? Em ve una notícia al cap que vull dir que si ens tenim que quedar a dormir Molins de Rei, pues, dintre de poc no es podrà dormir pel carrer, perquè hi ha una llei molt humana i molt fabulosa d'alguns municipis que ja ho han fet, entre ells crec que Madrid, que els bancs de seure ja no seran rectes, faran baixada cap avall, seran inclinats perquè la gent no pugui dormir als bancs. És a dir, no només han tret tota aquesta gent del carrer fora i els han fotut fora,
2: això,
0: sinó que faran bancs antisueño. Això m'entens? Una cosa molt humanitària.
1: Sí, molt.
0: Cada cop estem més humanitzats, eh? Cada cop fa més fàstic la humanitat, perdoneu l'expressió, eh?
5: Cada dia som millors.
0: No, no, és tremendo, això, eh? O sigui, ja pensar en bancs perquè la gent, els cloxars, els sota terra, els sota sostre, el que sigui, no puguin dormir. Hi ha una diferència entre nosaltres i França. A França, aquests pobres, bueno, no sé, aquests vividors del carrer, etc., habitants del carrer, li diuen una paraula que li diuen clochard.
1: Clochard, sí.
0: I tenen molta fama, els clochards. París té els clochards molt alts. Per exemple, obre el metro quan fa fred, molta gent els hi dona a jalar, els clochards, no? Aquí no, aquí els veiem com uns desgraciats i ens foten fora i, bueno, en fi. Ja pensar bancs perquè la gent no pugui ni dormir, la gent que necessita... En fi, molt humans tots, eh? Molt, molt, molt humans.
2: Oh,
0: bueno, Quesada, vols entrar al concurs o no?
5: Home, clar, que vull entrar al concurs.
0: Sí? Vols dir alguna cosa, alguna aclaració, alguna cosa més, no? Ja estàs bé?
5: Mira,
0: a veure.
5: M'ha llegat... M'ha arribat a... Això del... Quan fa tant de calor...
0: Sí.
5: Que n'hi ha municipis, sí, o sigui, pobles...
0: Sí.
5: Que obren gratis la piscina...
0: Sí, sí, és cert. Bueno, Papiol, per exemple. Papiol, i... crec que l'han obert gratis, la piscina, sí.
5: Sí.
0: Hi ha zones de per la calor...
5: Sí. També l'obren sí. gratis...
1: Refugis climàtics.
0: Refugis climàtics, sí. Bueno, Quesada, aquí... hi ha un altre... Digues, digues.
5: Aquí a Molins no l'obren.
0: No, bueno.
5: Pagues.
0: Bueno, no ho sé, tu, això va a cada municipi fa el que creu, no? Ja ho veurem.
5: Uh-huh.
0: Bueno, Quesada, tinc que fer la pregunta del concurs. És una mica llarga, perquè a més tenim una altra trucada d'esperança, vale? Uh-huh. A veure... El concurs va de que a tot arreu d'Espanya, anem a dir, sí. Saps el que és un carrusel, no? Aquí els sí. diem cavallitos, vale? Aquí diem donar cavallitos, sí. carrusel, però tothom opta la frase de, o la manera definida, de tio vivo.
1: Sí, sí.
0: Veure, un carrusel té sentit, perquè és una cosa que dona voltes, uns cavallitos, perquè hi ha cavalls, però tio vivo, quin sentit té? Jo us explicaré una història i tu m'has de dir si és cert o no, que es diu Tío Vivo, per la història que jo t'explicaré. A l'any 1834, o sigui, fot una miqueta d'anys, més o menys quan va néixer la Sara sí. Montiel.
5: El 1834
0: hi havia un senyor que tenia un carrusel, vale? I aleshores resulta que era, es deia Tío Alberto, igual que la cançó del... Es deia Alberto, l'home, no? I aleshores el tio Alberto, els cavallitos del tio Alberto, els carrusel del tio Alberto... Aleshores el tio Alberto es va morir. el van enterrar, vale? I què va passar? Quan ja tornaven de l'enterrament, el tio es va aixecar i deia, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. I aleshores diuen, hombre, el tío vivo. I van dir, el carrusel del tío vivo. I es va quedar tío vivo. És veritat o és mentida aquesta història?
5: Home, per mi és molt fantàstica.
0: Sí.
5: Jo em posaria que és mentida.
0: Vale, tu dius que no és veritat, eh? Molt bé, Quesada. Doncs de moment tens el número 1 i un no posat per veure si tens més números. Vale, guapo?
5: Molt bé.
0: Vinga, adéu-siau, Quesada, una abraçada.
5: Igualment,
0: adéu. Adéu. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, escolta, ja tens aquí el Bano, eh?
6: Sí, llevo la semana pasada, toda la semana entera llamando.
0: Sí,
6: a
0: però...
6: A ver si lo tenía.
0: No, però jo et vaig dir que el tindries el diumenge. Però clar, nosaltres venim els diumenges, saps què vull dir? I ja te l'hem portat, el tens aquí ja. O sigui, nosaltres les coses vale. La posem de diumenge a diumenge. Bueno, tranquil, ningú te'l prendrà.
6: Porque hoy, como está lo de tú de Francia,
0: clar.
6: No voy a venir andando, y andando y venir andando, ¿sabes?
0: Home, pots vindre en bicicleta, igual no es dona en compte. Vale, Manolín, pues tens aquí
6: de
0: el...
6: De tu manera iré mañana.
0: Molt bé, tu tranquil. Tens aquí el Bano, vale, Manolín, sí. I ja està. Ara, la concurs d'avui, has escoltat la pregunta de què va, del tío vivo o no?
6: Sí, yo creo que al homenaje al tío, yo pienso que es verdad.
0: Que és veritat, tu dius que sí,
6: sí.
0: Eh? Que si el tío vivo, no homenaje a aquest tío que deia que estava vivo, estoy vivo, eh? El tío Alberto sí. Està vivo,
6: home,
0: el tío...
6: Si el
0: carrusel del tío
6: muerto,
0: vivo.
6: Hay vivo.
0: Home, si l'enterraron muerto és bastant normal. El que passa sí, no? El deurien enterrar allò semimort, eh? Allò una mica...
4: Amb una narcolèpsia, que els deia, no? Una dormit.
0: Sí, una catalèpsia.
4: Una catalèpsia.
0: Sí, sí. Molt bé, Manolín, doncs tens aquí el Bano i el número 2, eh, Manolín?
6: Vale.
0: Gràcies, guapo.
6: Vinga,
0: adéu. Adéu,
6: adéu.
0: Tío vivo, tío vivo. Mare, que també hi havia un TVO que es deia tío vivo.
2: No sé per què truquen aquesta merda de concurs.
0: Bueno, no ho sé. La qüestió és que tu, follet, ja no aniràs a cap casament més, ja. Ja també t'ho dic.
1: Oi.
0: Una merda de concurs. Amb lo divertit que és el del tío vivo, no?
1: Sí.
0: Bueno, ara s'estan disparant a tot arreu... Una cosa que hi ha molts pares que, clar, tens que ser pare per saber i entendre una mica això. Els casaments sense nanos.
2: Què dius ara?
0: Sí. Sí, bodes, casaments, que està prohibit portar els nanos. Al igual que hi ha restaurants que no volen els nanos,
1: sí,
0: hotels
1: sí,
0: que no volen els nanos, en canvi deixen entrar gossos, però és igual. La humanitat és així. Tenim els vells, pobrets, tancats en llocs i anem a passejar el gos, en lloc de l'avi, no? Però és igual, la qüestió és que els casaments sense nens s'estan posant de moda i estan, bueno, arrasant. Hi ha una de les mares que diu, em sembla hitlerià que excloeixin el meu fill d'un casament. Formen part també de la família.
4: Exactament.
0: No? Fins fa pocs anys era impensable de que anar a un casament no anés als fills.
1: Però, evidentment.
0: Cosins, bueno, en fi, tots s'ajuntaven allà, a més hi havia la taula dels nens, el menú dels nens.
3: Jo no és un casament, és un restaurant que m'encantava anar-hi.
0: Jo no he anat mai més, tu.
3: I no he anat mai més perquè vaig llegir a la porta prohibit nens.
0: I la Montse va dir, un lloc que no prohibeixen nens, no...
3: Per mi no.
0: No, i tant.
4: Jo també penso que no.
3: Jo
4: em parla que vinguin, eh?
0: No sé, jo crec que els casaments follets poden anar, perquè no diu res, però bueno, aquest no colaria, eh? Són celebracions només per adults. Bueno, o sigui, el que era una cosa familiar, ara ja també és per adults, no? Les bodes, els casaments sense nens... diuen que el 14% ja de casaments no admeten... Jo em sembla una bestiesa, no sé.
1: Bastant, sí.
0: Què fan nos els nens? Bueno, és que saps què passa? Vivim en una societat que tot ens fa nosa. Ens fan nosa la gent gran, ens fan nosa els nens, ens fan nosa els cloixards, ens fan nosa tot, eh? Mm-hmm. Ens hem tornat absolutament imbècils, eh? Perquè tot això és deshumanitzar.
1: Sí.
3: Exacte.
0: Cada cop ens distanciem Exacte. Més del ser humà i ens estem més dintre de nosaltres, no? Una de cada 7 casaments, aquí, només és per adults. Un de cada 7, eh? És molt bèstia, això, eh?
1: Bastant.
0: I a més, això no és un tema aïllat, eh? Sinó que forma part d'una tendència comercial, de màrqueting, que els anglesos diuen adults only, només adults, que s'està fotent de moda. Creuers només sense nens, hotels sense nens, restaurants sense nens, espais... Bueno, en fi, la qüestió és que no admetre menors o nens, doncs jo crec que coarta molt a les famílies que tenen. Però clar, si hi ha a la ciutat de Barcelona ja hi ha més gossos que nens d'una determinada edat, què ens està passant, tu? No ho sé.
2: García, truquen!
0: Hòstia, aquesta llei pels follets estaria tan bé. Bueno, va, a veure, no és una llei, és una llei no tàcita, tàcita, però no... Hola, bon dia, hola.
7: Bon dia.
0: Hombre, la senyora hola. Montserrat Rubio. Bon dia. Montserrat, tens aquí el teu bano, eh?
7: Sí, ja ho he escoltat, tu, que havies dit el
0: Manolín i he pensat sí, que... Sí, i tens la foto del follet, també, eh? En pijama. Sí. Què et sembla?
7: Home, posa-ho junts, perquè si no hem acabat...
0: No, no, està juny, ja... està juny. Allà on tens el... on agafeu els tíquets, sí, aquella capseta, allà veuràs que hi ha el mano del Manolín i el teu, té el teu nom, per tant no et confondràs, i la foto, eh, Montserrat? Sí. Bueno, a veure, has vist això que estem dient, no?, de que no deixen anar nanos els batejos i els casaments i...
4: Els batejos difícil, no?, perquè si no...
0: Home, sí, el bebé no, no. No. Home, el bebé pot anar, però el convit no, eh?
4: Batejos que no poden anar-hi els nens?
0: Avents socials.
4: Sí, és l'última, això.
0: No, no, avents... No, no, sí,
3: ara, comedians, ara farà la evident... comedia el nen.
0: Tampoc. Us agafeu amb paper de futbol.
4: ho diem en broma, home. És il·lògic. No, és il·lògic que, no hi, que facis un bateig d'un bebé i que no puguin anar-hi doncs, els seus cosinets.
0: Sempre, sempre parlem del convit. A l'església pot anar qui vulgui. És el convit que no volen.
1: I la comunió tampoc.
0: La comunió... Bueno, la comunió, no sé, és igual. Escolta, tu, que cadascú foti el
3: no,
0: que
3: vulgui. No, és molt de casaments. Això jo ho he sentit molt amb els casaments. Això sí. Sí.
0: Bueno, i els jocs que celebren divorcis també van als fills o no? Ho és a saber. Bueno, la qüestió... Als Estats Units s'estan celebrant gairebé més o tants divorcis, cerimònies de divorci, la gent contenta...
1: Cerimònies.
0: Que no casats. Bueno, la qüestió... A veure, Montserrat Rubió, me't sent a la O. Has sentit la pregunta del concurs d'avui?
7: Sí, senyor
0: García. Molt amable, Montserrat Rubió, amb accent.
2: Falta molt per acabar aquesta marqueta de programa.
0: Mira, si tu te'n vas, igual amb una mica de sort tanquem-hi tot ja. Bueno, a veure, Montserrat, la notícia saps del tio vivo, no? No la notícia, el fet de perquè es diu un tio vivo, nosaltres diem caballitos, mal dit, caballitos és una paraula estranya. Els altres els diuen carrusel, que té sentit, i hi ha gent que diu, molta gent, tio vivo. Perquè un senyor es va morir, que era el propietari d'uns caballitos, anem a dir, el van enterrar, el tio es va aixecar, estoy vivo, i eren els caballitos del tio vivo. ¿Vale? I d'aquí els caballitos van morir, és tio vivo. És veritat o és mentida, això?
7: Home, abans això passava, jo crec que és veritat.
0: Tu dius que...
7: Sí,
0: en sèrio, Sí, molts. Tu saps el que vol dir Salvados per la campana?
7: Pues, ho sé, però ara...
0: Sí, pues t'explico. No és pel boxeo, és per aquesta malaltia de catalèpsia, sí. Que et moren i tal, i enterraven, com tu dius... I saps què feien els cementiris? Els cementiris fotien una cadeneta amb una campaneta, de manera que quan el tio es despertava, tocava la campana i el anaven a rescatar. I això vol dir salvado por la campana, que molta gent es pensa que és el boxeo.
1: Sí,
0: però
1: sembla,
0: no. És exactament d'això, eh? Mhm. Per això també deixen 48 hores a la gent abans d'enterrar-la, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, un programa més alegre, no?
1: No, ja veig.
0: És un programa ple de vida.
1: Sí, sobretot.
0: Vinga, Montserrat, tens el número 3 i un sí, val?
7: Moltes gràcies.
0: A tu, adéu, adéu,
1: adéu, bon dia.
0: Adéu. Ai, som-hi, el mort està molt lluny.
1: És adequada, ja.

0: Ara els diré una cosa. Els corbs, els cuervos, aquests animals que sempre, gràcies a l'Edgar Allan Poe, els hem posat com una cosa misteriosa, és un bitxo lleig. A mi que és molt maco.
1: És dels pajaros que tots són corbs.
0: Sí, per això els corbs sempre s'han vinculat, el Hitchcock, tot això, s'han vinculat. Vols parar de fer el pajarraco? A veure com fas el... Mira'l. A veure, Follet, quan et contrataran a tu per fer efectes especials a la pel·lícula? Bueno, ja ens has fet gràcia, ja està bé, ja està bé. Què dius? Que ara posaràs dos ous? Vols parar ja de dir xorrades? Coita, el pesau. Bueno, la qüestió, que aquests animals són uns animals mega intel·ligents, aquestes aus.
2: Sí, ho són, ho són.
0: Es reconeixen. Si tu li fas una malifeta a un corb d'aquests, se'n recorden tota la vida i després es vengen, tu. I el que deia, parlant de muertos y enterrados i aquest tipus de coses, fan cerimònies quan es mora un corb. Els corbs, quan es mora un corb, els ajunten tots, fan un cercle al costat, vale? I li fan com una cerimònia, és bestial, això. Ells tenen el concepte de vida o mort molt clar, també. I són una cosa collonuda. Si tu fas un favor a un corb, no sé, que l'ajudes per lo que sigui, si té una ala trencada al cul, tal, es passen tota la vida portant-te coses a casa teva.
2: Està molt bé.
0: Els corbs, eh? Sí, això que diuen és que els animals no tenen sentiments. Sí, les aus, total, volen i fan el pajarraco com aquest, com el Follet. No, no, el corb té molta intel·ligència. I són els custodiadors de la Torre de Londres, també, eh? Hi ha els corbs aquells. Bueno, ho dic perquè, pensar en això, doncs hi ha una notícia també vinculada amb això que m'ha vingut al cap. I és que... Sabeu que hi ha iniciatives municipals de tot tipus. Per exemple, una de les iniciatives que s'ha fet també, que és... ara parlaré del corb, per això. Una de les iniciatives que s'ha fet important i, bueno, és la forma de pagar l'autobús públic, vale? Que tenen a Romania, vale? A Romania, tu pots pagar l'autobús fent 20 sentadilles. Sabeu el que són les sentadilles? És allò de posar l'esquena recta i doblegar les cames i tornar a aixecar-te. Sabeu el que vull dir? Com si t'assentes sense cadira i tornes a aixecar. Si tu fas 20 sentadilles davant d'una pantalla de la parada de l'autobús, et surt el bitllet gratis.
2: Ah, mira!
0: Però... està ben pensat perquè la gent gran i les persones amb discapacitat no han de fer-ho perquè ja viatgen gratis tot directament.
2: Molt bé.
0: Com? Això és una manera de fomentar l'exercici.
2: Sí, però...
0: i fer-ho... això... està bé, no? Per lo menos és curiós, no? Bueno, això és un lloc, una ciutat que es diu Cluj-Napoca.
3: Sí, senyor.
0: A Romania.
3: Sí, senyor.
0: Vosaltres faríeu les sentadilles i les flexions? Con tal de no pagar, seríeu capaç d'anar descalços amb un
2: salvador? Qualsevol cosa.
3: Sí,
0: bueno, són coses, no?
3: Sí,
0: bueno, doncs el que deia dels cors, aquest...
3: sí, senyor.
0: Tu faries sentadilles o faries un i et quedaries a terra, ja? Què és el teu, Follet? Gandul que ets. Tu faries sentadilles o no? Bueno, com aquesta escola.
2: Sí, no, no.
0: No, aquesta escola, vull dir, que no necessita. Bueno, doncs el que dèiem... Bueno, a Suècia han convertit els corbs, a los cuervos, en netejadors urbans. Perquè, bé, hi ha una màquina que els hi permet canviar les escombraries que ells porten. Són, si ells veuen una cosa lluenta, la porten, una branqueta, el que sigui. Sí. Saben que la depositen en aquesta màquina i aquesta màquina els hi dona menjar.
2: Ah, molt bé.
0: De manera que els corbs volen, veuen brutícia, l'agafen, van a les maquinetes, netegen la ciutat i reben una mica de jalar.
2: Molt bé, sí senyor.
0: Això a Suècia, tu. És curiós que els corbs, que han estat sempre tan marginats, ara és una espècie d'au que l'estan estudiant molt, tu. Curiosament, no? Bueno, són intel·ligents,
2: no? Sí, sí, tant.
0: Bueno, al final diran allò de que aquest tio està fet un pàjaro, deu ser un corb, no?
2: Un pàjaro, sí.
0: Perquè quan un tio és llest així... és un pàjaro. El Saturnino és un pàjaro.
2: Sí.
0: Hi ha polítics que són voltors, no? Buitres.
2: Més aviat voltors, sí.
0: Sí, sí. I hi ha molta gent que són gallines, no? També,
2: també.
0: Són covards. Hi ha gent que és petosa com un pato, no? Sí o no?
2: També, també.
0: Hi ha gent maca com un cigne, no?
3: Audiència, tingui
0: present. Sí o no, I hi ha gent lleugera com un colibrí.
2: I n'hi ha que són pericos.
0: I n'hi ha que són pericos. Bueno, en fi, ja veuen que el món de les aus... un dia podem parlar...
3: Aquest programa algun dia donarà alguna notícia de veritat?
0: El dia que tu deixis el programa.
2: Mira, sí.
0: Hòstia, s'ha quedat pàl·lid, eh?
2: Ah...
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Les coses clares.
0: I la xocolata espesa. Ai, bueno, ja veieu quines notícies diem, eh? Després continuarem amb més coses i seguirem amb això del, tio Jo. Queda mig minut de suportar aquest Sobreviurem els diumenges, que podria dir reobrim els diumenges i amb especials sobreviurem a la calor. Uf. O no?
2: Si podem.
0: Si podem. Bueno, audiència, 30 segons. Suposem el que estava muerto per donar una mica de marxa, perquè estem tots morts, la calor xafa molt, també.
2: Bastant.
0: Ens deixa com esgotats i cansats. Doncs pues vinga, va, que no estem morts, que estem molt vius, notícies, i tornem.

0: Estaba tomando cañas amb la Ayuso.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 2:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
3: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
4: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
3: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
2: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. El dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
6: Ai, fullet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, senyor.
1: Reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el fullet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
0: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: la segona hora. I ja saben, segones parts no són bones.
1: I amb aquesta reconfortant frase del fullet continuem.
2: Bueno, bé.
1: Amb aquest en reobrim els diumenges. Ens hem quedat parlant de pajarracos i de cops.
2: Sí.
1: Tot això, déu-n'hi-do, eh? Bueno, parlem d'intel·ligència. Parlem d'intel·ligència humana, ara, la poca que queda, una mica, eh? I hi ha una notícia que vosaltres, com a docents, sobretot tu, Xavi, que dones classe fa molts anys i tu has viscut tota la vida... Sempre has treballat amb educació, tu, Pilar? Sempre, eh?
3: No.
1: Ah, no?
3: He treballat amb educació 12 anys.
1: Ah, 12 anys amb educació. Abans què feies, Pilar?
3: Treballava en una empresa informàtica.
1: Ah, informàtica. Que bé, no?
3: Jo encara vaig treballar amb fitxes perforades. Imagina't a ti fa anys que treballo. Treballar 26 anys en una empresa d'informàtica.
1: Fitxes perforades, és veritat.
3: Fitxes perforades, aquelles que passés, sí, era el que...
1: Mora de Déu, tu.
3: I bueno, llavors, amb la famosa IBM 36, que és aquella barata...
1: Sí, allò tan bèstia, no? Sí, sí. Bueno, en fi, el temps avança, que és una barbaritat per la humanitat cada cop pensant darrere. Però hi ha bones notícies. Bueno, tenim una trucada, sí, ja? Hola, bon dia. Hola.
4: Bon dia, Marcos.
1: Hola.
4: Bon dia, Marcos.
1: Hombre,
2: hola, bon dia.
1: Què tal, Paqui? Com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, Paqui, tens aquí un tiquet per anar a esmorzar al Foment, eh?
4: Sí, he de venir a buscar, sempre.
1: No has de vindre a buscar, eh? Molt bé, Paqui, escolta'm, avui jo t'he dit que el Manolín i la Montse Rubió, com ja tenen el Banu, si encerten, aniran a un granar, un esmorzar al Foment. A tu, Paqui, t'has de dir, si guanyessis el concurs d'avui, vols un Banu o vols l'esmorzar? Què et ve de gust?
4: Pots fer el Banu.
1: Un ventall, no? Vale, doncs a la Paqui li donarem, si guanya, un ventall, eh?
4: Vale.
1: Molt bé, Paqui. Escolta'm una cosa, saps de què va el concurs?
4: O...
1: Sí. Sí. Tu què creus, que el tio vivo aquest, això és veritat o és mentida?
4: Pues no sé, però jo crec que és la veritat.
1: Que sí, eh?
4: Sí.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, el tio es va morir, va revifar. Per cert, sí. Us explicaré una anècdota que és real, real, això, eh? Jo estava al casament del meu fill, del Marçal, vale? I un dels convidats que hi havia allà, que després, el vaig conèixer i tal, molt bon nano, va caure a terra i jo li vaig agafar la mà per aixecar-lo i va dir, no, tranquil, que no m'hi mort. I jo vaig pensar, hòstia, quin tio més raro, no? I clar, quan em va veure la cara que jo vaig fer quan dic no m'hi mort, el tio va dir, no, és que t'ho explico, és que jo tinc una malaltia que em moro i després revifo. I jo dic, a veure, torna-m'ho a explicar. Diu, sí, jo em quedo mort, em donen clínicament mort i després em desperto.
2: Hòstia.
1: I jo dic, hòstia, dic, i saps quina pregunta em va vindre a mi al cap, la primera? I li vaig fer?
4: Sí.
1: Li vaig dir, escolta, tu que has traspassat, què hi ha? Ah, el primer que em va vindre al cap, no. Sí, aquí pot parlar amb un ressuscitat, no?
2: És veritat.
1: I el tio em va dir, hosti, no ho sé, tu, però la pròxima cop que em mori t'ho diré. Hòstia, t'ho juro que és veritat. Sempre, no és cap...
2: No.
1: Montserrat, és veritat o no? És veritat o no?
5: Sí,
1: és
5: sí,
1: real,
5: és real, però bueno, ja van marcar passos perquè quan li passi això el
1: cop,
5: li faci com una petita descarga per tornar...
1: Però un tio que es mora, perquè... tu, hòstia, l'oportunitat de fer-li la pregunta.
2: Sí, clar, evident.
1: Bueno, Paqui, pues escolta, que suportis bé la calor.
0: Verge, Santa, el matí que ens
4: espera.
1: Molt bé, carinyo, cuida't. Adéu. Verge Santa, diu. Mare de... Hòstia, però un tio que es mora i es desgrava.
2: No,
1: és que ràpidament la primera pregunta...
2: Sí, clar, llavors aquest tio sap què passa.
1: Sí, i jo quan el veig de quan dic que t'has mort un altre cop o què? Perquè ara no, perquè quan li han fotut un marcapassos d'aquests es veu que ja no se li para el cor ni res, però és que de tieso el tio, eh?
2: Mm-hmm.
1: Sí, bueno, sí. En fi, quines coses, tu. Bueno,
0: anàvem a...
1: Ara què et passa? No estaves fent el pajarraco ja, abans? Hòstia, noi. La qüestió, vosaltres que veniu del món de la docència i tot això, de donar classes i tal, doncs la millor estudianta de selectivitat de les Balears...
2: Sí.
1: Sabeu que ara amb les Balears hi ha una polèmica tremenda entre el castellà i el català,
2: sí.
1: Bueno, en fi, tot allò que l'han prohibit, hi ha un follon d'aquests.
2: Bueno, és que el govern és PP Vox.
1: Ja.
2: Vull dir, clar.
1: Bueno, doncs la Teresa Comelles, que es diu així aquesta noia, és la millor estudiant de la selectivitat de Balears. I ella diu una cosa, diu... Hem après... lo afortunats que som de rebre ensenyament públic i en català. Això ho ha dit aquesta noia.
2: Senyor, molt bé, molt bé.
1: Que va en contra de tot el que estan dient aquesta gent ara, de que el català no, que si discrimina, que si tal, que l'ensenyament privat, que la pública no val res. Bueno, jo sempre dic que l'educació pública per mi és la bona, amb el sentit de que socialment també tractes amb tothom, no et quedes amb una cosa d'èlit, no? I que depèn molt de l'estudiant. Un bon estudiant, escolta, nosaltres coneixem molta gent que ha anat a la pública i té carreres.
6: Sí,
1: ja depèn molt de l'estudiant, no? Una altra cosa són que els dirigents d'educació marregin la perdiu i tot això. Ara. Però si tu tens un bon mestre i fa la seva feina, passa que cada cop estan més demotivats.
2: Cada cop n'hi ha menys bons mestres. Bueno, aquí és el problema. Perquè molts ho fan perquè per vocació, perquè els hi agrada.
1: Sí.
2: Altres ho fan perquè vius bé i cobres molt.
1: Però, vull dir,
2: fas moltes vacances, punt.
1: Sí, però, no hi ha, però hi ha molta gent que diu que l'insuportable no són els nanos, sinó són els pares. No? Que no,
2: bueno,
1: no
2: de... aquesta és una altra. Mira, aquesta tela.
3: Ens vam trobar aquí. Divendres, precisament, ens vam trobar una parenta nostra, Xavi Riu.
1: Ah, sí, és veritat.
3: I,
1: la dona del Jordi.
2: Vale.
3: Sí, però anava amb la seva filla, resulta que és mestra d'història a l'institut.
1: De Castellbisbal, no?
3: Sí.
2: Sí.
3: Bueno, no feia falta dir el que...
2: Bueno, és igual.
3: Però bueno, és igual.
1: Bueno, per què no?
3: I ens va dir, doncs, per què no? No cal... Bueno, sí, és igual.
1: La Montse sembla ja que estiguem aquí davant del Donald Trump.
3: No. Però ens va dir, bueno, cosa que diuen molts mestres, i és veritat, que el pitjor no són els nens, que són els pares.
2: Sí, no, tela, n'hi ha cada un que... Sí.
1: Bueno, amb aquestes notícies que hem dit ara de la Teresa Comella, que des d'aquí la felicitem, li aplaudim, li fem un aplaudiment, jo crec que ens engresca a continuar lluitant enmig d'aquestes campanyes de propaganda continuada de l'ensenyament privat, no? O internacional.
2: Uh-huh.
1: És que la meva filla se'n va estudiar a Suïssa. Hòstia, oh, sí. Si no pots pagar, vés a saber, no? Jo crec que l'educació pública es mereix un respecte.
2: Sí, i tant.
1: Crec que ha de ser laica i gratuïta, democràtica, i també, si estem a Catalunya, en català.
2: Evidentment.
7: Sí, senyor.
1: Bueno, dit
7: sí,
1: això,
7: senyor.
1: Tu estàs contenta? Si tu no has anat mai al col·le, fullet que estàs dient. No has anat al col·le en ta vida. El primer dia que vas anar, el primer que vas anar, a quina hora és el pati? Hòstia, per favor,
7: anda,
1: eh?
7: Anda, quina passada.
1: Bueno, potser... no m'agrada donar aquestes notícies, però...
7: Sí, senyor García. Però són, eh? Com no, senyor García?
1: Són notícies lamentables que diuen l'estreta i curta que és la gent de vegades amb... Ha sortit un tio que ha fet un article que deia les llengües importants i no importants. Primer error, va començar a dir que l'espanyol és superimportant perquè es parla en segons llocs, l'anglès que és importantíssim pels business, el no sé què, però diu català, euskera i tot això serveix per res. No són importants, perquè no tenen una utilitat. Home, el primer que li tinc que dir jo a aquest paio és que totes les llengües són importants.
2: Evidentment.
1: Les llengües que... Moltes llengües
7: mare
1: neixen
7: Déu, senyor.
1: D'altres llengües. No existeix una llengua pura. L'espanyol i el castellà no neix del llatí.
2: Evidentment.
1: I el llatí neix, vés a saber de què. Per tant, ara, el llatí és minoria, sí, però ha fet la base de moltes
2: llengües. Ha fet la base
1: de
2: moltes llengües,
1: el llatí. I és millor no oblidar-ho. Per tant, tot aquell que va en contra de la llengua, i important o no, el més important, saben què és? Que quantes més llengües sapiguem i parlem, millor. Si ens concentrem només en una i la imposem perquè tothom la parli, ens equivoquem. Els catalans que volem imposar el català als castellanoparlants ens equivoquem tant com els castellanoparlants que volen imposar el castellà al català. El problema és que cadascú parli la llengua que vulgui, si ens podem entendre millor, i si un parla en castellà i l'altre en català, fantàstic. El que passa és que aquí aquest país s'està utilitzant la llengua com una eina política. Mai havia hagut cap problema que un tio parlés en castellà i l'altre en català i s'entenien. Ara no. Ara si parles castellà eres espanyol i si parles català ets català. Hòstia, tots dos. Tot aquest món tan radical, perdoneu, ens estem equivocant. Perquè la llengua és un vehicle cultural, no un vehicle... No una eina contra els partits i contra les oposicions que es tenen. Dit això,
7: pensem,
1: una empresa...
7: Pensem.
1: Ho dic perquè això és molt bèstia. Una empresa de coworking... No diré el nom, perquè després del que la Montse diu que no podem dir res, doncs no diré el nom, però té el nom d'una planta d'un edifici, per aquí vaig bé, doncs va despedir a una empleada per parlar habitualment en català.
2: Sí, sí, ho he llegit.
1: Això és molt bèstia. Clar, deia, em diu, aquesta empresa de coworking, home, s'enfronta a una controvèrsia gran després d'haver despedit, acomiadat, a una treballadora que utilitzava habitualment el català a la feina. La companyia diu que per raons disciplinàries, però la plataforma per la llengua denuncia una possible vulneració dels drets fonamentals de la gent. És a dir, a les empreses, si tu parles castellà, està ben vist, pots fer el que vulguis. Però si vas barrejant el català, hi ha moltes empreses que diuen que no, que s'ha de parlar en castellà, perquè és la llengua universal, etc etc etc. Clar, si no comencem a entendre que el català és tan constitucional com el castellà, anirem molt malament, igual que l'euskera.
2: Igual.
1: Estem en una constitució, a un reino d'Espanya, que totes aquestes llengües són com a mínim cooficials. Sí. Per tant, es pot parlar bé. I si tu... Una altra cosa és que jo parlés català a Galícia. Jo diria, home, però parlar català a Catalunya, el que discuteix, s'ha begut l'enteniment. Per tant, hem de vigilar molt les empreses, aquestes espècies de... Això sí, tothom pot parlar en anglès. Sí. La gent s'ofèn quan tu dius una paraula en català, però en canvi li dius coworking, que és...
2: És fantàstic.
1: És fantàstic, sí. Que modern que queda l'anglès. Deixem-se de xorrades, que cadascú parli amb el que senti i amb el que vulgui. I una cosa que és important, els idiomes s'aguanten quan són llengües maternes. Vale? Tu no tens que aprendre la teva llengua materna.
2: No, clar.
1: Has d'aprendre les altres, el que vol dir que la teva llengua natural és la que parles de petit, la que t'has acostumat. Jo us he de dir una cosa, audiència. Jo fins als 14 anys no parlava català. No sabia català. No sabia. Però vaig dir...
6: García, no inventis.
1: No, no invento. Jo vaig dir, escolta, vull aprendre el català. I ara ja penso en català.
2: En català.
1: Em vaig emparellar i casar i tot això amb aquesta catalana de pro. Però la meva família, jo sóc català, els meus pares eren catalans, però els meus avis són de fora, com molta gent, no?
3: Com els meus.
1: Vale. I jo parlo el català i em sento català i defenso el que crec que tinc que defensar. No atacaré mai el castellà, perquè no. M'és igual, ni atacaré cap idioma, ni el suahili, el que m'és igual. Però, noi, jo crec que el... no l'esforç, les ganes d'integrar-te, les ganes d'estar al lloc on estàs...

0: diu gaires cosetes, però sí, sí que alguna cosa en portuguès diu, però parla perfectament el català, el castellà.
1: I quan més parli, més idiomes, més intel·ligent. Està demostrada una cosa, també. La gent que és bilingüe té una capacitat mental més exercitada que la... Vull dir, el cervell és un múscul que es treballa, eh?
2: Sí, però n'hi ha que no tenen ganes de treballar.
3: Exacte.
2: No, això mateix que tu dius del teu net, els meus nanos tenien un amic amb una feina que ell era... No em facis dir, però bueno... Entre el matrimoni es parlaven anglès. Ell crec que era d'aquí i ella no sé si era... Posem russa, per dir alguna cosa.
1: Escolta,
2: el nano tenia un pitote, que es veu que diu... Sí, que al final, espera, que es veu que al final el van dur el metge i tot, perquè no parlava.
3: Això
2: diu,
3: passa.
2: Però el metge li va dir, us entén? Diu, quan li dieu coses amb l'idioma que li dieu, us entén? Diu, sí, diu, pues penseu que l'únic que li falta és fer el pas de parlar-ho perquè està assimilant tot el que rep. I arribarà un moment que us parlarà tant l'un com l'altre, més bé o més malament. I jo tothom que conec que són de pares de diferents idiomes, parlen tots, els dos o els tres, vaja, perquè...
1: Bueno, en fi, que cadascú parli el que vulgui, que parli el que senti, però que respecti qualsevol llengua. No hi ha llengües importants i no importants. Totes són importants. Bueno, parlant de cultura i tot això, vull que sapigueu que com està el món, en aquest sentit, saps que sempre poso lombreres, eh? No m'estranya que estem com estem. Parlàvem d'educació, etc. Sí? Escoltin aquest individu, que no té desperdici, eh? A veure, Montserrat, posa això. No, Montse, que estàs posant?
4: Hablar.
5: Plutón, creo.
4: Oye,
1: espera.
4: Del 1 al 10, ¿qué tan inteligente te consideras?
5: Un 7, un 8.
4: ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar?
5: Plutón, creo.
6: Oye, despacio, cerebrito.
4: ¿Cuántos segundos tiene una hora?
5: 60.
4: Bien, ¿cómo sabías?
5: Está fácil.
6: Inteligente, ¿no?
4: ¿En qué continente está Europa?
5: Sí, no sé muy bien.
4: A ver, dime un continente.
5: Honduras.
6: Es un demente.
4: ¿Cuáles son los puntos cardinales?
5: Una pista.
4: ¿El pa?
5: El páncreas.
4: ¿Páncreas? Ese es uno. ¿Y otro? El co.
5: Coxis.
4: Coxis. ¿Y el...? Columna. Columna y el co.
5: El corazón.
4: ¿Quieres darle un consejo a la gente para que estudie?
5: No sean burros, andale, pónganse a estudiar. Échenle ganas, par de huevones.
4: Estás mi bro. Muchas gracias, eh.
1: Bueno, ja veuen, pongues-hi estudiant, par de huevones, els puntos cardinals, el pàncreas, eh?
3: Pàncreas, sí.
1: Hòstia, però com pot ser que això passi? Teòricament estem educats, amb molta cultura, molt de... I, hòstia, cada cop estem pitjor, tu. Hòstia, el pàncreas, no sé, tampoc li pregunten la teoria de la relativitat, tampoc és tan complicat el que pregunten, no? No ho sé, tu, jo no sé quines coses fallen, però... En fi. Dit tot això, què et sembla si anem a fer una recepta de cuina, tu? Sí o no?
2: Sí.
1: Et sembla bé? Sí. I després farem un repàs per històries de Hollywood.
3: Oh.
1: Què us fa gràcia, no? Les estrelles. La Montse ens posarà el disc aquell del Serrat del Roxy. Però ara anem a jalar, que el fullet ja té ganes.
7: Si hay para hoy, señor.
1: Se'n recordeu la Montse? Dos iguales para hoy?
3: Sí, tant.
7: Solo millo asado. Con patatas fritas, sesos, huecos, hígado, liebre, chateaubriand.
1: Vinga, Pilar, de què anem avui?
0: Vinga, farem un postre.
1: Un postre, va estar bé,
0: sí,
1: tu.
0: Us el dic en castellà perquè és tal qual escrit en el llibre. Com que és un postre basc, prefereixo fer tal qual.
1: Com es diu?
0: Costrada de Oiz.
1: Bueno, de Oiz és una població.
3: Costrada deu ser costrada, una crostra, sí. No?
1: Una crostra.
3: Però és una barra, de més.
0: Ah, no ho sé.
3: Bueno. Sí, però bueno,
0: és un postre.
1: Bueno, a veure com endolcem el matí. Vinga, va.
0: 200 grams de mantega, 200 grams de sucre, 200 grams de farina, 3 ous, 2 iemes i crema pastissera.
1: Quan dius 3 ous i 2 iemes...
0: Són 3 ous enters amb la clara i 2 iemes a part. O sigui, sense la clara.
3: Sí, en total són 5 ous.
0: 5 ous, exacte.
1: Ah, mare,
0: són
1: 3
0: amb la
1: iema. 3 ous i 2 iemes, vale. Ara sí.
0: Vinga.
1: Hòstia, menys mal que hem fet matemàtica, eh?
3: Sí, ja.
1: Que més que fer primer la gallina, la iema, el huevo...
3: Exacte.
1: Jo no sé, el primer era la gana, tu.
3: La gana.
0: Què a més, veure, no? Posem la mantega en pomada. Això vol dir que estigui ben desfeta, val? I afegim el sucre, barrejant-ho ben barrejat. I després hi posem els ous...
1: Siguin mal, no?
0: I les dues iemes, vale?
1: Horrible.
0: Poc a poc. Una vegada estigui tot ben amassat, s'hi afegeix la farina, removent ja amb les mans, que quedi... No,
1: ah, facis... és com fer una massa.
0: Fer una massa, val?
1: Vale.
0: I deixar reposar una estona. Uh-huh. Aquí no posa el rato.
1: Sí, perquè fermenti, no sé com es diu. No?
0: Sí, perquè pugi una mica, suposo.
1: Ja,
0: val?
1: Ja, ja. Llavors... Home, després...

0: De cremar els ous, no ho sé,
1: però... S'estira els ous, s'estira la massa en un, i es posa sobre un motlle. Sí. I s'emplena amb crema pastissera.
2: Sí.
1: I llavors es tapa amb la mateixa massa i es posa al forn a 180 graus, 50 minuts.
0: A veure, jo no hi he entès el de tapar amb la massa i sí. Tot això, a veure...
1: Tu estires la massa i la poses
0: jo
1: en
0: tinc,
1: un mollo,
0: jo tinc la pasta, vale?
1: I en treus un tros...
0: I poso un mollo i deixo un tros a part.
1: Un tros a part, vale. I llavors l'emplenes amb crema pastissera...
0: Lo del mollo.
1: El de dintre el mollo, clar... Llavors hi poses la resta de massa sobre tapada.
0: Però al mollo també hi ha massa o no?
1: A veure, agafes un mollo i poses la massa al bol del mollo.
0: Al bol, ara. És que si poses la massa i després la crema, es xorrea.
1: Llavors,
0: vale.
1: I llavors hi poses la crema dintre.
0: Fas com una tartaleta i l'omples aquí.
1: Exacte, ara. Llavors la tapes amb el resto de massa que has guardat, la punxes una mica i la poses al forn a 180 graus, 50 minuts.
0: És com una espècie de pastís de crema, no?
1: Sí, és un pastís de crema.
2: Bàsicament, sí.
0: Això ha d'estar bo, no?
2: Sí.
0: Jo crec que sí, no?
1: I la crema pastissera, jo no ho dono la recepta, però suposo que tothom la sap fer més o menys, no? O pots posar-hi el que vulguis, pots de fruites, de lo que vulguis. Això és la massa, ben bé, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí. Val? Bueno, molt bé, tu. Pues a mi la crema m'agrada molt, és una de les coses que més m'agrada.
3: Mm. Això està boníssim.
0: S'ha d'anar molt de cuidar amb la crema, perquè de seguida amb la calor i tot això...
2: Sí, això sí, és per...
1: S'ha de tenir la nevera
2: solicada molt.
0: Aquest el fullet, les ganes que té el tio. Però tu no volies barbareixos a un instant.
1: No hi diguen les dues coses.
2: Barbareixos amb crema, ho he combinat una mica així, no sé.
0: Aquest tio passa de la crema al barbareixo, bueno, en fi, la mare de Déu. Bueno, vinga, va, anem a veure una mica de...
3: García, estic fart de només menjar olives. Vull barbareixos, xampinyons i una miqueta de vermutet.
1: Alguna cosa més?
0: Hòstia, nano, de veritat, és millor portar-te un sastre, perquè el petit
3: García,
0: que és de tela n'hi ha poca.
3: Ets un ràcano. Fa molt temps que no em pagues un Frankfurt.
0: Un Frankfurt? Ara vols un Frankfurt? Has variat, ja no vols això? Ara vols un Frankfurt? Si tot, mare de Déu. Bueno, en fi, anem a fer notícies de Hollywood, que sempre fan gràcia, oi que sí?
2: Sí.
0: Pues vinga, va, anem a posar aquell dels fantasmes del Roxy, ja que anem al cine, eh? Aquella del Serrat, que aboca aquells cines d'abans, que cada cop hi ha menys gent al cinema. Anem al Roxy, audiència? Anem al cine? Vinga, va, som-hi.

0: I és que quan es tancava la llum dels cinemes, començava la màgia. Allò de ficant-se davant de mons que ens permetien viatjar, els nanos podíem ser cowboys o índies, les senyores es podien enamorar de l'Errol Flynn, quan i nosaltres vèiem a la Marilyn Monroe. És a dir, el món del cinema que durant uns instants, una hora i mitja aproximadament, ens transportava si estàvem en un altre món. Podíem ser detectius, podíem ser lladres, podíem ser tot allò que volguéssim, perquè tancàvem la llum i obríem la imaginació. Però darrere de la pantalla sempre han hagut coses que no s'han vist a la pantalla i que han sigut bastant... Com us diria jo? L'altra cara del cinema, la cara que no es veu, la que queda darrere i permet que moltes vegades ens enamorem del personatge, però no de lo que és l'actor en si. Després ens decepcionen i diem, home, aquest senyor que semblava tan simpàtic resulta que no ho és tant, i aquella senyora tan amable resulta que és una malparida. La qüestió és que sigui com sigui, nosaltres intentarem, aixecant-se de la butaca, anar al darrere de la pantalla i veure quines coses passaven més enllà dels focus. Si els sembla, podem començar amb una actriu molt coneguda per tothom, que té molta gent confon el nom d'ella amb el personatge. Ella es diu Lansbury, però molta gent li diu la Fletcher.
1: La Fletcher.
0: Pel seu personatge aquell que va fer, que era la Jessica Fletcher.
1: Jessica Fletcher.
0: Aquella detectiu va fer molts capítols, però ella en realitat es deia la Angela Lansbury.
1: Lansbury.
0: Bueno, parlem una mica de l'Àngela Lansbury, perquè amb aquella que fa cosa tan amable i tan afable i tot això, i sembla una dona feliç, tenia una vida bastant torturada, Li van passar una sèrie de coses que, darrere de la pantalla, hi havia una pel·lícula potser més interessant que les que ella feia davant de la pantalla.
1: Sí, sí.
0: A l'any 1949, Àngela Lansbury tenia 23 anys, o sigui que és una dona gran, ja és morta,
1: Sí.
0: Si el 49 tenia 23 anys, imagineu-se. Una carrera que ja va començar a Hollywood i amb un futur que semblava escrit sota els reflectors, ja. És a dir, l'Àngela Lansbury, l'any 49, ja era una actriu. Ja havia participat a la pel·lícula Luz de Gas, ja havia sigut, o seria, la reina dels Tres Mosqueteros. Bueno, doncs, aquest mateix any, l'any 49, l'Àngela Lansbury es va casar amb el Peter Shaw, que és un actor, un exmilitar britànic convertit a productor, del món del cinema. Molts van rebre aquesta notícia amb escepticisme, perquè coneixien els dos i van dir, hosti, aquesta parella no... Bueno, per què? Perquè Hollywood estava...
2: Ui.
0: Hollywood estava en aquell moment ple de matrimonis que duraven ben poc, sobretot per culpa de la fama, i els viatges i les pressions de l'èxit, moltes enveges, no? Molts pensaven que no arribarien massa lluny, la Lansbury i aquest productor exmilitar, el Peter Shaw, no? Això sí, es van estar junts durant 54 anys. Imagina't, aquests no aniran, però 54 anys,
1: No està mal.
0: Mentre la carrera de l'Àngela Lansbury continuava creixent, doncs la seva família estava passant per una època complicada, no? El seu fill, l'Anthony, va desenvolupar una addicció a l'heroïna, per exemple, tenia un fill drogadicte, i la seva filla, que tenia un nom curiós, es deia Deirdre, un nom que he sentit per pocs cops, va acabar involucrada amb l'entorn relacionat amb la secta, sabeu de qui? Del Charles Manson.
1: Hòstia.
0: O sigui, t'ho imagina't, una filla, un fill heroïnomen,
1: i l'altre amb el Charles Manson.
0: I l'altre amb el Charles Manson, el tio que va matar la Sharon Tate, el Polanski, no? Home, per aquests dos pares, pel Shaw i per ella, va ser un moment molt delicat, evidentment, no? L'Àngela i el Peter, el seu marit, van entendre que no podien enfrontar-ho a distància, no? Era impossible. I van prendre una decisió que va canviar absolutament tot. Ella va ralentitzar dràsticament la seva feina i ell va deixar d'un costó la seva carrera, la va aparcar, no? Junts van deixar Hollywood i es van mudar amb la família a Irlanda. Per allunyar tant a la filla com al fill de tot el tema, no? I es van decidir concentrar absolutament amb els seus fills, i no va ser una cosa de mesos, va ser un canvi radical de prioritats, és a dir, primers fills i tot això. Durant anys, la família es va mantindre molt allunyada dels focus, no? Molta gent deia, és que la Lansbury ja no fa pel·lícules. Bueno, clar, és que no volia fer-les. Ella va dir, anys més tard, que aquesta elecció va contribuir molt bé a donar als fills l'estabilitat que necessitaven, no? Bueno, amb el temps, doncs, les coses van anar millorant, el fill va lograr reconstruir la seva vida i la Deirdre es va allunyar dels ambients que l'estaven, doncs, arrossegant cap a una direcció, jo diria que molt perillosa, perquè anava al Manson. La família de la Lansbury va, va estar unida i després hi va un nou capítol, no? Un nou capítol que a l'any 1984 l'Àngela Lansbury va voler tornar a treballar i, bueno, va tornar a la televisió amb una... amb una sèrie que es deia La senyora en amarillo, que després es va convertir en un fenomen mundial, i d'aquesta espècie de sèrie pilot es va crear S'ha escrit un crimen, que va ser el, on és ella més coneguda.
2: Sembla i tant.
0: Encara que ha fet moltes pel·lícules, eh? Durant, va estar 12 anys i va fer 264 episodis, tu.
2: És moltíssim, sí.
0: Sí, el rostro, podien dir, de la Jessica Fletcher, era, bueno, va entrar a milions de cases de persones, no? Ella es va convertir en aquest paper una de les actrius més reconeixibles a la televisió internacional, correcte? I darrere d'aquest èxit, encara que tot, sempre hi havia el Peter, el seu marit, que no buscava visibilitat, era un home que difícilment coincidia amb entrevistes, estimava més quedar-se darrere de l'escena, ajudava amb els projectes, llegia guions, organitzava la feina, l'acompanyava tot arreu, però era una presència constant, però a la sombra, no volia ser protagonista. El 2003 el Peter va tindre problemes cardíacs i l'Àngela, doncs, va reduir els seus compromisos professionals i va passar cada cop més temps al costat del seu marit, eh? Ella va fer al revés, ella l'acompanyava a les visites mèdiques i va estar al seu costat fins i tot tota la vida, no? Peter Shaw va morir un 29 de gener de 2003 i l'Àngela estava al seu costat, eh? Les persones que li eren properes van explicar que seguia parlant molt amunt, molt sovint, del Peter i que molts dels hàbits construïts junts seguien sent part de la seva quotidianitat. Abans de morir va deixar la sol·licitud molt simple a l'Àngela. Volia que l'anell de casaments del Peter li fos ficat al seu dit al moment d'enterrar-se.
2: Oh.
0: Aquest gest discret, com ella havia sigut tota la seva història, això no és un conte de dades perfecte, ni és un guió de pel·lícula, però ho sembla. Una vida atrevessada per dificultats familiars, canvis, malalties, dècades sense notorietat. Durant més de mig segle van continuar escollint-la amb ella per ser una cara de la televisió més reconeguda. Potser precisament per això és el que avui fa que l'Àngela Lansbury, la Jessica Fletcher, formi part de la nostra família, encara que la seva família va tindre molts, molts problemes. Mm-hmm. Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
3: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín.
3: El nombre de mi madre.
0: Muy bien. Hi ha una pel·lícula molt bona que es diu El nombre del padre. Tu vas al revés, eh? El nombre de tu madre. A veure, Manolín, què vols dir en nombre de tu madre?
3: Que igual que... opina igual que jo, que sí.
0: Que sí, eh?
3: Sí.
0: Com es diu la teva mare?
3: Antonia.
0: Antonia. Saps que és un nom romà, no?
3: Que no,
0: ve del... Sí, viene de los antoninos.
2: Uh-huh.
0: Molt bé, Manolín, pues si dius que sí, tens el 5, també, eh? Bueno, podrem...
3: ¿Qué número tengo? ¿Qué número tengo?
0: Tu tens, tu tens el 2 i la teva mare el 5, ¿vale?
3: El 5, ¿no?
0: Sí, senyor.
3: Vale.
0: Gràcies, Manolín. Adéu, adéu, adéu. Voleu que continuem amb coses d'aquestes de Hollywood, així...
4: Aquesta, home, la Lansbury també fa una... Si no me'n recordo, una de les pel·lícules en què és la Miss Marple, també. També fa de Miss Marple.
0: Sí.
4: Espejo roto, sí.
0: Una pel·lícula, exacte, que hi havia una supervisió, seria Elizabeth Taylor, el Rock Hudson...
4: Exacte.
0: I ella...
4: I ella fa de
0: ella
4: Miss
0: Marple. Ella fa de Marple, sí. Però, vaja, no ha sigut una Marple... Va ser aquesta vegada i estan... Hi ha hagut actrius que han fet molt de Marple, eh? Bueno, més coses de Hollywood. Serà el món del cine o voleu que anem a una altra cosa?
4: No, sí, ja pot ser.
0: S'està bé el món del cinema, aquestes històries així que acollonen una mica, no? Pobre Àngela Lansbury, no? Una vida més...
2: És una senyora que quan tu vas a un lloc i te la trobes ja pots marxar, perquè hi haurà un mort.
0: Bueno, si hi ha tios...
2: Això segur.
0: Hòstia, mi huele raro, eh?
2: Això, ui, ui, ui, ui,
4: ui. Quants, per això?
2: Per això.
4: Perquè la Lansbury,
0: El Poirot, no?
2: El Poirot, també.
4: El Poirot...
0: Hòstia, dius, quin mal rotllo, no?
2: Sí, sí, dius, no, jo me'n vaig.
4: Bueno, ara em fan unes a TV3, que les fan...
2: D'Agatha Christie, sí.
4: De l'Agatha Christie, que a mi no me sonen de res, probablement devien ser d'ella, però jo no...
2: I són recargolades.
4: Recargolades.
0: Sí, sí.
4: Tipo Agatha Christie, però no ho sé...
0: Bueno, anem a parlar d'un altre...
4: Actor?
0: Perdona, què?
4: Actor? Actriu?
0: Actriu? Una actriu. Bueno, una actriu amb una història involucrada amb un director molt important, el John Ford, se'n recordeu? Que és
4: sí, sí. Uh-huh.
0: Doncs, bueno, hi ha una actriu molt famosa...
5: Ui.
0: Vale, que ha fet moltes pel·lícules, i bueno, en realitat es deia Maureen Fitzsimmons, va néixer en un crim, però era la Maureen O'Hara.
4: Vale.
0: Sabeu qui és la Maureen O'Hara?
4: Sí, la que va fer Lo que el viento se llevó.
0: No. El que el viento se llevó era la... Ai, la que estava casada amb...
4: Però O'Hara també era, Lawrence Olivier. No?
0: Sí, bueno, feia de germana.
4: Ah, vale, però feia Lo que el viento se llevó.
0: Sí, la protagonista era la...
4: Com és? Ah, la protagonista no ho sé, però sí que ella
0: sortia.
4: Sí,
0: home, sí. Ai, una que va fer Quiero vivir, que va estar amb el Lawrence Olivier.
4: Però Olivia de Havilland també hi era.
0: Olivia de Havilland era una altra. No, com es diu ella? Ai, Déu meu. Bueno, és igual, ara no me'n recordo. Mira quina mala memòria que tinc. Bueno, el John Ford, sabeu que era el director aquest, sí. Típic de l'Oeste, li va donar un cop de puny a la mandíbula, tu. Davant de diverses persones. Tu t'imagines un director si fos una grega, bum, a la mandíbula? Què va passar? Que ella ni es va caure ni es va immutar. Li va fotre la grega, bum. I una revista sancionalista d'aquell moment va intentar, doncs, tacar el nom amb una història escandalosa. Clar, és molt escandalós que un director de cinema, home, com el John Ford,
2: més aviat,
0: fotia la Maureen O'Hara una grega, no? La Vivian Leigh, exacte, vale. Gràcies, Montse.
2: Vale.
0: Bueno, Matsus. Ella va treure el seu passaport i va desmuntar el relat. Diu, la Maureen aquesta, que va néixer el 17 d'agost de 1920 a Renlagar, un barri de Dublin, a Dublín, a Irlanda, va créixer en una família catòlica irlandesa plena de música, teatre i personalitat molt forta, De nena era atlètica, forta, valenta, i era molt feliç a l'aire lliure. És una noia que volia estar... Saps que hi ha nanos que sempre volen estar a l'aire lliure? Sí. Però sí, era una nena així, no? Jugava al futbol, muntava a cavall i nedava pel riu. No, un riu gelat, el riu Douda. L'ella anava per allà. Mira si era forta i gran, que li deien el bebé elefante, tu, quan va néixer. Després la cosa es va recollir. Es veu que era enorme, no? També era l'única pèl roja de la família, curiosament, siguen irlandesos. Sí. Aquests crits que signifiquen? Que estava l'aigua freda o què? Hòstia, no, que covard, tu. Bueno, no, que era aigua. Només que rentar-se una mica...
2: Bueno, clar,
0: Bueno, com era l'única pèl roja de la família, això, que era una noia sense complexes, durant un temps la va sentir com insegura, Però què va passar?
5: Quan aquest programa algun dia donarà alguna notícia de veritat?
0: No ho sé, tu. No ho sé. Semblem i el govern i els...
5: No,
2: aquest sí que no diuen mai, la veritat.
0: Bueno, la qüestió... Ella, el ser pèl roja, l'única pèl roja de la família, doncs no... Els pèl rojos sempre estan vistos d'una manera diferent. No dic ni bé ni malament. Són molt peculiars, no?
2: Sí.
0: A més, amb ulls verds. Per dir-ho, ulls verds és Irlanda pura, no? Bueno, dit això, ella tenia unes certes inseguretats per això, però què va passar? Ràpidament li van desaparèixer quan va anar a l'escenari. El fet de que fos pèl roja li va facilitar molt... Uh-huh. Home, evidentment, l'Hombre Tranquilo i tot allò, no?
2: Sí.
0: Aquelles pel·lis, no? Als 14 anys ja es formava amb prestigi al teatre Highbay d'Irlanda. Abbey. I això va canviar tot. Als 16 anys va viatjar a Londres per una prova de càmera, segons que es feien... Ara es diuen càstings, no? I li va sortir malament. Bueno, ja li va sortir fatal, Es va sentir insegura, nerviosa, incòmoda davant de la càmera, hosti, no. Perquè ja havia fet teatre, però clar, la càmera no l'acabava de... Però un actor extraordinari, que es deia Charles Laughton, sabeu qui és? Aquell tio tan lleig i tan bon actor.
2: Ni tan bon actor, exacte, tu vas dir.
0: Li va veure alguna cosa especial, Charles Laughton. Va dir, hosti, aquesta noia... Sí que ho ha fet malament i, hosti, és com una sabata, no? Però té alguna cosa que té que bé. I la va escollir per una de les primeres pel·lícules del Alfred Hitchcock, que és Pensió en Jamaica, no sé si l'heu vist. Una pel·li molt desconeguda.
2: El títol,
0: sí, el protagonista és el Charles Laughton. I la va incloure a la pel·lícula el Hitchcock, aquí. I, bueno, però tenia que adoptar un nou artístic nou, no? I, clar, aquesta noia, que es deia Maureen Fitzsimmons, i van dir, escolta, ja que és pel roja irlandesa, li direm Maureen O'Hara. Per tant, l'O'Hara és inventat, però molt adequat, no? Anys després va poder néixer el Jorobado de Notre Dame, abans que la Gina Lollobrigida, i la seva carrera la va convertir en un de les cares més reconeixibles de Hollywood, no? Però el gran impuls de la seva carrera va vindre En que verde era mi valle, a l'any 1941, una pel·lícula que va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula, i la va convertir en una estrella directament. A partir d'aquesta pel·lícula ja ningú discutia el talent d'ella, eh? Però clar, l'èxit, com sempre, va tindre un preu. Ens n'anem a la part de darrere de la, va, ara, de la pantalla.
2: Sí.
0: El director John Ford admirava el seu talent, però també era molt cruel, era un dèspota aquest tio, el John Ford, no? I la seva relació sempre era complexa, no? I una de les vegades, el comportament, de vegades, creuen els límits, no? Mm. Es perden els papers, que es diu. Segons ella va explicar anys després, doncs en una ocasió el John Ford li va donar un cop de puny a la mandíbula davant d'altres persones.
4: Hòstia. Amb ella?
0: Sí, sí.
2: Hòstia.
0: Això no surt a la pantalla, eh?
4: Oh, ja, ja.
0: Ja ho suposo. Penseu que estem a la part de darrere, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I ella es va negar a enfonsar-se i res, al contrari, es va mantindre absolutament ferma, no? I això la va convertir en un patró al llarg de tota la seva vida. És a dir, ella va dir, escolta, amb un altre director, un director que es deia John Farrow, la va acusar i la va intimidar ràpidament. Ella va acabar casant-se, vale? Bueno, aquest acusament doncs, li va tornar el cop, no? D'alguna manera. Als anys 50 va col·laborar amb el John Wayne, un altre que també un dia parlarem, el Duc. Va ser el seu gran... Aquesta música irlandesa ens porta. Uh-huh. Va fer una pel·lícula extraordinària, més que recomanable, amb el John Wayne, un John Wayne molt diferent a tots els westerns, una persona diferent, que fa d'un boxejador que no vol pagar ningú, i ella una irlandesa bastant alliberada. Estem parlant de la magnífica El hombre tranquilo.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Bueno, aquesta ja la van comprar totalment cap a dalt, l'escena de la pluja i el petó, en fi, tot allò, no? El públic l'admirava molt perquè era molt guapa, però... Però qui treballava amb ella, allò de l'altra part de la pantalla, doncs la respectaven per una altra cosa, la fortalesa que tenia.
4: Uh-huh.
0: Una dona forta de caràcter, eh? Ella mateixa va realitzar moltes de les escenes de risc, va aprendre esgrima, sabeu que muntava cavall, jugava a futbol, uh-huh, i es va guanyar la reputació de
5: ser... Jo quan estava a Hollywood era una estrella, i ara estic aquest programa estrellat.
2: En fi.
0: Bueno, després farem la cara B del fullet. Anirem tots a la modelo. Bueno, dit això, doncs va prendre esgrima, i això, clar, la gent el que l'admiraven d'ella, que era forta, valenta, tant dins com fora de la pantalla, eh?
4: Mm-hmm.
0: Bueno, però va arribar l'any 1957. Una revista sensacionalista va portar una història molt escandalosa, que afirmava que ella havia protagonitzat un incident compromès en un cine. Moltes estrelles anaven més, doncs, a arribar a acords amb aquestes publicacions, fossin veritat o mentida, per no desprestigiar-les. La Maureen O'Hara es va negar. Va dir, jo no us pago un duro, publiqueu el que vulgueu. I què va fer? Com és mentida, els va demandar.
2: Clar que sí.
0: Va ser la primera actriu que va demandar aquest aparell periodístic.
2: Sí, sí.
0: Tan temible,
5: ui,
0: no?
5: Ui, ui, ui, ui.
0: Durant tot aquest procés que va fer de jutjats i tot això, alguns testimonis va defensar la història.
5: Quina merda!
0: Aleshores, la Maureen O'Hallen va presentar amb molta calma el seu passaport. Justi, un passaport. Enteneu? És a dir, durant el procés, molts testimonis van defensar la història que deia la revista, per entendre. Aleshores, la Maureen O'Hallen va presentar, el que dic, va treure el passaport, i els segells demostraven que estava a Espanya quan suposadament havia passat l'incident.
2: Uau, clar.
0: La història va caure de dalt a baix, la revista va quedar profundament danyada, van deixar perdre molt tiratge i molt d'això, i, bueno, anys després, doncs, es va casar amb el senyor Charles F. Blair Jr., l'home que la va trucar i va ser l'amor de la seva vida, eh? Després de la mort d'ell, d'aquest senyor, va assumir la direcció d'Antilles Airboats i es va convertir en una de les primeres dones en dirigir una aerolínia regular als Estats Units. O sigui, va obrir una companyia d'avions.
4: Oh.
0: Déu-n'hi-do, eh? El 2014, als 94 anys, va rebre finalment un Òscar honorífic. Sí, després...
2: 34 anys.
0: Sí, després d'una vida plena d'actuacions, sí, inoblidables.
2: Sí, sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Mai havia rebut ni cap nominació pel premi, ni res. Ni una sola, cap premi, ni res. Però mai va... tractar, ni de manipular, ni de fer, ni tal, va passar absolutament dels premis perquè era una dona absolutament íntegra, no? Maureen O'Hara va passar la seva vida negant a deixar-se intimidar per homes poderosos, per estudis de Hollywood o fins i tot per revistes amb molta embruna d'escàndols. Ella es va mantindre ferma. Va respondre quan tenia que respondre i més d'un cop, per no dir tots, va guanyar. La Maureen O'Hara, aquella noia de cabell ros que amb un home tranquil el va posar, com els deia jo, bastant pel roig, sí, pel roig. Un home tranquil que el va posar bastant nerviós. Guapa, intel·ligent, ferma, i ja veuen, darrere de la pantalla no és tot bufar i fer ampolles.

0: ara, si volen, parlarem de dos senyors que segur que coneixen.
1: 93-668-61-61. I així poden participar al concurs. I després us passaré el meu telèfon privat i així em feu un ingrés de dinerets, que nunca està de más.
0: Ai, quina creu, Déu meu, quina creu. Bueno, avui parlarem de dos actors mítics, parlarem d'una confessió del Burt Lancaster, sabeu qui és? El Burt Lancaster, que es diu aquí, que parlava sobre el Montgomery Clift, dos grans actors, Bueno, ells van fer una pel·lícula extraordinària que es diu D'aquí a l'eternitat. Se'n recordeu aquella que hi ha la imatge típica de la platja del Burt Lancaster donant-se un petó amb una dona? I el Montgomery Clift, en fi. Bueno, resulta que D'aquí a l'eternitat no només va tindre els millors intèrprets del moment de Hollywood, sinó que, a més, va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula.
1: García, ets un trolero, un mentider.
0: Que va guanyar l'Òscar.
1: I un poca solta.
0: Bueno, i tu un burinot. Ai, Déu meu. Bueno, a finals de la dècada dels 40 i començaments dels 50, Hollywood va tindre una bona sacsejada, podríem dir, perquè va vindre una irrupció de nous actors que es va demascar dels convencionalismes que hi havia abans. Va vindre una onada nova d'actors, no? Era una gent que, com podria dir, feien més teatre abans i aquests va vindre allà aprenent a fer cine, no? Per donar-li una d'això, venien amb el mètode Stanislavski aquest famós, que és el que feia servir doncs, el Marlon Brando, el James Dean, una escola d'actors, no? Bueno, evidentment, abans que ell ja havia treballat al Burt Lancaster. El Montgomery Clift era jove, començava. Havia fet pel·lícules, però el Burt Lancaster tenia ja molt més passat, era anterior, no? I què va passar? De que aquests nous actors del mètode aquest doncs, eren molt ayatolars, en aquest sentit, de seguir el mètode, i els altres actors que venien del món més lliure doncs, tenien una certa reticència a treballar amb gent així, no? El Montgomery Clift era el representant, potser igual que el Marlon Brando, d'aquest enfoc interpretatiu que xocava absolutament a el que entenia per interpretació cinematogràfica el Burt Lancaster, no? El Montgomery Clift va tindre un problema, ens anem darrere de la pantalla, tenia un gran problema d'alcoholisme i el seu abús de substàncies, que bueno, el va portar a una espiral d'autodestrucció que va acabar morint molt jove als 65, quan només tenia 45 anys, i va tindre un accident que li va desfigurar la cara, també. Ell tenia una... Avui en dia, afortunadament, això no passa, però a la seva època, ser homosexual i a Hollywood era un tabú. Mira el Rock Hudson, que havia de ser molt més cap aquí. La qüestió és que vivia torturat per la seva condició sexual. Era un tio tremendament culte, molt educat, molt fi, era un tio molt guapo, molt elegant, enamorava totes les dones, Elizabeth Taylor va perdre el cap per ell, però... es va autodestruir, no podia suportar-ho. Va rebre 4 nominacions per l'Oscar i per exemple per la pel·lícula Howard Hams de Río Rojo, La Heredera, o per exemple Un lugar en el sol, El jo confieso, que feia de cura, una pel·lícula molt bona, De repente l'último verano, Vidas rebeldes, que és l'última que va fer conjuntament amb el Gar Gable, el cargable aquí, i la Marilyn Monroe. Sabeu per què van morir els tres? I va ser l'última pel·lícula. Perquè van rodar amb un desert que havien fet proves atòmiques abans.
2: Hòstia.
0: I estava contaminat de radiació. Tots van morir, tot l'equip,
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. I després El juicio Nuremberg, de Stanley Kramer, i va fer un paper molt bon amb el John Huston, que era Freud, el passió secreta. La qüestió, anem darrere la càmera, Potser la pel·lícula més emblemàtica d'ell va ser D'aquí a l'eternitat, no? I que representa que un exboxejador i soldat de l'exèrcit americà, destinat a Pearl Harbor, no?, té que lidiar amb un tracte denigrant que rebia per part dels seus companys, no? A la pel·lícula, el Montgomery Clift va formar part d'un repartiment de luxe, i, bueno, doncs imagina, la Deborah Kerr, l'Ernest Borgnine, el Frank Sinatra, la Donna Reed, el Borlanger... Que, per cert, el Frank Sinatra, aquesta pel·lícula, va treballar sense cobrar, perquè volia recuperar el món del cine que el tenia oblidat, i al final va entrar, i, bueno, va ser una pel·lícula que li va tornar la fama d'actor, Bueno, a part de totes aquestes coses, el talent desproporcionat i brutal que tenia el Montgomery Clift feia que els altres actors es sentissin intimidats. Els posava nerviosos perquè deien, aquest tio és tan bon actor que no estic a l'alçada.
1: Què dius ara?
0: Estic patint, I aleshores, tant és així, que aquí anem al principi...
1: Ai, ves, quina cosa!
0: Que el Burt Lancaster, amb una entrevista que li va fer per un llibre que va escriure la Patricia Bosworth, d'ell, va dir, diu, això va dir el Parlanca, diu, la única vez que sentí verdadero miedo como actor fue en esa primera escena con Clift.
2: Vale.
0: Era mi escena, entiéndanse, y yo era el sargento, yo daba las órdenes. Él era solo un soldado raso bajo mi mando. Bueno, cuando empezamos no podía evitar que me temblaran las rodillas. Pensé que tendrían que parar por mi temblor, se notaría. Tenía miedo de que me sacara de la pantalla. Això ho va dir al bar Lancaster del Montgomery. Tot això passava, saben on? Darrere de la pantalla. Som-hi. Ara entrarem a la segona hora amb el Xavi fent les seves magnífiques músiques. Ai, la tercera,
2: sí,
0: no sé. La Montse és com el corre... És el Pepito Grillo del programa, tu. Ja em va bé que em corregeixis, Montse, perquè m'equivoco més que una escopeta de fira.
2: A mi em passa una cosa semblant quan venim per l'autopista i venim cap aquí i dic, mira, són gairebé les 10. Cada dia, les 11.
0: Sí, sí.
2: Sí, que és el mateix.
0: No, i la Montse és el GPS perfecte, eh? Encara no ha parlat del GPS, em diu, García, a la dreta. García, diu, vols fer el favor? Que sembla que tingui a posar uns pedals i un altre volant i em tingui a treure el carnet. Mare de Déu, ai. Bueno, la qüestió és que, però què faríem? Tu, Xavi, què faries sense la Pilar, va? Ara que no ens escolta ningú.
2: Ui, tindria molt fotut.
0: Sí, no? T'has fet molt amb ella, ja, no?
2: Sí, home, esclar.
0: Jo en la Montse passa una cosa, que és que porto tants anys que ja no sé on comença un i acaba l'altre.
2: Bueno, clar, és que...
0: Ai, que m'entens? Sí. Inclús la gent quan em veu sense ella diu que no hi ha la Montse. Home, que no veus que no ha vingut.
2: Ja, pues clar.
0: Sí, és estrany, no?
2: Uh-huh.
0: És, bueno, són d'aquelles coses que... Bueno, és bonic, perquè al final, quan ja portes molts anys i dic això, que no saps on comença un, acaba l'altre...
1: Estimada audiència.
0: L'altre.
1: Sou tan bonics.
0: Aquest és el tercer en discòrdia. També em pregunten pel...
2: Aquest és una creu.
0: També em pregunten pel mercat. Que no ve el Follet?
2: Millor.
0: Què estàs dient, Follet, pel Bajini? Què estàs dient ja? A veure, posa't el
1: micròfon. Estimada audiència.
0: Què?
1: Sou tan bonics.
0: Pilota.
1: Tan intel·ligent.
0: Rastrero.
1: Tan guapetons, eh? I guapetones.
0: Nefast, el tio. Què vols?
1: Voteu-me com a director de...
0: Duro, portes 10 temporades dient que et votin. Aquí no es vota, tio. Aquí no es vota. Això no és el Parlament. Aquí el director no sé com surt, però no hi ha votacions. Mentira! Mentira? És mentider, que aquest és un bollero. Bueno, audiència, hem acabat la segona hora passant per la part de darrere de Hollywood i amb la recepta de la Pilar. Uh-huh. I, en fi, totes aquestes tonteries que fem i un fullet plasta i pesau. Notícies i tornem. El sobrevivim el diumenge.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la 1, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la Regió d'Emergències dels Bombers a Girona.
5: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
4: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 14:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi en aquest cas ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb nou dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la Trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres, música a la carta.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
0: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: comença la tercera hora. Jo encara no sé com aguanten fins aquí.
1: El que jo no sé és que encara com t'aguantem a tu, fillet, de veritat, eh? La mare de Déu. Bueno, audiència, refresquem una mica el concurs d'avui, que deia de que... Vostès saben que el carrusel, els cavallitos que diem aquí, també es diu Tío Vivo. El nom de l'origen del Tío Vivo, el de carrusel, de sentit, és un carrusel, i el de cavallitos perquè hi ha cavalls, no? Però el Tío Vivo, un Tío Vivo, que té a veure? Doncs té a veure perquè un senyor que tenia un carrusel... Tenia uns cavallitos, dit d'aquí, com diem aquí, doncs resulta que es va morir, i aleshores el van enterrar. I quan l'havien enterrat, tornant tots de la cerimònia, el tio es va aixecar i va dir «Estoy vivo, tío vivo, tío vivo, el tío vivo!» La gent deia «El tío está vivo, el tío está vivo!» La qüestió que al final...
0: García, aquest concurs és una merda.
1: Vale, i tu també. Quan vam anar allà, la gent deia «Sí, hombre, sí, el carrusel del tío
0: García,
1: vivo!»
0: García, deixa'm el cotxe, 30 euros... i un parell de colònies.
1: Mira, si vols agafar un cotxe, agafa els dels cavallitos i comença a donar voltes. I la gent deia...
0: Això tindrà les seves conseqüències.
1: Puc seguir o no? Tu què opines? Ara no facis...
0: Mai ho hagués dit.
1: Mai ho hagués dit? Ara no fotis cara de Gregory Peck a la pel·lícula aquella del Ruiseñor.
0: No.
1: Calla ja, home. Què és aquesta trompetet?
0: No.
1: Quina veueta fas? A veure com fas aquesta veueta. A veure com... Bueno, prou, ja la gràcia ja l'has feta.
0: No.
1: Sembles els vigis fent la cantada.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Bueno, continuo. Aleshores era el carrusel del Tío Vivo, i al final el carrusel es va animar i el Tío Vivo. I el Tío Vivo s'ha fet universal, per tant, fins i tot el diccionari surt, El Tío Vivo. És veritat o és mentida, aquesta història que hem explicat? El que sí que és veritat és que tenim una bruixa al programa... Una bruixeta que té receptes i coses que diuen... Bueno, receptes no. Com es diuen? Pòcimes o...
2: Conjuros.
1: Vés a saber. Coses d'aquestes que fa la Montserrat, que és una bruixeta bona i simpàtica, que quan belluga el nas aconsegueix, per lo menys en mi, tot allò que vol.

0: Vinga, som-hi, Montserrat. De què va avui el tema? La nostra bruixeta blanca, de què va avui, Montserrat?
1: Doncs mira, avui va de... Si tens... Tu t'has sentit alguna vegada que tot et surt malament?
0: Moltes.
1: Que hi ha dies que estàs agotat sense explicació.
0: També.
1: Que hi ha... Que discuteixes per qualsevol cosa.
0: També.
1: Que sents que la cosa no... No fluye o no flueix. O
0: sí, sigui, sí, sí. Quants dies té l'any?
1: En teoria, 365, no?
0: 365?
1: Sí.
0: Vale, pues 364. No,
1: doncs com diria el fullet, quina merda! Bueno, doncs, quan passa això, hi ha un ritual que es feia.
0: Sí, sí.
1: S'ha de fer amb intenció, evidentment, perquè si no hi creus o no, doncs no faràs neteja d'aquesta...
0: Yeah.
1: D'aquest pesar que tens, no? D'aquesta deixadesa i tot això.
0: Aquesta angoixa, podríem dir.
1: Aquesta angoixa, sí. Aquest sí. Clar, és difícil de dir, també, perquè ara es podria provar ara que tothom va com mig mort al carrer amb la calor, la millor
0: sí,
1: si et penses que, és, que estàs molt cansat i tal, doncs, bueno. És una neteja energètica, que es diu, eh? I la cosa és que has d'agafar una llimona.
0: Una llimona.
1: No ho has d'explicar a ningú.
0: Que agafes la llimona.
1: Que agafes la
0: tampoc
1: llimona.
0: Tampoc té cap interès, no? Ei, Pilar, que he agafat una llimona, li importa
1: home,
0: molt, no?
1: No, espera't, no has d'explicar el ritual. O sigui,
0: ah,
1: no has d'explicar que has fet el ritual. Te'l fas per tu.
0: Una cosa secreta, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Vale.
1: Llavors, la llimona és un absorbent energètic amb molta potència i serveix per bloquejar i neutralitzar el que t'està drenant i el que t'està drenant en secret. Vale? Llavors, a la nit, agafes, abans d'anar-te'n a dormir, una llimona sencera, eh?
0: Sí.
1: I l'agafes entre les dues mans per uns segons.
0: Sí, o sigui, l'aguanto a les mans.
1: L'aguantes entre les dues mans uns segons. Tanques els ulls i dius, congelo, segello i allunyo de mi el que no em pertany.
0: O sigui, congelo?
1: Congelo, segello i allunyo de mi tot el que no em pertany.
0: Això ho tens que dir?
1: Sí, bueno, més que dir-ho, pensar-ho.
0: Pensar-ho
1: amb els ulls tancats, reflexionar amb d'això. Llavors has de posar la llimona debaix del teu terra, del teu llit o del coixí.
0: Sota el llit o sota el coixí?
1: Sota el coixí, sí, sota el llit o sota el coixí.
0: Carai.
1: I deixar-lo allà tota la nit mentre descanses.
0: Sí.
1: Mentre dorms, la llimona funcionarà com un imant absorbint les energies aquestes denses, les enveges, l'estrès, tot
0: coses,
1: això.
0: No? Sí. Pobre llimona.
1: I el dia següent, sense tallar-lo ni res, si pobra llimona,
0: sense tallar-lo, llimona,
1: tallar-lo ni punxar-lo ni res,
0: el què, punxar-la,
1: la llimona, si punxar-la ni res, l'agafes i directament el poses al congelador, deixant-lo congelar per 7 dies.
0: Yeah.
1: Allà s'haurà sellat tota la neteja que t'ha fet, amb aquests 7 dies que s'ha congelat, i després, passat aquest temps, l'has de tirar a les escombraries, però fora de casa teva. O sigui, te l'emportes i el tires...
0: No, les escombraries de casa, vas directament al container i el tires.
1: Ah, exactament.
0: Té que anar amb orgànica, això, no?
1: Exacte.
0: Sí. I, tot, sí, i tot el mal rotllo on va?
1: Orgànic. Diu, manté el procés en secret perquè el silenci protegeix la teva energia i evita que les males vibracions dels altres arruïnin el ritual. El ritual.
0: No, la veritat és que hi ha una part... Bueno, tot això és cert, però que ho dius tu, no? Però hi ha una part que, quan menys...
1: A veure, totes aquestes
0: menys,
1: coses és creure-ho.
0: Quan menys saben de tu, millor.
1: Sí.
0: I quan més saben, pitjor. O sigui, estem en un món que la comunicació...
1: Jo això també ho he dit sempre. Més val que, saps, que no... Que no sàpiguen de
0: no
1: tu...
0: Perquè tinguis, no perquè tinguis res que ocultar, per no aixecar enveges...
1: Ah,
0: no,
1: això mateix.
0: Vull dir, hi ha gent que si a tu et va bé, els fot.
2: Sí.
0: I si et va malament, s'alegren. O tu dius una cosa que et surt del cor sincer i va i li diuen a l'altre per crear un merder. És a dir, jo crec que en boca cerrada no entren
2: mosques. Ara ho has dit, sí.
0: I amb la del fullet, que és com una granota, en boca de fullet no entren pàjaros.
3: Ja som.
0: Què dius tu?
3: Ja sóc aquí.
0: Ja sóc aquí. Escolta, si ho fem amb el fullet, això el congelem, què passa, 7 dies? Què, fullet, què opines? T'has fet la cançoneta? Tu t'imagines, et agafem, et diem, què és el que teníem que dir? Jo t'exorciso, no sé quines paraules hem dit. Montse, vés a saber el que hem dit. Bueno, tres paraules màgiques, agafem el fullet, el fotem... Ui, no dormiria.
4: No.
0: Aquest sota el llit no pararia a tocar els pebrots, ho dic jo.
4: Impossible dormir.
0: Diré, mira, el fullet el millor és directament congelar-lo, tu. Fer exactament el que fan a la Federació dels Àrbits i tot això, amb els àrbits que piten a favor, en contra del Madrid...
4: Els congelen.
0: Els congelen, però és igual. Bueno, molt bé, Montserrat, pues, m'agraden molt aquests títols. També et tinc que dir que, home, si porta tota la costa energia negativa la llimona, no, però agafar una llimona, congelar-la i després fotre-la, té que estar fresqueta, no?
5: Sí.
0: Sí, no?
5: Està bo, sí.
0: No està mal, eh?
1: Les paraules són congelo...
0: Congelo.
1: Segello.
0: Segello.
1: I allunyo de mi tot allò que no em pertany.
0: I allunyo de mi tot allò que no em pertany.
4: Bé, bé.
0: Està bé, això, no, bé. Pot, això no pot dir el Saturnino. Es quedaria sense cobre, no?
4: Exacte.
0: Allò d'allunyo de mi no el que em pertany.
4: Ui.
0: Vinga, anem a les músiques que avui m'han promès que són molt divertides, les músiques.
4: Home, divertides, curiós.
0: O patxucants, com a mínim, no?
4: Sí, com a mínim fora de l'habitual, diguem-ne.
3: O sigui que... Garcia, truquen.
0: Ah, sí, em truquen? Deu ser de l'Associació de Limoneros.
4: Segur.
0: Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, bon dia.
0: Hombre, que em fa de dies, eh?
4: Doncs sí, allà,
0: eh?
4: Doncs sí.
6: Sí, fa dies que no estava.
0: Molt bé, bueno, però ja estàs, no? Però per almenys truques, no?
6: Sí,
0: no. Molt bé, Teresa. Saps de què va el concurs o no?
6: Em sembla que va d'això del Tío Vivo, no?
4: Sí, ah, exacte. Sí, exacte.
0: Tu què creus, que és mentida o és veritat?
6: L'història del... Jo crec que és veritat, que va ressuscitar i ho va dir.
0: Ho va dir el Tío Vivo, eh? Estic insusto per això, no?
4: Sí. Iuiu.
0: Sí. Molt bé, Teresa, doncs pues res. Escolta, tu tens mal rotllo i tal, agafes una llimona, la congeles i ja està, tu. Sí. Eh? Hi havia una cançó del Henry Stephen que es deia Mil Limón, Mil Limonero.
6: Mil Limonero.
0: Eh? Bueno, en fi. Molt bé, Teresa, doncs tens el número 6 i si l'encertes tindràs dos números més, eh?
6: Van, d'acord.
0: Gràcies per trucar-se.
4: Adéu,
0: adéu. Us en recordeu que fa anys hi havia el Premi Naranja i el Premi Limón?
4: Sí.
0: Els periodistes, sí. Eh? El Limón era el que era el periodista més àcid, no?
4: Sí, el Naranja era el bo i tal, i l'altre era l'àcid. Sí.
0: El Limón sempre fotava en un tio que es deia... A veure si me'n recordo, que portava... Amestoy, el fet d'Amestoy.
4: Amestoy, sí.
0: Aquest sempre s'enduia el Limón, el tio, eh? Era una mica càustic. Bueno, va, Xavi, música, va.
4: Vinga, va.
0: Anem a la música. Avui diuen que és una música simpàtica, divertida i molt estiuenca, no?
4: I molt espanyola. Per altra banda.
0: Som-hi. Vinga, som-hi.
4: Amb la sintonia que no té res a veure amb el que faré. Perquè...
0: Bueno, tu, anem parles de rock and roll. Aquí poc rock and roll deu haver, no?
4: Aquí poca cosa, sí.
0: Ja, ja, ja.
4: Coneguda molt, en molts casos, sí, sí. I tant. Uh-huh. A veure, estem a l'estiu, no?
0: Sí, bueno, això sembla, no?
4: I...
0: A l'hivern segur que no.
4: No.
0: Ja t'ho digui jo que no.
4: I vaig pensar, mira, saps què? Dedicarem el mes de juliol a petits espais de cançons que han estat anomenada cançó de l'estiu.
0: Hombre, i tant.
4: O coses semblant, o que han tingut molt d'èxit a l'estiu,
0: sí, sí.
4: Espanyoles, en principi, dels anys 60, 70, 80, 90.
0: Uh-huh.
4: I, clar, començarem amb els anys 60.
0: Molt bé.
4: En 60, Espanya franquista, etc, etc. Llavors teníem un senyor que es deia Fraga Iribarne, que era el ministre de Turisme, i és el que va desenvolupar l'Espain és diferent,
0: sí,
4: i el que els europeus, sobretot, vinguessin a Espanya, doncs, a gaudir de les costes i del sol i
0: del turisme,
4: el folclore,
0: sí, sí.
4: I de tot això. Va començar el turisme.
0: Uh-huh.
4: El 65 van crear el, diguem, el premi, diguem-ne, de cançó de l'estiu. I la primera va ser aquesta.
0: Això s'ho va inventar el Fraga Iribarne?
4: Bueno, ell no, però tot aquest muntatge de turisme i de gent que vingui a Espanya i tal, doncs... I aquesta cançó es va dir...

0: Accident de tràfic.
1: Un d'ells, el Charlie.
0: Sí, oi?
1: El Charlie. Charlie Hurt, es deia. I sí, va morir poc després de publicar la cançó. És a dir, ell no va poder gaudir de l'èxit de la cançó aquesta, precisament. Una gran llàstima. Llavors, el seu altre germà, en fi, clar, va ser una cosa que ell no tenia res previst i tal. El compositor era més aviat, precisament el Charlie, i l'altre, doncs, ja va desaparèixer, diguem-ne, del món musical.
0: La Llenca, molt bé. Qui no havia ballat la Llenca, eh? Delant de dràs, un, dos, tres.
1: Un, dos,
0: que
1: tres,
0: va posar sí. de moda aquesta espècie d'òrganos que bufava si tenien tecles.
1: Sí.
0: Que jo li deia a la gent una Llenca.
1: Quan en realitat no sé
0: si es deia Llenca o no, però tothom ho associava això, eh? Què més, Xavier?
1: El mateix any, 1965. Us sona això, no?
0: Ah, sí.
1: La Chica Yeye.
0: La Concha Velasco.
1: Sí. S'estava fent una pel·lícula que era Històries de la Televisió i en ella doncs hi participava la Concha Velasco. Eren com dos històries juntades i una d'elles era una noia que venia de Múrcia i que en principi volia triomfar en el món de la música i coses així, i ho feia ella. I llavors entremig feien un concert al Palau dels Esports de Madrid. I teòricament i ella no hi havia d'actuar, i menys amb aquesta cançó. Aquesta cançó l'havia de cantar com a Chico Yeye el Luis Aguilé.
0: Carai, tu.
1: I va resultar que, bueno, per problemes de que va arribar tard o no sé què va passar, van decidir, per allà hi havia un grup que es deia Los Botines.
0: Los Botines.
1: Sí, que van ser, en part, els posteriors Brincos. I van dir, mira, aneu a cantar aquesta cançó. Vosaltres, i la Concha Velasco va dir, mira, ja la canto jo. Bueno, pues, gran èxit,
0: molt bé, sí,
1: bestial,
0: sí.
1: L'estiu del 65, sí, la pel·li la van estrenar al maig.
0: Sortia el Toni Leblanc, també, em sembla.
1: Leblanc,
0: és curiós que va crear la moda de parlar, de dir yeyés
1: a tots.
0: Tota una joventut,
1: a
0: no?
1: Tots.
0: Que yeyé venia dels Beatles.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: D'aquella cançó de yeah, yeah, yeah.
1: Correcte.
0: Van dir, són yeyés, eh?
1: Són yeyés.
0: Després hi havia les folklòriques.
1: Sí.
0: I van fer partits de futbol femenins, que no eren partits de futbol, que eren pantutxades, entre les yeyés i les ibèriques.
1: Exacte. Sí,
0: ai, Déu meu senyor.
1: Doncs, bueno, i llavors aquí la Concha Velasco tota la vida l'ha anat arrossegant aquesta cançó.
0: Bueno, és que és la Chica Yeye, eh?
1: Exacte, és la Chica Yeye, oberta, moderna,
0: simpàtica.
1: Cosa que l'any 65, compte que a l'època era... Espanya estava com molt tancada i molt tradicional, eh?
0: Bueno, hi ha dragons encara, que encara estan igual.
1: Encara ho estan, exacte.
0: No, calla't ja, home, el Chico Yeye vol ser ara aquest. Què més, Xavier?
1: Vinga, una altra cançó d'abans 65. Conegudíssima, La Escoba.
0: Hombre,
1: el Sirex.
0: El
1: Leslie.
0: Que li deien l'Anxoveta.
1: L'Anxoveta, sí. Una cançó que, en fi, el seu... un dels treballadors, el mànager de la companyia de discos, els hi va presentar. Era una cançó escrita per un personatge, un productor que es deia Laredo, i els hi va presentar. Diu, mira, si voleu, podeu mirar aquesta cançó, a veure què els sembla. I els Sirex no els hi va agradar gens, aquesta cançó.
0: Yeah.
1: I, hòstia, bueno, va, anem a gravar-la. Èxit mundial de tot el país.
0: Mai se sap on està l'èxit, eh?
1: Exacte. En fi, ja... La lletra aquesta, per cert, no l'hem de confondre amb una, que del Sirex també es deia Si jo tuviera un martillo. No és la mateixa.
0: Aquests també van fer Que se mueran los feos, no?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: A veure, aquí teníem dos grups a Barcelona, que eren Sirex i Mustang.
0: Exacte, els Mustangs imitaven els Beatles.
1: Sí.
0: I aquests anaven per lliure.
1: Aquests anaven per lliure, aquests composaven ells. I Soy Tremendo, i... En fi, diverses cançons. Si yo
0: tuviera doncs això li podem dir als ajuntaments. Si jo tuviera una escoba, el carrer estaria més net.
1: Correcte. Si yo tuviera la
0: escoba, quantes coses barreria. Pilar, tu què escombraries si tuvieres una escoba?
1: Ui.
0: Sí?
2: No ho dic perquè està prohibit.
0: Està prohibit?
2: No, perquè em linxaria, si ho digues.
1: Sí, tindries problema.
0: Bueno, doncs deixem l'escova...
1: Deixem l'escova tranquil·la.
0: Exacte, no. I passem al plomero. Va, a veure, què més, Xavi?
1: 1966.
0: Sí?
1: Un dels grans èxits del 66 és una cançó en anglès que es diu Black is Black.
0: Home, però aquesta era bona, eh?
1: Sí, sí.

0: La van fer els Bravos, els Bravos...
1: Bueno, la van fer abans, els Bravos.
0: Bueno, sí, estava fet abans.
1: El Mike Kennedy la va gravar fora l'estranger i quan la van portar aquí van formar el grup o no? Com
0: no,
1: va anar,
0: no, no, no, no.
1: Com va anar? Ja sé que hi ha una història una mica així.
0: A veure, sí, no, la història és... A veure, els Bravos d'entrada no hi era ell. I llavors, en un cert moment, va entrar ell... per cert, es deia Michael Volker Kogel i era de Berlín.
1: És alemany.
0: Era berlinès. I és més, la seva família... vivien al Berlín Est, era l'Alemanya Democràtica, i es van fugar en un cert moment, quan ell tenia uns 10 anys o així, d'Alemanya. I a partir d'allà, doncs, bueno, ja no va tenir relació directa amb el seu país de naixement. Llavors, aquest personatge va venir aquí, a Espanya, i llavors va entrar en el grup dels Bravos.
1: Sí, els Bravos ja existien.
0: Bravos ja però, estaven però... formant el grup.
1: Formant, però no, el Blackies Black és anterior als Bravos.
0: No, no, no. El van escriure l'any 66.
1: O sigui,
0: amb ell.
1: El Mike Kennedy va vindre aquí i van gravar el Blackies Black.
0: Entre altres coses. Ja tenia una certa carrera.
1: Vale, vale.
0: Però llavors, clar, a partir d'allà van començar a cantar en anglès. Perquè amb ell era més còmode i, a més, així potser triomfaven fora de l'estat espanyol.
1: No, que és el que va passar. Sempre tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Hombre, què tal, senyora Márquez?
2: Sí.
1: Tot bé? Com portem la calor?
2: Oi, molta calor.
1: Molta, no? Ah, sé calor, com diu la cançó. Bueno, saps de què va el concurs o no, Teresa?
2: Sí, ho he escoltat.
1: Què diem del tio Vivo? És veritat la història que hem explicat o no?
2: Jo diria que sí, però a mi com que no em fa gaire gràcia que et perdis.
1: Bueno, hi ha una cosa que diu, això aixeca un mort, oi que es diu?
0: Sí.
1: O sigui, pues no m'ho posis, tu, deixa-ho córrer.
2: A mi no me va.
1: Mare de Déu, tu.
2: Bueno, diguem que sí, com que tinc, mira, més o menys que sigui per ara.
1: Vale, molt bé, Teresa. Bueno, tu com tens... tu voldràs esmorzar, m'imagino, no?
2: Sí.
1: Esmorzar. Sí. I suposo que la Teresa Blaia, si li toca, voldrà el ventall, eh? I els que ja tenen el ventall, doncs ja està, el Manolín...
2: El que s'ha...
1: El que s'ha d'anar li hem preguntat, veus? El que s'ha d'anar s'hem oblidat. Bueno, si li toca el que s'ha d'anar, farem una cosa, si no la vol, li canviarem, eh? Molt bé, Teresa, doncs escolta, que passis un bon hivern.
0: Bon hivern.
2: Ara em llevaré l'estufa,
1: perquè tinc fred. Exacte. I sobretot, si surt al carrer, no t'oblidis la bufanda, eh?
0: El barret, millor.
1: El barret, tu, mare de Déu. Molt bé, Teresa, doncs gràcies per trucar-nos. I mira, tens el número 7, amb els 7 enanos, los 7 magníficos, eh?
2: També, és veritat.
1: El 7 és un número maco, a mi m'agrada molt.
2: Sí, a mi m'agrada molt, de veritat.
1: Molt bé, doncs vinguen. Una abraçada, Teresa, i gràcies per trucar-nos.
2: Bon diumenge.
1: Gràcies, adéu, adéu, adéu. El 7 és un bon número, eh? Què més, Xavier?
0: Doncs el que deia de la gravació, a veure, ells la van tocar, ja la tocaven.
1: O sigui, el Blackies Black, llavors... la van el compositor qui és?
0: Els propis Bravos.
1: Els Bravos.
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, vale, vale.
0: I llavors van gravar, inclús la tocaven ells habitualment. Ara, llavors, què passa? La van voler gravar en uns estudis a Londres.
1: Ja.
0: Llavors van anar cap allà i en allà van preferir músics d'estudi seus. Amb el qual, l'únic que hi ha en aquesta cançó...
1: Jo sabia que hi havia alguna cosa rara.
0: Va ser així. Llavors, en l'estudi de gravació, en el moment de gravar, la música no la toquen els Bravos, la toquen estudis de gravació. Membres de l'estudi de gravació.
1: Jo sabia que hi havia alguna cosa rara, que l'únic que hi havia era el Mike Kennedy.
0: El Mike Kennedy, és la seva veu.
1: Això jo pensava erròniament que era el Mike Kennedy qui l'havia fet. No?
0: Clar, clar. Inclús diuen que dintre dels estudis de gravació hi havia algú tan conegut com el Jimmy Page de Led Zeppelin, que corria per allà. No sé si intervé o no en la cançó, però diria que no. Però, en fi, era d'aquest estudi.
1: Hi ha un tema amb els Bravos, lamentable, i és que el xicot que tocava l'orgue, saps que eren... Hi havia un guitarrista, un baixista...
0: Un bateria,
1: un orgue i el Mike Kennedy.
0: I el Mike.
1: Es va suïcidar, tu.
0: Sí.
1: I és perquè va tindre un accident de cotxe, va matar la dona i el... Ell deia que va matar, va ser un accident.
0: Sí,
1: a la dona i el fill, i en una setmana es va suïcidar, eh?
0: Sí, sí, clar.
1: Vull dir, un drama, eh?
0: Sí.
1: Bueno.
0: Què més, és una pena, perquè era un, per no dir que era el grup que tenia més èxit a nivell de rock del país, era...
1: El que passa que ja veuen el Muerto al Hoyo i el Vivo al Bollo. Van continuar i van seguir tenint èxit, eh? Van fracassar quan el Mike Kennedy va deixar els Bravos.
0: Sí, clar.
1: Que van fer, van portar un cantant anglès...
0: Però ja no.
1: I no
0: perquè el que tenia... el que la gent volia del Mike Kennedy, acostumats a la veu del Mike Kennedy.
3: No l'he vist en directe.
1: I també
0: ella l'ha vist,
1: sí. I jo també no. T'haig de dir que el Mike Kennedy en solitari tampoc va fer gran cosa.
0: No, la lluvia i alguna cosa, però vaja, no...
3: Allò era la festa major de Pals, quan jo granejava Pals. Era molt petita, era joveneta. I va venir ell sense els Bravos, ja.
0: Clar, ja, era més tard, clar.
4: Molt bé. Què més, Xavier?
0: Un senyor que abans he citat així de passada, que era el Luis Aguilé.
1: Home, aquest...
0: És un altre gran cantant de l'estiu.
1: El Luis Aguilé el prenem com frívol, però tenia unes lletres molt bones i era molt bon cantant. Argentí.
0: Sí, argentí.
1: Tenia una peculiaritat. Era un home amb el cap molt petitet pel tamany que tenia de cos. Sí. I portava unes corbates
0: enormes. Eren fantàstiques.
1: I a més parlava com accent estranger, sense ser-ho. Bueno, era argentí, però...
0: Argentí, sí.
1: Què més?
3: Argentí o Cuba?
0: Argentí. Sí, encara que diu quan salí de Cuba, no era Cuba, era argentí.
3: Era argentí.
0: En fi, aquesta cançó es diu Juanita Banana.
1: Un clàssic.
0: Va ser la cançó de l'estiu de 1967. Bueno, n'hi va haver diverses més, però aquesta era una de les principals.
1: Sí. Juanita Banana.
0: És un tema una mica curiós, és a dir, és un senyor d'un cubà, això sí, el protagonista, que té una filla, té una plantació de plàtans, i viu d'això, i vol que la filla també, i la filla, ja heu sentit la veu, té molt bona veu i vol triomfar en el món de l'òpera. Uh-huh. I llavors la cançó, bueno, acaba d'explicar diverses històries i acaba de dir que la filla va a l'Havana, triomfa, i llavors el pare deixa els plàtans i aprèn a tocar la guitarra. O sigui, bastant curiós.
1: Tot que hi havia allò de... Hi ha dos espècies de cançons. Una era Juanita Banana, que, si em permeten l'expressió, deia Juanita Banana se mea en la cama, deien.
0: Sí.
1: Se mea en la cama. I l'altra era Silencio en la sala, que passa a Cubala.
0: Exacte, aquesta també.
1: Aquesta també era clàssica. És que estem fets uns poetes.
0: Sí.
1: Pues vinga, va, Juanita Banana, tu...
0: Molt espanyol, també, l'estil.
1: Sí. Ens va deixar per un càncer d'estómac, el Luis Aguilé.
0: Sí.
1: Un apassionat de Barcelona, li agradava molt Barcelona.
0: Molt bo, jo tinc un disc LP en català.
1: Cantava en català.
0: Sí. O sigui, a Catalunya.
1: Sí.
0: I
1: van censurar moltes cançons, aquí on te'l veus, perquè tenia, amb l'humor que tenia, feia cançons... Hi ha una que es diu El Presidente, que és bestial. És bestial, eh?
0: Que és estela.
1: Pues el Luis Aguilé, un tio simpàtic, tu.
0: Molt, molt.
1: Vinga, en va.
0: Aquest se suposa que és el pare.
1: Ja. Què més, Xavier?
0: Una cançó romàntica, en aquest cas. 1960... Es va publicar el 66, però va tenir l'èxit més aviat el 67, i és un sorbito de xampany.
1: Ah, sí, home.
0: Aquests són els brincos quan encara hi havia el Juan i el Júnior, el Juan Pardo i el Júnior.
1: Quan el cava es deia xampany, també.
0: Quan el cava es deia xampany. I és dolça... I en aquí, a veure, està recordant un moment en què va començar a estar amb la seva parella, que ja no hi està. Llavors, amb la nostra...

Aquests eren els Beatles d'aquí, realment. Els Beatles espanyols eren els brincos. Inclús la manera de vestir, la manera de comportar-se, de Madrid eren, en aquest cas, i jo sempre els he vist un dels millors grups espanyols dels anys 60, els brincos. Que passa que van marxar el Juan i el Júnior i la cosa ja va canviar una mica, ja no era el mateix. Però vaja, tenen cançons bastant bones, una d'elles és aquesta.

0: Un altre personatge amb una veu potentíssima que encara canta és el Rafael.
1: Home, i tant.
0: I home, com a mínim una cançó seva, hem de recordar-ho, i posarem el Yo Soy Aquel. Va participar a l'Eurovisió del 66, va quedar setè, empatat amb, em sembla que era Iugoslàvia, sí, i... és una cançó en la qual ell, bueno, no és un acusador, sinó el que diu jo sóc el que està al costat de la seva parella i la cuida i la, i la fa tot el que pot perquè ella estigui a gust, etc, etc, etc. Amb aquesta veuassa que tenia ja llavors, doncs, és tot una època, el Rafael. I encara canta.
1: I tant.
0: És brutal.
2: Jo

0: jo vaig coincidir amb el... Jo vaig coincidir fent un... rodant un videoclip per l'Antonio Orozco, d'un tema que va treure. Li he fet dos videoclips jo, sí, a l'Orozco. Estan amb l'Antonio Orozco, un dels productors de la Universal en aquell moment, encara que estava... no sé. Era el fill del Rafael.
1: El Martos.
0: El Martos.
2: Martos, sí.
0: I, bueno, és que el Rafael es diu Martos.
1: Ja, però sí, vull dir, sí, que és el que és guionista, sí, o...
0: No, és productor, productor musical.
1: Productor, sí. Sí.
0: Mm-hmm. I, bueno, vaig estar parlant amb ell i tal, i, home, lògicament va sortir son pare i tal, i va dir que el Rafael... O sigui, ell no, ell, el propi fill, no veu quan es jubilarà. O sigui, no. És un individu, no, el Rafael, que quan va als escenaris revifa, no?
2: I ha passat per un trasplantament,
0: bueno,
2: de fetge.
0: I ha anat per els millors llocs, al Radio City Music Hall.
2: Oh, és brutal.
0: Vull dir que el fill estava molt, molt prendat del pare. La mare és la Natàlia Figueroa. I bé, un tio bastant agradable, el Martos, aquest, eh? Uh-huh. Bueno, dit això, què més, Xavi?
2: A tots los brincos. La cançó que suposa que és la millor, que per cert es diu Mejor. El títol
0: mejor
2: de la cançó
0: era quan...
2: Aquesta. Sí. També és de l'any 66, i un altre gran èxit. No hi ha de l'estiu, de tot l'any, de tot el 66. Mm.

0: Què més, Xavier?
1: 1967.
0: Vinga, va.
1: Una senyora que es diu, es deia Maria del Carmen Arévalo La Torre, va agafar el nom de Cristina i es va juntar amb los Stop.
2: Però va fer molta carrera, la Cristina,
1: va fer molta
2: eh?
1: Carrera,
2: molta,
1: sí,
2: Cristina. Era similar a la de, amb més prima, però a la de Mama San de Papas. Tenia una cara rodona.
1: Una mica sí.
2: Sí, la Cristina i tant.
1: I llavors, el 67, va arribar a dalt de tot, allò, èxit, amb una cançó que a tots ens agradaria. Tres coses hay en la vida, salut, dinero y amor.
2: I ja no cal explicar gaire més. Molta gent la confon, pensava que era de l'Encarnita Polo, i no, era de la Cristina. L'Encarnita Polo era la que dava guindes al pavo.
1: Sí, exacte, aquesta de...

0: l'època, no és una supercançó que diguis, és una obra d'art, però la lletra, home, agradava, agradava molt, bàsicament. Aquí semblava molt dels tres sud-americanos, aquest tros.
1: Sí.
0: Te'n recordes, els tres sud-americanos?
1: Sí.
0: Ens vam quedar tots parats amb aquell tio que portava ulleres i era prim.
1: Sí, sí.
0: Ens vam quedar tots prendats d'aquell paio.
1: Clavat.

0: Abans les cançons eren millors, Xavi?
1: A veure, en general sí, per descomptat.
0: Tenien com...
1: No hi ha aquestes, sinó en general.
0: I com més gràcia, no? Aquestes...
1: Tenien més gràcia,
0: sí.
1: Musicalment eren millors en molts casos, sí, encara que els mitjans eren molt menors.
0: Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
1: Ara pots fer de tot.
0: Ara en aquest moment, aquests no tenien el... Jo li dic el sonotone, però no s'hi vaig dir.
1: A l'autotune,
0: al micro. Sí,
1: no, clar. Aquests eren per veu... Per
0: a l'autotune cantes desafinat i surt afinat.
1: I et sona, sí. Si em poso a cantar jo, sonaria bé amb l'autotune.
0: Sí, sí, sí. Fins i tot el fullet.
1: I fins i tot el fullet.
0: Què més? Està molt callat, per això. Ha fet alguna cosa, què, Montse? El tens controlat o què? Això és com aquells nens que quan no saps on estan, perill.
1: Sí, exacte.
0: Què més, Xavier?
1: Home, el 67 també es va fer una pel·lícula i una cançó on hi ha els Bravos i es diuen les dues coses, es diuen Los Chicos con las Chicas.
0: Home, i tant, la primera que van fer, sí.
1: És un altre clàssic amb la cançó d'aquest mateix títol. Aquí hi havia la gent jove que volien, doncs, llibertat i tot això, i després hi havia els absolutament carques que els anunciaven de l'edat de piedra, que eren la gent gran que ho prohibien tot, i això no, i
0: bueno,
1: allò...
0: Aquests
1: no,
0: encara estan, aquests, sí?
1: Aquests encara hi són.
2: És bo, i no com el García.
0: Follet, que tranquils estàvem sense tu. Doncs una cosa, això de Los Chicos o les Chiques... Recordo que hi havia instituts de noies, instituts de nois,
1: sí,
0: i encara hi ha gent, encara avui en dia, que vol escola separada,
1: sí,
0: que la coeducació no existia.
3: Jo vaig anar amb una de separada.
0: Sí, sí. Tremendo, eh?
1: No, sí.
3: Bueno. I era pública, eh? Una pas de monges, era pública. Però sí, era de nois,
0: era
3: de
0: noies. Sí. En fi, què més, Xavier?
1: El turista...
0: Hombre!
1: Mil... No, 1.000.000...
0: 999,
1: no? Això, sí, exacte. 1.999.999.
0: És el que va quedar
1: abans del 2 milions.
0: Exacte.
1: És també la Cristina Los Stop, per cert.
0: Sí, perquè a més es premiava. El turista 1 milió tenia un premi, eh?
1: Aquí està el problema, que el tio que podria guanyar-ho arriba un abans i no guanya res.
0: Sí.
1: Que, per cert, pronunciar això costa, ràpid.

0: excepte pel pobre desgraciat que es queda per un sense premi i sense res. Era un premi que donaven a Mallorca amb el turista número 2 milions.
1: Això li va passar per ànsia viva.
0: Exacte.
2: De vegades arribar el primer és pitjor.
0: Sí. Ja que parlo de Mallorca, hi ha algú que, per cert, era cert, que era la Helena, la cantant de Los Mismos,
2: sí, home, tant,
0: que tenia molta por a l'avió i tenia molta por al vaixell. I diu, com vaig a Mallorca que em facin un pont? I, bueno, van fer El Puente, 1968, cançó de l'estiu, també.
3: Tengo miedo al avión, también tengo miedo al mar.
0: Doncs això era cert.

0: Jo no sé si us passa a vosaltres o no, però quan jo recordo aquests grups i quan sento aquesta música, els veig, els imagino en blanc i negre.
1: Sí, sí, clar.
0: Us passa a vosaltres o no?
1: Sí.
0: Si jo ara dius Los Mismos, i els veig en blanc i negre.
1: En blanc i negre.
0: La Cristina, tots aquests.
1: Bueno, jo, amb algun, com aquest, el que veig és la portada del single, perquè el tinc.
0: Ja, ja, ja.
1: Dels meus pares, clar, si jo tenia 4 anys quan van fer aquesta cançó.
0: Sí, sí.
1: Però has tingut els singles a casa, en molts casos, i encara els tinc jo, esclar. Llavors m'imagino la portada del single.
0: Què més, Xavier?
1: El 68 hi va haver un grup que el dirigia el Teddy Bautista.
0: Home, Los Canarios.
1: Los Canarios, que van fer una peça que es deia Get on Your Knees, que seria Genolla't,
0: sí, sí,
1: bàsicament. Que va tenir algun problema mitja amb la censura, perquè Genolla't, per què?
0: Yeah.
1: Però ell va donar una explicació que més o menys va colar, que si aquesta Genolla't era amb una turista que venia i que despotricava molt contra Espanya.
0: Yeah.
1: I llavors aquest la feia genollar i la feia demanar perdó.
0: Quina mentida va explicar el Teddy Bautista aquí.
1: Tela, perquè no va d'això.
0: No. Després, ara... després va ser el director de l'SGAE, no?
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Sí, no?
1: Exacte.
0: Aquesta cançó tenia molta qualitat, eh?
1: Sí.
0: Els Canarios eren bons.
1: Sí.

0: més?
1: El següent és un altre gran èxit, que si ho és el Sol Espanyol.
0: Home, no podria faltar.
1: Luis Aguilé, 1968.
0: Sí, sí.
1: Semblava del Ministeri de Turisme.
0: Però sí que no ho era?
1: Crec que ho era. En fi, fent la gran propaganda, el tio intentant lligar amb una estrangera que està allà a la platja.
2: Les sueques!
1: Sí, exacte, les sueques!

0: espanyol.
1: Bueno, el sol espanyol, hem de dir que té una cosa exclusiva i única. És l'únic sol que paga impostos.
2: Sí.
1: El país amb més sol i hi ha l'impuesto del sol, tu.
2: Exacte.
1: La mare de Déu. Què més, Xavier?
2: Tira una mica endavant.
1: Sí.
2: I una cançó que a mi m'agrada molt, que és Andorinha.
1: Home, Andorinha, Andorinha del Juan Pardo, no?
2: De Juan Pardo i el Júnior. Uh-huh. Andorinha és un ocellet, que és una oraneta, realment. I la cançó, doncs, bueno, mira d'animar amb una noia que vagi endavant i que la seva vida, etc. Hi ha una curiositat. Aquesta cançó va arribar a les mans, bueno, les mans a les orelles del Picasso, i li van cantar. I llavors, el single, a la contraportada, hi ha un dibuix del Picasso.
1: Carai, tu.
2: Que li dedica amb el Juan i el Júnior.
1: Carai.
2: El que van ser burros a posar-lo a la contraportada. Posa-ho a davant. A davant hi ha una foto d'ells. Però al darrere hi havia aquest, el detall aquest. I és una preciositat de cançó, en aquest cas.
1: Sí. És una mica el que va ser de ti del Serrat, però en gallego.
2: Sí, sí.
1: Eh que sí, el que va ser de ti, tot realment. Aquest tema. Què va ser de ti, niña, lejos de casa.
2: Exacte.
1: Ja va ser això. Ai, Déu meu. Era quan les noies abandonaven la llar. Sí. Quan als 18 anys tothom volia marxar de casa.
2: Exacte.
1: I avui en dia, no dic que no vulguin, el que passa és que no es pot, no poden.
2: Bueno, aquesta època devia ser els 21.
1: Bueno, més o menys.
2: D'edat.
3: Aquesta la meva mare la cantava en gallec.
2: Sí. En gallec, sí, sí, és clar, és que està la versió en gallec, realment.
1: Què més, Xavier?
2: Doncs a Galícia cap a Andalusia. Uns senyors sevillanos, que eren tres, Eduardo Rodríguez Rodway, que, per cert, aquest va ser un dels fundadors de Triana.
1: Magnífics, Triana.
2: I després Luis Javier Moreno i José Moreno. Es deien Los Payos.
1: Los Payos, sí.
2: I van fer la gran Maria Isabel, número màxim de l'any 69. Una noia que va a la platja, bàsicament.

0: Pardo era un dels fundadors de Triana, que sí, Triana és un grup bestial.
1: Brutal, boníssim.
0: Sí, sí, tot el rock progressiu i tal,
1: i
0: molt
1: tant,
0: diferent.
1: I tant.
0: Pues va començar amb els Paios.
1: Ara que parlaves de cantautors galecs i tot
0: sí,
1: això, me'n recordo d'un que és l'Andrés Dobarro. Tu te'n recordes?
0: Sí, me'n recordo.
1: Aquell de Otren, que Otren va ser molt famosa.
0: Sí.
1: L'Andrés Dobarro. Va morir, també, aquest xico.
0: Sí, sí.
1: Andrés Dobarro, déu-n'hi-déu. Pom, pom, pom, pom. Digues, Xavi.
0: L'última d'avui, un altre clàssic, i va veure una gent que la setmana que ve suposo que en sortiran més vegades, però van començar a finals dels anys 60 i es deien Fórmula Quinta.
1: Hombre, aquests estan ara de gira.
0: Aquests estan ara de gira.
1: Juan Flores, que és amic nostre, és el bateria del que porten ara.
0: Sí, sí.
1: I bueno, no para. Dic, però Juan, no estàs nunca en casa. Bueno, és que estamos aquí a la gira, un èxit brutal, eh? El que és molt peculiar als de Fórmula Quinta és el tipus de veu del cantant. És una veu molt reconeixible.
0: Sí, sí. I aquest gran Cuéntame, després es va fer famós per la sèrie. Però vaja, la cançó és de 1969, una de les cançons més apreciades de l'any 69, on és algú que s'ha trobat amb una, en principi, exparella, i li explica que com li ha anat la seva vida al cap d'anys, no?
1: Clar.
0: I que doncs, hi ha bona relació entre ells, però bueno, li pregunta tot això. Una altra gran cançó dels anys 60, espanyola.
1: O sigui que aquests tenien èxits com Cenicienta, també.
0: També, també, també, sí. Ja dic, aquests més aviat cap als anys 70, és a dir, la setmana que ve, probablement m'apareixeran a Fiesta de Blas.
1: Sí, sí, la Fiesta de Blas, sí, mare de Déu.
0: Igual que hi haurà els Diablos, també.
1: Home, un Rayo de Sol, eh?
0: Que aquests ja tiren als anys 70 més que 60.
1: Sí, sí. Home, m'agrada aquesta secció d'avui. Bueno, m'agrada sempre, però aquesta té aquest punt de nostàlgia, de recordar.
0: Aquesta nostàlgia de...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Clar, aquí quasi totes són cançons en castellà, però totes, pràcticament, menys un parell en anglès. Més endavant ja entra, com a cançó de l'estiu, les cançons angleses i americanes. Però en aquesta època, tot i que hi havia molta gent que... Home, és l'època bona dels Pounds, Beatles i companyia dels anys 60, però com a cançó de l'estiu la gent escoltava música en castellà.
1: I, en canvi, està molt vinculada la cançó de l'estiu amb el Jordi Dan.
0: Per exemple.
1: Però el Jordi Dan és més cap aquí, no?
0: Sí, hauria hagut d'incloure Casachoc, potser.
1: Hòstia, Casachoc,
0: crec que és el 69.
1: Sí.
0: En tot cas, igual, la ficaré la setmana que ve.
1: Però és més als 70, no?
0: Però és més als 70, sí. Tot allò de la barbacoa i tal, això serà els anys 70.
1: La barbacoa.
0: Ja vindrà, ja.
1: Audiència, ara no es poden fer barbacoes, vagin amb cuidado, eh?
0: No, no, no, ni en broma.
1: Perquè, vamos. Molt bé, Xavier, doncs un cop més refrescant i divertit el teu espai de la música. I com som gent educada, encara que no hem anat a col·legi, de pago.
2: No, de pago no.
1: Anem a despedir. Pilar, gràcies per vindre, gràcies per la teva recepta d'aquest postre amb crema, que a mi m'agrada molt la crema, eh? I bueno, la setmana que ve més, com diuen aquells, no?
2: Molt bé.
1: Que suportis bé la calor, Pilar.
2: Un dimarts i un dimarts ja et dic jo que no, perquè anem a Barcelona i només de pensar que he de pujar aquells 5 pisos a casa del meu fill, ja m'ha ve de tot.
1: Sobretot, posa't la bufanda.
2: Sí, sobretot. Sí, sí, sí.
1: Xavi, un cop més gràcies per l'espai musical, fantàstic. M'ha agradat molt i ja tinc ganes d'escoltar el 70 que fèiem. Miquel, el nostre oient Impearson d'aquí, t'ho has passat bé, Miquel?
0: Sí.
1: T'ha agradat aquesta merda de programa, sí? Molt bé, Miquel. I Montserrat, fresquets avui. Sembla bé? No, ara es posa els auriculars. I això no es vol despentinar, és tan coquetona.
3: Què?
1: No, no veus? No, que no portaves els auriculars, perquè no et vols despentinar.
3: No, no. No. És que m'acaben molestant els cascos. Bueno, m'acaben molestant a les orelles amb les arracades.
1: Clar, el que vulgui arracades, que s'aguanti, no?
0: Sí, clar.
3: Sí, clar.
1: Bueno, doncs pues, avui fresquets, no, Montserrat? Carinyo meu?
3: Aquí sí, molt bé.
0: Aquí sí, exacte. Ara,
1: I bueno, fora, Follet, avui no has estat massa plasta. Tinc que felicitar, eh? No has estat massa... No? Follet. Ja s'ha amagat. Hòstia, jo quan no el
4: García
1: sento...
4: García no
0: inventi. Bueno, ja ha sortit.
1: Que tranquil m'he quedat escoltar-te, perquè quan estàs en silenci sempre ve una malifeta, noi.
4: Quin concurs de merda, García.
1: Bueno, per cert, el concurs.
0: Allà,
1: el
0: concurs.
1: A veure. Evidentment, el del...
4: Estimada audiència...
1: No, que tenim poc temps. No t'enrotllis ara, estimada audiència. Prou.
4: És una urgència.
1: Una urgència, vale, prou. És cert, el del tio Vivo és veritat, és una història real, eh? Sí? Encara que sembli increïble, és veritat.
2: Jo no tenia ni idea
0: que venia de jo.
1: El tio Alberto es va revivar, i el tio Vivo, el carrossel del tio Vivo, per tant, els que han dit que sí, tenen dos números més, el que vol dir que el Quesada té el número 1, perquè ha dit que no, el Manolín té el 2, el 8 i el 9, la Montse Rubió té el 3 i, com ha dit ser, també té el 10 i el 11, la Paqui té el 4 i, com també ha dit que sí, té el 12 també i el 13, després la mare del Manolín, que es diu Antònia, té el 5 i, com ha dit que sí, també pues, té el 14 i el 15 també, després la Teresa Blay ha dit que sí, té el 6, el 16 i el 17, i la Teresa Márquez té el 7 i, com ha dit que sí, té el 18 i el 19. Anem a llançar el dau, a veure qui surt, anem a llançar-lo. El que té el puntet a dalt és el 9 o és el 6?
0: A dalt?
1: Sí, això que és un 9 o un 6, amb el puntet. Què és? No, és a baix, deu ser el 6, no? Sí, perquè
0: va... A baix és el 6,
1: és el 6, sí.
0: Sí, i a dalt és el 9, exacte.
1: El 6. Mira, la Teresa Blaya, tu. Teresa Blaya, tindràs aquí un ventall al teu nom, vale? Que posarà a l'atenció la senyora Teresa Blaya, vale? Bueno, moltes gràcies, audiència, per escoltar aquest programa, i com vostès saben, sempre fem una despedida una mica filosòfica. Ara, com fa calor, tampoc fotrem Tinc un minut, no? Em diu la Montse que només tinc un minut. Bueno, molt ràpidament, audiència. Aquest programa, com saben, tracta sempre de distreure'ls, d'estar bé, de que vostès s'ho passin bé i, sobretot, de que passin un diumenge més o menys distret. Queda només un minut, i en un minut pocs consells es poden donar, o poques reflexions es poden fer. Però de vegades un minut es fa etern. Quan tens que esperar algú que tens urgència, se't fa llarguíssim. Quan tens que anar... se't fa superràpid. I és que el temps és relatiu. Tot ens passa... pel cap. Si vostès volen estar positius, segur que s'ho passen millor. I si volen estar negatius, doncs s'ho passaran pitjor. I és que al final tot, diuen, és que tot ho tens a les teves mans. No, audiència, tot ho tenim a les nostres ments. Pensin bé i l'acertaran, perquè allò que diuen pensa mal i l'acertaràs és un mal rotllo de caldeus.
3: Sí?
1: Vostès pensin bé, però sobretot una cosa, no es fiïn de ningú. I sobretot no es fiïn mai del que diem aquest programa. Fins diumenge.
4: I fins aquí hem arribat.
1: Gràcies a Déu.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
7: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats, i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
6: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Gajurado. Bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
6: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
7: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
6: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
7: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
6: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses, o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona zona del Prepirineu central i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
6: Parlem també de cultura, perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
7: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
6: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
7: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
6: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
10: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
9: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
10: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos, el que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
9: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
6: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
7: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
6: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
7: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
11: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
12: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
6: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
7: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
6: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
7: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts al territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
6: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
7: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
13: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
14: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
13: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
7: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
15: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mullat. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
16: que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
15: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
6: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mullat a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
7: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
17: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
18: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius, a la concentració, són potser els símptomes que afecten més.
17: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
19: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
17: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
6: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
20: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc, amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
6: Atenció, també hem de comentar, perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
7: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
21: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme, i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
6: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutius sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
7: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
0: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
2: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie ahí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir siendo el plan de contingencia de aquel sistema.
0: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión i bajo l'esforç constant de la facultativa i facultativa.
0: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
6: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
7: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
22: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
23: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
22: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
6: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
7: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, The Tietz i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
1: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
3: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire
1: llista. Bueno, puc parlar amb aquesta gent?
3: Parla, parla, sí? Són tots
1: gràcies.
3: Teus.
1: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
7: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona,

0: Juan Ayuso és quart a la general.
1: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
0: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
1: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esport Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
0: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats de la temporada de la Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
0: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat procedent de la Virtus de Bolonya i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
1: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
0: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
1: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
0: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Farimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'en Sala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats, i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora en directe. Connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos, el que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
1: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Assegurant que van passar...
1: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. S'associa per risc estructural, es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport, a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112 que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple i que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
7: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
8: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
7: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
1: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya, mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
9: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
10: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
9: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, en les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
1: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
11: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè dia feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
1: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valiente és conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
12: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralps, Planoles i La Molina.
1: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen, això sí, les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del Nou FM, Núria Parera.
13: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
14: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible. Demasiados muertos y...
13: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
15: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
13: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
1: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de Posidònia Oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
16: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de Posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
17: És que augmentin els recursos per a la vigilància per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
16: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
1: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya al regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
19: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
18: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri El Camp per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
1: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
20: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
21: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser ús lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
20: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
1: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
0: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
19: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar, et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
0: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
1: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar, i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major, en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
22: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim. Jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
2: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
23: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
2: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
1: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
24: Bon i Canet Rock, som els amics de les arts, sou els amics de les arts!
1: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol, i ha omplert el Pla Dance Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
25: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat?
26: Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
27: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
26: Bueno, puc parlar amb aquesta gent?
27: Parla, sí? Són tots
26: gràcies.
27: Teus.
26: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.
28: Canteu com hi has.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
29: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
1: I parlem ara de la campionata de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
4: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 ors de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
1: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Buddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranet d'en Canals i ara crema menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C-15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.

0: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Doncs sí, comencem el concert d'aquesta setmana. Avui sentirem dos músics ben coneguts, com són Mozart i Beethoven, però que sempre ens sorprenen amb les seves músiques, encara que les coneguem, sempre són... dóna gust de poder-les escoltar. Però el que començarem escoltant avui, que és de Wolfgang Amadeus Mozart, és precisament una d'aquelles peces que no s'escolten gaire, com és el Divertimento en do major, el seu Kegel 136. Aquest Divertimento, doncs, en realitat són unes composicions en el que no és ni una sinfonia, no és ni un concert, però que són unes peces molt boniques. És un, com diu ell, un divertimento. Té tres moviments, un allegro, un andante i un presto. Sentirem, doncs, aquest divertimento de Wolfgang Amadeus Mozart, que ens l'oferirà la Capella Instropolitana sota la direcció de Richard Edlinger. Escoltem, doncs, aquest divertimento.

Acabem d'escoltar aquest divertimento de Mozart, un divertimento que està escrit en la tonalitat de do major i que ens l'ha ofert a l'orquestra de la Capella Instropolitana sota la direcció de Richard Ehrlinger. I ara, doncs, podríem dir al plat fort d'avui que el que escoltarem serà el concert número 1 per a piano i orquestra de Beethoven. Beethoven, ja sabem que el seu més conegut i més cèlebre és el concert número 5, però és clar, per arribar a aquesta alçada, primer va haver d'escriure els altres, i aquest és, podríem dir, de la seva joventut. Ja sabem que Beethoven no va ser un nen prodigi, però va ser amb la seva joventut que va començar a compondre peces molt boniques. Ja diuen que aquest primer concert està molt influenciat per la música de Haydn i de Mozart. És lògic, els alumnes sempre després doncs, van agafant alguna cosa dels seus mestres o dels que ells admiren per després doncs, agafar la seva forma i la seva manera de compondre. El concert, com és lògic, consta de tres moviments, un allegro con brio, un largo i un rondó. El primer moviment és en forma de sonata, però amb una exposició orquestral afegida, una cadència i una coda, és a dir, que Beethoven ja començava a demostrar les seves diferències. El segon moviment està en la tonalitat, cosa no massa normal, perquè si comença amb do i ara és amb la bemoll major. En aquest context, una tonalitat relativament allunyada del començament, però Beethoven doncs, ja tenia la seva gran imaginació i, per tant, doncs, és un moviment molt bonic, és un moviment lent, com acostumen a ser els segons moviments dels concerts, però que veuran vostès que és una solució molt ingeniosa. I el tercer moviment és un rondó allegro scherzando, que és potser el més curt de tots, però que ja surt aquí la xispa de Beethoven, aquesta xispa que no el va deixar mai en les seves composicions. Escoltem, doncs, aquest concert per a piano i orquestra número 1 de Ludwig van Beethoven, que ens l'oferirà a l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Munch, i serà el pianista solista Sviatoslav Richter. Sentim-ho.

0: Així s'ha acabat aquest concert, el concert número 1 de, per a piano i orquestra de Ludwig van Beethoven, que l'hem pogut escoltar per l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Mund. I hem pogut escoltar el pianista, el que fou un gran pianista, és Vyacheslav Richert, que ens ha fet el solo de piano. Espero que hagin gaudit d'aquest concert d'aquest diumenge.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
2: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
1: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez, i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del grup especial d'estructures col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i s'ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge, a Farimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de Ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera de que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: En aquell temps, Jesús va dir: t'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill, i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Jesús dona gràcies al Pare que es complau en els senzills i dèbils i no en els poderosos. La gent senzilla són la majoria del poble que treballa i té una actitud d'obertura al missatge de Jesús. A la Bíblia es fa referència al jou dels poders polítics opressors: Egipte, Síria, Babilònia i Roma. En temps de Jesús, el jou es referia a la llei religiosa, que s'havia convertit en una càrrega insuportable imposada pels mestres de la llei. Jesús denuncia les interpretacions restrictives i legalistes que en fan. Jesús no vol ni tolera una llei religiosa que resulta una càrrega dura per la pobra gent. La seva religió és suau, lleugera, agradable de portar, perquè és humanitat i felicitat per tothom. L'Evangeli és el que més i millor encaixa amb la nostra condició humana. Com diu el Salm, el Senyor és gran en l'amor, és bo per tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat. I continuarem aquesta secció del programa amb el missatge que ens adreça el nostre bisbe Xavier per aquest diumenge.
4: El papa i Bad Bunny. El papa Lleó XIV es va reunir a Madrid durant una estona amb Bad Bunny. No sabem de què van parlar. Aquest famós cantant fa servir una caseta als seus concerts. La caseta de Bad Bunny no és només un efecte escènic. Vol evocar una casa criolla, la memòria d'un poble, el gust de barri i la nostàlgia de les arrels. Però també deixa al descobert una ferida molt contemporània, perquè allò que neix com a signe de proximitat pot acabar esdevenint aparador d'exclusivitat per a VIPs. El mateix passa amb altres símbols catòlics marcats per l'estètica musical, com el confessionari de Rosalia. Però no pot ser que allò que sembla decorat revela en el fons una set de casa, de refugi, d'escolta o de sentit? Per això la qüestió no és només estètica, sinó espiritual i social. En clau evangèlica, una casa no és un lloc perquè uns pocs es facin veure mentre la majoria mira des de baix. La casa és taula compartida, porta oberta, acollida sense filtre. L'Evangeli no construeix zones VIP, les desmunta. Quan convertim les arrels en simple escenografia, també convertim la comunitat en aparença. I aleshores la nostàlgia que proclamem deixa de ser memòria viva per convertir-se en consum emocional. Pot ser per això aquests fenòmens interpel·len tant, perquè sota la brillantor del show reapareix una pregunta més fonda. Volem de debò un allà, un espai d'escolta i perdó, o només la seva imatge? En la seva visita apostòlica al papa Lleó va reclamar a Barcelona el mateix que pot servir per a qualsevol altre poble o una ciutat: una llar ampla i oberta a la fraternitat cristiana i una comunitat cridada a ser constructora d'unitat. Aquest és el criteri de decisió. Per això em pregunto si les nostres cases, les nostres institucions, les nostres parròquies i la nostra societat són veritablement casa espais de reconciliació o només decorats, si són espais d'encontre o escenaris de distància, perquè només és creïble l'església que s'assembla a una llar on ningú no s'obre, i només és humana una cultura que no exhibeix al poble, sinó que el dignifica. Adéu-siau.

I així, escoltant aquestes santes paraules del nostre bisbe Xavier Gómez, acabem el programa d'avui. L'Obrint Camins ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona, al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Bomale Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi de Sant Andreu de la Barca avui. Els ciutadans afectats han rebut una alerta, és alerta als telèfons mòbils per finalitzar la mesura que afectava unes 1.500 persones aproximadament. Els bombers han donat per estabilitzat doncs, aquest incendi, que el foc cremava inicialment en ascendent i amb força intensitat. I parlem del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja més els avisos de calor intensa des d'avui i fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Precisament repassem el temps amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat marcat per ser dues jornades de molta estabilitat, de molt sol, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure aquesta tarda al sector del Pirineu. Avui les temperatures a poc a poc s'han anat disparant, arribant als 40 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre i a punts a l'interior de l'Alt Empordà, com ha estat el cas d'Espolla o també de Cava. Demà dilluns aquesta calor s'intensifica sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot el prelitoral, Catalunya central, i arribarem a superar aquests 40 graus sobretot a la Noguera, al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb un dilluns que serà molt assolellat amb alguna nuvolada que no ens deixarà precipitacions sobretot a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu més central. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I seguim parlant d'incendis, un a la Catalunya Nord, on un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des de dissabte al vespre afecta sobretot aquesta zona de la Catalunya Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. I anem en cultura ja que a Tarragona, on la banda Unió Musical ha exhaurit totes les entrades per al concert familiar que interpreta avui. Ens ho expliquen des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: L'espectacle comptarà amb la participació de la cantant Damaris Gelabert. Interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, adaptats per banda sinfònica. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que preparar aquest espectacle ha estat un gran repte.
4: La veritat és que ha estat un repte perquè els arranjaments estan molt ben fets, són uns arranjaments molt ben fets, però també són complexes, són difícils, perquè a vegades doncs, també les tonalitats i, les has d'adaptar en funció de la veu, no?
3: Les entrades estan exaurides des de fa setmanes.
1: I parlem del Tour, ja que milers de persones han vibrat amb l'arrencada i amb l'arribada d'aquesta segona etapa del Tour entre França, del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. A l'arribar a la final a Montjuïc, Pogacar ha deixat guanyar a Isaac del Toro en la segona etapa catalana. I el ciclista mexicà s'ha imposat creuant la meta abraçat de l'eslové, que retalla 6 segons a Vingegaard. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
7: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona nit. Passen uns pocs minuts a les 9 i tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, amb moltes ganes de compartir aquesta estona amb vosaltres.
1: Avui el programa serà una mica diferent, però mantenint l'essència de sempre. Bona companyia, conversa i moments que poden sortir completament improvisats.
0: No sabem realment com acabarà el programa d'avui,
1: però sí que podem dir que avui coneixerem una història interessant i unes persones que tenen moltes coses a explicar-nos.
0: Hi haurà conversa, anècdotes, alguna sorpresa
1: i segurament moments d'aquells que no es poden preparar gaire.
0: Així que tant si ens escolteu des de casa, des del cotxe o des de qualsevol racó, gràcies per passar una estona més amb nosaltres.
1: Pugeu-vos còmodes, pugeu el volum, perquè això tot just comença.
0: Avui estem amb la Lia
1: i el Conrad,
0: i ara comença Joves en Antena. Bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estàs?
1: Bé. Sí. Perquè ja són vacances, no? Ja sí. No cal estudiar res. Matemàtiques? No cal estudiar per cap recuperació de matemàtiques? Ja està.
0: Per cert, amb tu, bon estiu, que encara no t'ho havia dit.
1: Ah, sí, igualment. Jo tampoc t'ho havia dit a tu.
0: Ja. I bon principi de juliol. Bueno, bon mes de juliol. No sé com es diria això. Bueno, avui tenim un programa molt especial.
1: Sí, bueno, si ens seguiu a les xarxes segurament ja ho sabreu.
0: Avui obrim l'estudi a un projecte que uneix creativitat, música i entreteniment.
1: I tot per arribar a fer un joc de taula.

0: Estic segura que molts de vosaltres heu anat alguna vegada a un assaig, ja sigui de teatre, de música o d'un cor, i bueno, sabeu que allò pot ser un caos, no?
1: Doncs imagineu-vos transformar tota aquesta experiència en un joc de taula. Això és precisament el que han fet les nostres convidades d'avui amb l'Assaig General, que és aquest joc que, ens estigui veient per vídeo i ja el veurà si no el podeu buscar per Google. Un projecte que vam clitxar fa un temps a l'SMUC i que ens va cridar l'atenció des del primer moment.
0: Per parlar de com va néixer la idea, de com ha estat el procés de creació i com es connecta aquest joc amb el món coral, avui tenim assegudes a l'estudi a les seves creadores.
1: Donem la benvinguda a la Nerea i a la Lídia. Benvingudes a Joves en Antena.
0: Bona nit, Lídia.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Nerea.
3: Bona nit.
1: Que, com esteu?
3: Bueno, fa un dia, una nit magnífica, no?
2: Sí.
1: Bueno, comencem, no, ja, si voleu?
0: Sí.
1: Bueno, doncs, no us hem explicat, però, o sigui, serà com a totes les entrevistes que hem fet, que és el passat, el present i el futur, vale? Bueno, futur no, o sigui, no hi ha masses preguntes. Bueno, ja ho anireu veient.
0: Sí. Sí. Doncs comencem amb el passat, com ha dit el Conrad, i doncs anem a viatjar una mica en el temps, cap als vostres orígens, bueno, els orígens del joc, no? Com us vau conèixer a l'SMUC i en quin moment vau decidir que, a més de companyes d'estudi, seríeu les directores d'aquest projecte?
3: Bueno, nosaltres ens vam conèixer pues, a primera carrera. La Lídia estava estudiant direcció i estava estudiant composició. I la Mariona també es van conèixer a classe i tal. I van començar a...
2: Espera, perdona, Nerea, no ho has dit, que la Mariona és una de les altres creadores del joc.
3: Sí, exacte.
2: Però que avui no podia venir perquè, bueno, viu molt lluny. Però...
3: Viu molt lluny, està lluny de tot. I res, vam començar a segona carrera a compartir pis i vam estar, bueno, molt bé aquests anys i una nit, farà un any i uns mesos, l'1 d'abril, si no recordo malament.
2: Crec que sí.
3: Doncs... Ara, això ho vols explicar tu?
2: Vale, va. Sí. O sigui, uns amics meus es casaven. Un cantava el cor jove del Palau, crec. I la noia cantava en una altra banda. I ens van explicar que es casaven i vam dir, ostres, els hem de fer un regal. Però quin regal els podríem fer? Bueno, podem... diverses coses... podríem haver comprat i vam dir, ostres, un joc de taula sobre cantants, sobre cors, podria ser interessant i la Nerea d'això en sabia una mica i llavors va ser com vam començar, però tu expliques per què en sabies.
3: Bueno, clar, em va venir la Lídia, estàvem fent el sopar i que no havia trobat cap joc sobre el món de la música coral i estàvem pues, començant a fer una mica de brainstorming de com podria ser un joc com que trobessis cantants i que haguessis de muntar el teu cor. I a mi em feia molta il·lusió això perquè a mi de sempre m'han agradat molt els jocs. I com dissenyar-los, pensar-los, vaig fer el batxillerat al meu TTR sobre jocs. I ara estudio matemàtiques, però també tot el que és com teoria de jocs i l'anàlisi sempre m'ha fascinat molt. I llavors va com sorgir aquesta idea i va ser pues, anem a retallar paperets i començar a inventar-nos normes, a veure... com continua això.
1: I així és com va començar, doncs, tot això, no?
3: Sí.
1: Uau.
0: Ja, o sigui...
1: No m'esperava, m'esperava qualsevol cosa excepte això, la veritat.
0: Sí, o sigui, és com... No sé, jo pensava que seria com una idea molt més processada, però...
3: però no. Va ser bastant a lo loco, la veritat.
0: Pues, no sé, jo crec que les millors idees acaben sorgint així, no?
1: I llavors, sí. O sigui, com va passar de... Vull fer un joc pels meus amics a... ho anem a crear per tot el món.
2: Sí, o sigui, com ha dit la Nerea, nosaltres vam començar ben humilment amb un paper i amb una idea. Sí. I vam anar com polint les mecàniques. I, vale, què és el més interessant que podem agafar del món coral? Mira, doncs, quan la gent desafina, quan... diverses dinàmiques que hi ha en el joc, que potser després en parlarem, no? I això, con una idea com el món de no sé què, i llavors va ser quan vam veure que la Generalitat oferia una subvenció per jocs de taula en català. I vam dir, doncs ens hi presentem.
3: Total.
2: Que és el que pitjor que podria passar, que no ens la donen. I ens la van donar i vam dir, vale, doncs això ho hem de tirar endavant perquè ara ens havien donat o ens havien com predonat uns diners per fer un joc de taula.
3: Sí, i vam, bueno, vam convidar els nostres amics al nostre pis a provar el joc, a donar les seves opinions, veure què els agradava el joc, què podríem canviar, idees sobre què els semblava divertit. I a partir d'això vaig trucar a la meva amiga que és dissenyadora gràfica, la Priscila Q, que bueno, també surt a la caixa, i ella havia fet com la carrera de disseny gràfic i li vaig dir si li interessava el projecte i estava just en un període com de... estava freelancer i tal, i li va agradar molt la idea i bueno, ens ha fet aquestes il·lustracions tan maques i tot el disseny i maquetació del joc.
1: I quins records teniu, o sigui, a part de tot el que ens heu explicat, tots els prototips del joc eren fets a mà, com ens heu dit, en papers talladets. Creieu que van canviar molt del que va acabar sent? O sigui, nosaltres, per exemple, ara tenim una carta aquí de, doncs, a la part de dalt, quan canten normal, i a la part de baix, el desafinat. No? En quin moment vau decidir això? O sigui, tot aquest procés de, vale, doncs, giro la carta, tot això... Quan va ser? A partir de la il·lustració ja vosaltres pensàveu, ai, doncs mira, doncs que giri o alguna així.
3: Doncs estàvem, no et sabria dir el moment exacte que se'ns va ocórrer la mecànica, però estàvem com pensant, vale, podrien haver mecàniques que com et deshabiliten els cantants, podria ser una fonia, podria ser doncs, diferents coses. I no sé exactament com la mecànica ha de desafinar, però sí que potser recordo més com les cartes inicials, que clar, abans no tenien nom ni res i estaven com marcades, bueno, el sistema de coloració era molt diferent, però com les parts bàsiques, vale, hem d'indicar que és una soprano, com de bé canta, com quan ens suporta el cor. Mm. Això sí que ho teníem més o menys present doncs, al principi.
2: Sí, recordo amb la Priscila com que hi va haver molt procés de creació conjuntament i que nosaltres li dèiem amb ella, mira, ens agradaria que hi hagués aquesta dualitat en una carta, com ho podríem fer? I ella, a nivell de disseny, era la que potser proposava coses, de dir, mira, doncs, la carta podria estar partida així o podria estar partida així, i hi ha diverses opcions, quina us agrada més, i juntament amb ella vam anar com creant des de zero el que seria l'estètica, la... sí, sí, el joc.
3: Sí, vam estar tota una tarda decidint com...
2: Més d'una tarda,
3: però... Més d'una tarda, però com decidint com seria l'estil de dibuix, sí, com seria com tot la tipografia del joc, i realment són coses en les que no hi hauria pensat abans.
1: I una pregunta rapidíssima. De la part de dibuix... Mm-hmm. I els noms, són persones que coneixeu o són persones completament inventades?
2: Ara, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sobretot perquè, com que els cantants tenen puntuacions diferents, no volíem que
3: ningú
2: se sentís malament, sí, perquè era part del joc que hi pogués haver això, però bueno, sí que és veritat que... És normal de dir, ai, mira, aquesta persona s'assembla, vol assemblar-se una mica a aquesta altra persona. Inclús de dir-li a la Priscila, a la il·lustradora, mira, aquest prototip de persona, dona'ns un...
3: Sí, vam fer bastanta pluja d'idees, de quin sí. tipus de persona es pot entrar en un cor,
2: sí. Dona'ns un matemàtic, dona'ns un...
3: Sí,
2: diverses
3: algú que
2: coses.
3: Algú que li agradi cantar Schubert, doncs pues, sí, que sigui alemany.
1: Sí. Mm. I en... O sigui, per què vau acabar decidint que fos un joc competitiu i no cooperatiu? Perquè al cap i a la fi, doncs, un cor és cooperatiu, no? Llavors, doncs, és com... En quin moment... Com vau acabar decidint de... El cor és una cosa, però el joc acaba sent una altra?
3: És molt bona pregunta. Ens ho vam mig plantejar...
2: És una cosa que hi vam pensar molt. I vam pensar molt de dir, voldríem que fos una mica de les dues coses. Voldríem que hi hagués una part de competitivitat perquè, bueno, es genera molta competitivitat, no?, en el món, sí, coral, en molts àmbits i en molts moments, però també aquesta cosa de cooperació de dins d'un cor. Llavors vam intentar que les dinàmiques ho reflectissin.
3: Hi ha algunes coses, per exemple, de mecàniques que... dona en peu a aquesta cooperació, jo crec que com la dinàmica de compartir fa com aquesta connexió entre dos cors. Quan comparteixes un cantant significa que està, bueno, el teu cor i està el meu cor. Tot el que pugui passar en el teu cor, com aquest cantant està els dos, acabarà afectant el meu cor també. Llavors, com acabes creant una sèrie d'aliances, és un joc bastant de relacions interpersonals, al final, perquè és, vale, tu abans m'has robat aquest cantant, com... Llavors, realment s'estan creant com vincles, equips momentanis durant el joc.
2: Es podria dir que hi ha com dues maneres de jugar. Una que és la competitiva, tirant les cartes competitives, però l'altra és la cooperativa, entre cometes, que és muntar bé el teu cor i ajudar el teu cor en comptes de fer la punyeta als altres, i també de compartir la carta específica de compartir cantant amb un altre cor, vol dir sinergies.
3: O fins i tot ajudar els altres cors amb les teves cartes, que ja ha passat i és com...
2: Sí.
3: Gràcies.
2: I això depèn del grup amb qui estiguis jugant, es pot donar més una cosa o una altra, i vam dir, va, doncs això... Bé, o sigui, tirem per aquí, tirem perquè hi pugui haver aquesta dualitat.
0: Doncs... O sigui que és com que el jugador, el que juga, és com que pot, té com diversitat de triar si vol com més cooperar amb els seus contrincants o...
3: Sí, jo crec que és la gràcia d'aquest tipus de jocs, de, vale, tu cooperes, jo coopero hasta cuando me traicionas, cuando todo... És com la gràcia, en teoria de jocs hi ha un concepte que és el del... Dilema del presoner, no sé si n'heu sentit a parlar.
0: No,
1: a mi no em sona.
3: Doncs hi ha com aquest hipotètic en què tens dos presoners que han sigut, bueno, estan com sentenciats a judici, i a cadascun els diuen, vale, si delates el teu company, posem que ara mateix tens una pena de 6 anys. Si delates el teu company, te la rebaixarem a 3 anys, per exemple. Però si el teu si els dos us delateu a la vegada, tindrà una pena de 10 anys.
1: Vale.
3: Llavors, com dintre de la teva estratègia com a presoner, el millor per tu és delatar a l'altre, perquè en els dos casos, si ella et delata, surt millor perquè tu... Bueno, no ho he explicat gaire bé, però...
1: Jo ho estic entenent.
3: La idea és que individualment per tu és millor traicionar l'altre, encara que l'outcome conjunt millor sigui que els dos no es delateu, que els dos concupareu. Llavors hi ha aquesta dinàmica conflictiva en molts jocs, i que volíem reflectir en aquest, que jo crec que és guai com posar la gent que connecti, que xoqui com a través de les cartes, perquè sí, com un vehicle. Per això.
0: I quin ha estat el repte més gran, doncs, a nivell de gestió o disseny o doncs, qualsevol cosa d'aquestes del procés? Què heu hagut d'afrontar al llarg del projecte des de que vau tenir la primera idea al cap? O sigui, conflictes o idees que heu coincidit en coses? No sé, expliqueu vosaltres.
2: És que hem après moltíssimes coses en el procés, no? I en aquest últim any i pico. Perquè, com deia abans la Nere, ella estudia composició i mates, la Mariona Flaviol, i jo direcció, vull dir que no en tenim ni idea com d'entrepreneur, tot això, no saben res. I ha sigut un procés bonic perquè ja només començar i crear un joc de taula ja era com el repte primer i el repte més gran, que això ho hem anat fent amb l'ajuda dels amics que venien a provar el joc i ens deien, aquesta dinàmica no m'agrada, i hem dit, si no li agrada al meu amic, no li agradarà a ningú. I després d'això va ser anar a trucar a la porta de diferents institucions, o sigui, després d'aconseguir la subvenció, de dir, bueno, però aquest joc hauria de tenir... una mica de... Algú l'hauria de...
3: No?
2: Sí, hauria de treure el cap per alguna banda. I vam trucar a gent, això també va ser un repte. I després, fer el joc materialment, o sigui, crec que no n'érem conscients de dir, vale, és que hem d'anar a una impremta, i com si volguessis fer-te, pues, jo què sé, el calendari de Nadal, vam dir, sí, voldríem fer un joc de taula... i volem, pues, unes cartes, volem un manual d'instruccions i unes fitxes.
3: Has de decidir el material, has de decidir el tipus de truquet, les mides,
2: I la noia, tot... vale, quin tipus de cartes? Sí. No sé, sí, do I look like...
3: Quin tipus de satinat? No, no sé.
2: Sí, no sé. Diu, aquesta o aquesta? Vale, aquesta. I això també ha sigut com... Bueno, un aprenentatge molt important. Tant que ara sé que en una carta hi ha com tres capes. Una blanca, l'altra negra al mig i a sota una altra sí. de blanca. O sigui, si t'hi fixes bé, és com que està com super ben protegida. Bueno, no sé, coses que hem après, I guess, sí. random.
0: I on són? Havíeu com... O sigui, quan éreu més petites, havíeu en algun moment se us havia passat pel cap de faré això o mai, o sigui, o mai havíeu pensat alguna cosa que està, o això de que estàs amb els teus amics, va, anem a inventar-vos un joc, no sé què, o mai us havia passat?
3: Bueno, jo era algo que volia fer, de com anar pensant, buah, si hagués com una carrera de fer jocs o alguna cosa, pues potser seria guai.
1: I no n'hi ha.
3: No n'hi ha. O sigui, que jo sàpiga, potser hi ha alguna cosa privada, però no hi ha algú com realment formal d'educació. Vale.
2: Sí que hi ha algun curs de creació de jocs, no sé
3: sí,
2: què.
3: Sí, però és que al final no, no és... No hi ha un mercat... O sigui, ara últimament s'està com expandint molt, però a nivell de dissenyadors realment no és fàcil. No és... Bueno, hem après que... Tot i que tinguis conegut a gent com del món de disseny de jocs aquí a Espanya, a través de l'associació Ludo, que ens han ajudat molt amb moltes preguntes que teníem i tal, i que dissenyadors que, bueno,
1: molt bon.
3: Que han aconseguit molt bons, han fet molts jocs, però que no es guanyen la vida d'això, perquè, bueno, al final és muntar-te tu... una petita empresa, però que realment hi ha uns costos materials bastant grans.
1: I això, heu acabat col·laborant amb 5 entitats, se li podria dir, a part del suport de la Generalitat. Veu anar trucant a, llavors, segurament el triple o moltíssimes persones més, no?, que us van acabar dient que no?
2: O sigui, vam tenir sort, jo crec, amb els col·laboradors, perquè vam tirar de contactes de gent que coneixíem, sí, i per sort van ser institucions prou importants o molt importants que ens van dir, sí, us ajudem amb la difusió, no teniu accés als nostres socis, però nosaltres sí, i els podem fer una nota de premsa i no sé què. I jo diria que fins i tot més gent ens va ajudar dels que surten aquí, però potser no tothom tenia com un... No tothom volia posar el logo o cosa així. On ens hem trobat potser més topall va ser a editorials.
3: Editorials, vam estar buscant a veure... Perquè al final això és un... Vam fer una tirada petita, vam fer una tirada de 400 jocs, i que en termes pues, editorials és una entrada molt petita que potser estan acostumats a fer de 10.000, 20.000 i clar, tot el procés de producció els surt bastant més barat i nosaltres estàvem buscant pues, vale, per si fem una

0: I jo, bueno, segueixo estudiant, queda un any del doble grau i ja dintre de poc ja està.
1: No, és que la pregunta és sobre això, jo l'he pensat, espera, que no els hem preguntat. Llavors, com aneu combinant tota la part d'estudi amb la distribució i promoció del joc? Com aneu fent tota aquesta part?
2: O sigui, vam necessitar molta energia quan va sortir i vam haver d'estar molt, i ara, vulguis o no, ja està rodant una mica, potser no moltíssim, va fent el seu camí i nosaltres simplement hem de com acompanyar el camí i de tant en tant
0: donar-li una empenta.
2: Sí.
0: Però si vam planificar-ho bastant, de que quan sortís el joc fos justament com a meitat principal quadrimestre, perquè la nostra càrrega educativa lectiva fos bastant menor, perquè va ser trucar moltes portes, fer moltes excursions per les botigues de Barcelona, per fora de Barcelona, i fer moltes factures. Així que realment ens ho vam muntar de manera que no intentés coincidir no gaire, però sí que ha sigut bastant d'esforç.
3: Doncs, com ha rebut el vostre entorn més proper, o sigui, bueno, la vostra, no sé com es diu, el vostre cercle?
1: Sí,
3: no?
1: La família, sí. Els profes, sí. Els companys...
3: Bueno, el llançament del joc, o sigui, vull dir... A veure,
1: com l'han agafat?
3: Exacte, com han agafat això de que vosaltres, o sigui, gent que coneixen, haguin de cop treuen un joc, no sé, com han agafat?
0: Sí, és algo com estrany, no? O sigui, també ho pensis com mai. Alguna persona treu un joc que conec, és com, va, anem a provar-ho. Però des de el meu cercle ha sigut ha tingut una rebuda molt positiva, i els vaig dir a la meva família, bueno, és que estem fent com un joc. Crec que no s'ho van creure fins que van veure com els dissenys de la caixa i les cartes i tot això. I, bueno, la meva família molt, molt orgullosa, ma mare, pues, dir-li a tothom, pues, comprem aquest joc, no sé què, també ajudant a anar a les botigues a parlar-ne, a veure si volien comprar-ne. Mm. I en això, molt bé, molts amics que el proven, ai, ens ha agradat molt com jugar-lo, em van treure com desafinar tot el cor al final i vaig perdre horriblement el meu cor. Va, el pitjor concert que m'he escoltat en la meva vida, però va ser guai. Així que va ser, sí, una bona rebuda, diria.
2: Sí, jo crec que des del principi vam fer això, però no com una cosa comercial, no com un producte per guanyar-hi diners ni res, sinó justament pels amics que ja hem comentat. Llavors, es podria considerar que, pues, aquest joc l'hem fet pel nostre cercle, que es podria extendre una mica, i el nostre cercle és directament la comunitat coral que hi ha aquí a Catalunya. I d'aquesta comunitat coral que hi ha, dels diferents cors molt importants que hi ha en el territori, doncs estem tenint bona rebuda. Ens han escrit gent que l'han comprat, que l'han provat. Potser cada setmana encara, això no t'ho he dit mai, però cada setmana potser gent m'envia fotos. Mira, estem jugant al teu joc. I potser no és gent que em coneix gaire i no sé què, però per Instagram o no sé què, vull dir que el cercle on hem arribat va més enllà com del que seria, sí, del que seria el meu cercle, sinó que abarca tot el, com, o vol abarcar el món coral, saps? Com tot el món coral de Catalunya.
0: Sí, a vegades, com, no sé si m'ho vas dir tu, o gent de, o sigui, gent del meu entorn que coneix a gent d'altres cors, a Vilaseca o a Lleida, que n'han escoltat però no per nosaltres, i és com molt curiós.
2: Sí, o sigui, ara som a Molins de Rei, vull dir,
0: sí.
2: Jo soc de Terrassa, tu ets de Tarragona, vull dir, què sí. Hi fem aquí, no sé.
3: I fa res vau estar fent una xerrada de presentació a la biblioteca de l'ESMUC, si no m'equivoco, i, bueno, quina part del procés d'explicar el vostre joc a la gent, vull dir, això de fer-se realitat i com explicar com a, no sé si hi havia molta gent, si poca, però explicar a la gent com tot el vostre joc, què és el que us fa més il·lusió d'aquest procés?
1: No sé si s'entén la pregunta, eh?
3: Si no s'entén, us la torno.
1: Si no, us la fem d'una altra manera. Sí, és com, quina part de...
3: D'explicar el vostre joc.

0: joc és la que us fa més il·lusió? Vull dir, no ens referim a com vau començar o sigui, què és el que... És que no sé com explicar-ho.
1: Jo, per exemple, doncs potser diria, jo què sé, per exemple, la part que a mi em faria més il·lusió d'explicar com va començar tot aquest projecte, doncs a l'inici, no? La boja idea de, doncs va, anem a fer això, per què no? O, doncs, quan vam fer la xerrada, o quan ja el veu tint de la mà, coses així, quina va ser la part que va ser com, uau, que quan veu fer la xerrada veu dir, doncs això jo ho vull dir perquè crec que és com una part important.
2: És que hi ha una cosa que jo sempre dic, la Nere se la sap de memòria, però és que, bé, nosaltres som tres, no? La Lídia, la Nere i la Mariona, i llavors la Nere sabia de teoria de jocs. Jo sabia una mica del món coral, perquè he cantat tota la vida i ho segueixo fent, i he estudiat direcció. I la Mariona era autònoma. I vull dir que entre les tres tasques molt importants que s'havien d'ajuntar com perquè aquest projecte nasqués, com a mínim nasqués, i després hi ha tot el procés, però això és una cosa que a mi com sempre em fa molta il·lusió explicar, perquè al final podem haver tingut les nostres diferències amb el temps, bueno, potser, i hi ha una cosa que ens ajunta i que és aquesta, i que pren sentit tot una mica.
3: Sí, a mi m'ha agradat també molt, ens va acompanyar a la presentació el director Esteve Costa, que va fer una presentació bueno, molt maca, se la va fer molt seva, el fet com presentar les dinàmiques del cor, del joc, d'una manera molt poètica, que a mi em va fer molta il·lusió també.
2: L'Esteve ho va fer superbé.
1: I bueno, ara que la gent ja el pot comprar, que el pot tenir a casa, quina gent, o sigui, si vosaltres tinguéssiu doncs la visió de totes les cases que ho tenen, quina és la gent que us agradaria més doncs veure jugar, els infants, les famílies que no saben res de música, músics professionals, quin és com el grup que diríem, que diríeu com, ai, doncs mira, aquesta gent em fa com més gràcia, se li podria dir, doncs que estiguin jugant en comptes de, jo què sé, aquells altres.
3: A mi em fa il·lusió de alguns coneguts i altra gent que ha comprat el joc com per aprendre més sobre el món coral, com funcionen les veus d'un cor, com s'ordenen, com és aquest món, i que li generi aquesta curiositat per si després volen entrar, que jo crec que és una experiència molt, molt maco, i jo crec que si això ajuda és molt benvingut.
2: A mi crec que em fa il·lusió que hi jugui gent, o sigui, per la gent a qui l'hem creat realment, vull dir que sí, que 100% que hi jugui tothom que vulgui conèixer més el món coral, però jo aquest joc l'he fet per la gent que conec, per tant, si però ells hi juguen...
3: També hi ha bromes internes que la gent del món coral pillarà.
2: Sí, vull dir que està pensat per ells, o sigui, està pensat per la comunitat que canta. Sí. I si ells hi juguen, jo estic hiper satisfeta, encara que hi perdem diners, com és el cas. Sí.
1: Bé, doncs, ara anem canviant una mica el ritme.
0: Sí, arriben les preguntes ràpides, que, bueno, us expliquem el format. Us fem una pregunta, que, òbviament, la pregunta no la farem com molt ràpid, perquè la podeu entendre, però, i vosaltres, doncs, heu de contestar, però no...
1: És una resposta senzilla.
0: Sí, o sigui,
1: se li podria dir.
0: No cal... No han de ser respostes d'una paraula, no.
3: Vale.
0: Però, vull dir, resposta senzilla, si us voleu enrotllar, endavant, eh? Que en un rato ja sempre ens enrotllem per les preguntes, o sigui que... O sigui, van sobre... Aquestes són sobre el funcionament del joc.

0: Bueno, doncs comencem per lo més bàsic. Com funciona el sistema d'aconseguir cantants? S'han de fitxar, fer servir algun tipus de recurs o et va sortint directament a la mà?
1: Hi ha una baralla al centre, agafes dues cartes i et poden sortir o personatges o cartes d'efecte. Els personatges te'ls col·loques a la zona de joc i les cartes d'efecte et poden servir per ajudar-te a tu mateix, ajudar els contrincants o fer-los una mala passada.
2: A la caixa hi trobem 60 cartes, però també 8 fitxes. Quina importància tenen aquestes fitxes durant la partida? Serveixen per comptar punts o fan alguna de les accions especials?
3: Les fitxes es divideixen en dues categories. Una són les fitxes de compartir cantant, que t'ajuden a marcar pues, quin cantant estàs compartint d'un altre cor, i les altres són les fitxes de concert, que ens fan molta gràcia, perquè són una mena d'aposta que et fas a tu mateixa, de decideixes cantar al concert de memòria, decideixes que els cantants vagin en partitura, pot sortir molt bé o molt malament, i aquesta és una manera de loteria, perquè al final del concert i del joc hi hagi una mica de gràcia.
0: I heu aconseguit que les partides durin uns ben bé 25 minuts exactes. Com vau trobar aquest equilibri matemàtic ben bé perquè no s'allargués massa però tampoc sigués massa curt?
3: Bueno, això és molt de playtesting, molt de anar provant la mida de la baralla. Van començar realment amb una baralla que era molt més gran, era el doble de gran. Wow. I que eren potser partides de 50 minuts. I un dia, i si la tenim per la meitat i així tenim com personatges individuals, cadascú que tingui una personalitat, i així ho vam fer.
1: M'encanta que sigui curt el joc perquè tens ganes de fer un altre partit.
3: Quan en tens, dius...
0: Ah, perdó. I el joc està pensat entre 2 i 5 jugadors. Canvia molt l'estratègia quan jugues a parella o amb una a un lloc com que la taula està tota plena? I com es manté la part de la cooperativitat ara?
1: Quan jugues amb parelles, la diferència és que tens més jugadors, o sigui que tens més cantants, perdó, que tens més cantants, llavors tens un cor més variat, pots acceptar com cantants que et sumin menys punts, però que igualment et sumin. En canvi, quan jugues 5 persones, has d'intentar aconseguir els millors i potenciar o potenciar els cantants mediocres, per dir-ho així.
3: Bueno, i quan jugues amb més jugadors, tens menys temps d'aconseguir els seus cantants, o sigui, has d'aconseguir les coses que et falten, siguin bons o dolents els cantants, com sigui, perquè a vegades surt l'assaig general i no tens el cor format.
0: Sí, perquè a vegades, si sou 5 persones jugant, pot ser que et toquin els cantants justos i no te'n tornin a tocar, oi?
3: Exacte. Mm. Llavors has d'anar pillant.
2: D'acord. I l'assaig general es presenta com un joc educatiu i familiar. Com heu aconseguit transmetre coneixements del món coral sense que sembli una classe de solfeig o d'anàlisi musical i que resulti divertit?
1: Bueno, nosaltres mateixes ja pensem què és el que ens sembla més divertit del món coral, i això no és una classe d'harmonia ni de llenguatge ni de res. Anem a passar-nos-ho bé agafant una temàtica que ens interessa.
0: I la pregunta del milió que molta gent es fa, jo m'incloc al principi de tot, cal saber música, llegir partitures o haver fet cant mai en un cor per poder guanyar la partida, o és només pura estratègia?
3: Això jo crec que és el que ara ens preguntem, o sigui, ens pensem que hauríem d'haver posat a la portada, perquè molta gent ens ho pregunta, i no cal saber, o sigui, realment tenim fitxes com la carta de referència mateix, que si no recordes com és la col·locació d'un cor no passa res, són les sopranos, tot com tu indica ja. I és més anar pensant, tenir una mica de bona sort i bones intencions com amb la resta de companys que no et protegin gaire i acabar formant un bon cor, més que saber de música i d'harmonia i contrapunt.
0: Bueno, doncs això és tot de les preguntes ràpides, que ja podem tornar a l'entrevista normal, que ja ens queda doncs una mica de poc temps.
2: Sí, i tornem al ritme tranquil i doncs comencem amb el futur.
0: Bueno, l'única pregunta, no sé si t'entendes alguna més, però només n'hem posat una, que és, mirant cap endavant, cap a potser 1, 2, 3 anys, potser fins i tot 5, Teniu pensat fer alguna... no sé com seria la frase, la paraula indicada, però extensió...
2: Una seqüela.
0: Se li podria dir, o sigui, segona part, ampliació, extensió del joc, potser, no sé, nous estils de música, nous imprevistos o moure's a l'estranger. Deixeu-me dir una petita, un petit exemple que jo avui he pensat.
3: Endavant.
0: Que seria l'especial Nadal. Què passa? Hi ha cantants que estan refredats i hi ha malalts i no poden venir. Algú ha menjat massa escudella o canelons i està a punt de vomitar just abans del concert i no pot acabar cantant o algo semblant. I hi ha persones que porten pastilla pels refredats i les poden compartir. Coses així, tipus, anant-se'n completament doncs, a una estació o alguna cosa així.
2: El que ens referim és com que si heu pensat algun cop en fer una continuació del joc o una extensió, com per exemple l'extensió de l'1 és el 2. L'extensió del virus és el virus 2. Vull dir, sí, o sigui, que hi ha extensions del joc.
0: Sí, però que necessites tipus el joc principal.
1: Sí. Mm-hmm. Crec que sí. O sigui, si una cosa ens ha dit la gent són i heu pensat que podríeu fer, com tu ens acabes de dir ara mateix,
0: de... un especial Nadal o una especial Nadal. No sé què.
3: Tantes idees una per una expansió.
1: Orquestra, un especial amb pianista, no sé què, un especial repertori, un especial tipus de cor infantil, cor de noies o cor mixta, no sé què.
3: Un especial, és el dia del concert, has d'arribar... Però la Renfe no
1: amb funciona. Rodalies.
3: I a veure, sí. És com tot, tens un map... Bueno, tenim moltes idees.
1: Fusió, assaig general, Rodalies. Bueno.
0: Uau, Conem. Això seria molt divertit. I... Així, ja et dic jo que no tens ningú al cor. O sigui, si tots han de vindre amb Rodalies, no tens res a la taula.
2: I i creieu que ho... O sigui, ho heu estat parlant ja, això de...
0: Tipo, fem, important, eh? No, tipo, ai, mira, no sé què, tipo... Seiem-nos a pensar especial. No, especial no, formal, se li podria dir.
1: O sigui, el joc que abans ha dit la Nerea que era més complex, tenia tot d'altres dinàmiques que, per exemple, incluïen que un està malalt, per exemple.
3: Mm. Oh, a part de cap de setmana de treball.
1: Cap de setmana de treball i repertori. I hi havia tota una sèrie de dinàmiques que, d'alguna manera... complicaven el joc.
3: Teníem directors,
1: una expansió de directors.
3: Com a personalitats.
1: Sí. Que alguns tenien com noms així inspirats i tot això. Però vam decidir treure-ho tot, vam decidir fer un joc fàcil, que fos com que anés a l'essència del que volíem transmetre i després ja, si de cas, ampliar-lo amb extensions. Jo, per part meva, jo crec que m'agradaria molt, però s'ha d'estudiar la viabilitat.
3: Sí, també ara estem en un moment vital una mica diferent de quan vam començar de... Bueno, ara l'Ida marxa d'estudiar el màster, la Mariona també està per allà treballant, i ho hauríem de pensar potser més endavant, però crec que ara... No sé.
0: Però com de lluny ho veuríeu? O sigui... Tipo, un any o cinc, o més, o deu.
3: Jo potser ho veig si ha de ser... Potser quan tornis, dintre de dos, tres anys, potser podem muntar alguna cosa.
1: Sí, el que passa és que estem en números vermells, literalment, amb aquest projecte. O sigui, fem una crida a un mecenes o algú que vulgui subvencionar part de les nostres idees. Sí.
3: Perquè hem tingut... molt d'èxit, que això sí que és veritat, que ens queda com bastantes poques
1: veritats.
3: Ens queda
1: molt poig, sí.
3: El que no contemplàvem era tràmits administratius i tot el cos de producció que realment ens han tirat cap a números vermells.
1: Sí.
2: Però, bueno, us han portat com l'experiència de fer el joc i... No sé, jo crec que és com una idea molt xula, això de... no, Conrad?
0: Una, sí, sí.
2: És molt xula la idea de posar-te i dir, vale, doncs anem a fer un joc. Que clar, o sigui, en molts casos, no sé si vosaltres us ha passat que heu pensat en fer un munt de coses, però a mi, per exemple, mai se m'hauria passat pel cap fer un joc. O sigui, se m'ha passat fer grups de música, obres de teatre, tot el que sigui, però un joc no se m'ha passat mai pel cap. I jo crec que això és com l'especial, que sigui com una cosa diferent a la que la majoria de gent se li acudiria a fer, i aleshores jo crec que és molt especial això que heu fet, que és molt, molt divertit.
3: Gràcies. Bueno, ha sigut realment molt divertit a l'hora de pensar com seria el llibre d'instruccions, fer les normes, jugar molt.
1: Jo crec que 50% creatiu, 50% burocràtic també. Vull dir, molta gestió, sí. I tal, però 100% ens enduem molt bona, molt bon record de tot el procés.
0: Bueno, perquè tot és, o sigui, tot és part de pràctica, no? O sigui, per exemple, o sigui, si per, és que no sé com formar-la. Fes-te una pregunta mentre jo intento formular la meva.
2: En el procés de creació, algú us havia dit que no, que us oblidéssiu, que no ho aconseguiríeu?
0: Ui, això és una cosa que passa molt a les pel·lícules, en el mètode en la part d'art.
2: I en la vida real. O sigui,
0: bueno, jo en tota la part d'art no, perquè els meus pares sempre han fet com molt de... Fas això? Doncs molt bé, t'estem sempre al costat. Però...
2: Lo típic de... Tens un plan B? No tinc un plan B, gràcies. Gràcies per preguntar, però no tinc un plan B.
0: Però sempre tot el món de l'art és com molt de... segur que això pot sortir bé.
2: I això és un tipus d'art, no? O sigui,
0: sí, això és...
2: El joc...
0: Això
2: va sobre música,
0: és arts plàstiques amb... No sé com se li podria dir.
2: Arts escèniques? El cant és arts escèniques.
0: Ja, però no...
2: Un cor és posat en escena.
0: Ja, però com que és com creació, no sé... Potser sí, arts plàstiques, perquè és com no, manualitat.
2: És un tipus d'art. Us han dit algun cop d'abandoneu? No ho aconseguireu? O no?
0: O sempre estic... Han estat molt allà, va, tot anirà bé, tic-tic-tic-tic.
3: Jo crec que la gent no sap com es fa un joc i llavors no sap, o sigui, no saben ben bé si és difícil o si és fàcil. I pel meu, en el meu cas, ningú no m'ha dit res, ha sigut com, això ho pots fer?
1: Sí, tenim cercles, jo crec que també ens donen suport amb les coses que volem fer.
3: Un cercle de músics que canten, o sigui, també volien
1: també
3: veure això.
1: Sí.
0: I una pregunta. Si ara algú tingués una idea així com també molt esporàdica, bueno, esporàdica no, o sigui, una idea, diguem-ne, boja, de vull fer un joc, com li diríeu que... o sigui, que comencés, per dir-ho així?
3: Jo crec que has de trobar la gent. De tenir realment un bon equip és superimportant, perquè... És tan difícil tirar un joc endavant tu sola. I tenir una persona que estigui fora, com que puguis comentar decisions estilístiques, decisions de mecàniques, que no sigui sempre el mateix grup d'amics que et faci el playtesting. I després per repartir-vos tota la feina de distribució, d'administració, de gestió, de correus d'aquesta persona, aquesta institució. Jo crec que tenir mínim una persona, si pot ser més, en la que t'entenguis i puguis confiar que no passarà res durant el procés de creació és superimportant.
1: Jo crec que és el triangle aquell, vull dir, s'han de repartir tasques perquè tu sol no pots fer.
0: És clar. I tenia una pregunta i se m'ha anat del cap. Mare meva, això em passa molt i és com mare de Déu.
2: Sí,
0: perquè...
2: és veritat.
0: No, llavors, jo la pregunta de què anava a dir, ningú ho sap, no ho has comentat.
2: Ho preguntes, no, ningú et pot contestar. Bueno,
1: hi heu jugat vosaltres?
0: Jo sí, jo hi vaig jugar amb...
3: Ui?
2: Perdó.
0: amb els meus avis, no, amb la meva àvia i mon germà, el dimarts? Dimarts va ser? Sí, crec que sí. I, això, la pregunta del milió. Ara, és que tenia a veure amb el joc en si. O sigui, tu vas... O sigui, primer reparteixes les cartes i tal. Sí, espera, és que no sé on està la carta indicada. Aquí. No, són aquestes. Vale. I llavors jo vaig veure l'explicació de la Lídia del vídeo de YouTube. per entrar-me en bé. I llavors...
3: Aquest tutorial.
0: Això... O sigui, les cartes de... Com se li diuen? Esdeveniments, aquestes?
1: Sí.
0: Tu, quan les acabes de fer servir, van a una pila de... ja s'han fet servir... Bueno, i aquestes i les de robar personatge, la de... És que no me'n recordo, mare meva. Les de segona oportunitat, contactes, d'espia, totes aquestes... Van després també amb la pila de discartes?
1: Són dues piles. Una, la de totes les cartes d'acció, que són les blanques, i l'altra són les cartes d'esdeveniment, que són les que són iguals per les dues cares.
0: Vale, o sigui, tu quan acabes de fer aquestes, hi ha com una tercera pila de cartes que ja s'han fet servir.
1: Sí, descartades que no van a la pila.
0: Nosaltres ho vam acabar fent així perquè no sabem com es fa, suposem que així. Sí. I vam acabar fent com 3 o 4 piles de cartes que no van sortint, que, bueno, suposem que això. Bueno, no sé si tens alguna pregunta més.
2: No, jo crec que hem agafat tot clar ja.
0: Sí, és que és com que jo, a part d'això, vaig poder jugar tranquil·líssim. És un joc molt divertit que realment jo, sent cantant, hi ha vegades que penses, ai, un desafinat, mare meva, mare meva, i ara jo com faig això?
3: Sí. Com li dic, no?
0: Classes de cant, només n'hi ha una carta i ja la té el meu company. Bueno, doncs pues aquest ja està desafinat. Ja està.
2: El pobre... El muteges. El pobre...
3: Fora el micro.
0: El pobre no podrà fer res més en sa vida.
2: Dius que faci playback, ja està. Fes playback.
0: Fes playback. Jo vull guanyar el joc. Jo tinc totes les cartes. A tu ara farem que tu no cantes, vale? Però tu estigues allà de decoració. No, llavors doncs, és això, que a vegades pots dir, ai, mare meva, és que... Llavors et sents un director, tu, no? De, vale, vaig a crear el meu propi joc. I quan arriba la carta de set general és com... Tinc 4 persones i en necessito 8.
3: És com just al punt de dir... No ve bien, però me falta un turno, voy a hacer lo mejor que pueda.
0: I llavors, a nosaltres, per exemple, va ser com que... A l'última jugada va ser que la meva àvia i jo, perquè jo vaig acabar guanyant i després va ser ma àvia, va ser com que de cop ens van aparèixer les cartes que necessitàvem. Vaig robar-li com 4... No, robar-li no, li vaig compartir amb un germà 4 cantar... No, 4, no, 3. Que m'han tocat les 3 a mi. I va ser com... Bueno, em serveix.
3: He de dir que és superimportant barallar bé en aquest joc.
0: Sí, que ja... Petit detall, molt bona aportació, que a mi em van sortir 4 cartes iguals a la vegada que barregeu bé. I si teniu una cosa d'aquestes de l'1, no crec que és, que barreja les cartes sola, molt
3: genial.
0: Millor. Perquè sí. Jo amb la meva germana a vegades fes diferents piles...
2: Jo barrejo així.
0: I llavors després les juntes.
2: Jo no sé barrejar, jo barrejo així. La gent em diu, què fas? I jo... Fes-ho tu.
0: No, perquè, esclar, fer-lo de... la posa a sobre, al final...
3: No fa res.
0: Una carta veient
3: així.
0: Una. I llavors, doncs, clar, t'estàs 10 minuts per barrejar una cosa que després no acaba fent res.
3: He de dir que aquesta experiència de... Queden res per dia del concert i tal, estava tan, com bastant inspirada en les edicions de composició i com que tothom es va com intentant... No robant, però demanant-se als cantants i mig competint i que algú et falla a l'últim moment. I això realment és una experiència que he tingut bastant al compo.
0: Bueno, moltíssimes gràcies, de veritat. Última pregunta. A on us hem de seguir per doncs, donar suport i si acabeu fent alguna cosa després? A on ens podem enterar d'això?
1: Tenim un Instagram, Assaig General Joc. Sí, i una petita pàgina web que potser pengem alguna
0: cosa.
1: Sí, alguna cosa.
0: I el joc es pot comprar a partir d'aquesta pàgina web?
3: A les pàgines web es redirecciona a les botigues que tenen web on es pot comprar, que són potser unes 10 botigues al voltant de Catalunya, a Tarragona, Montserrat, Terrassa, Barcelona. I allò podeu visitar on són, comprar-ho per la web també de les botigues.
0: Online també, jo almenys... El lloc on jo vaig anar a comprar el joc és a l'Ona, a l'Ona Llibres, que vaig haver fins i tot de demanar que el posessin a la web perquè no hi era.
3: Ostres!
0: Jo vaig pensar, vale, jo el vull tindre, miro el preu per la web. No t'apareix. I jo, ui... I llavors doncs, vaig anar allà i dic, una pregunta, això no hauria d'estar a la web? I em van dir, sí, s'havia desprogramat o alguna cosa així. I a la botiga sí que en tenien, però a la web semblava com si fos sold out.
3: Vale, bueno,
0: i te l'havia tret. I
3: gràcies per això.
0: I el van tornar a posar, que em vaig quedar com, bueno, no sé, o sigui, el cuidado també és com que a vegades és com... S'ha de com anar revisant i suposo sí. que això també deu ser complicadíssim, tindre una web de compres i coses així, ara això se m'ha desactivat. Mira tu com ho faig jo ara. O sigui, tinc 50 llibres, he d'anar revisant si cada temps, segur que se te'n va.
3: Clar.
0: Bueno, i fins aquí el programa d'avui, deixa-les a l'antena.

0: Gràcies a tothom per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: També volem donar les gràcies de tot des de dins del nostre cor al nostre tècnic d'avui, que ha sigut el David, que fa que el programa sigui possible i que soni tot això, que arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I gràcies un cop més a les creadores d'Assaig General per haver compartit el seu temps, les seves idees i la seva energia amb nosaltres. Us desitgem tots els èxits del món.
1: També incloiem aquí a la Mariona i a la Priscila, que no ens han pogut acompanyar avui, però també moltes felicitats, per cert, que no us havíem dit encara. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials com a Joves en Antena i a vosaltres us dedicarem, que també el tindreu allà a primera vista, se li podria dir. Bueno, i si teniu idees, propostes o projectes o temes que us agradaria escoltar el programa, només cal que ens ho digueu.
0: I la setmana vinent tornem a la mateixa hora amb més cultura, més música i més continguts, quilòmetre zero o quilòmetre mil.
1: Pues no tant, no.
0: Que a vegades són més aviat quilòmetre 100.
1: Sí, no et diré que no. Bona nit a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat tenen un 80% del perímetre treballat a l'incendi de les Gavarres i centren ara els esforços a apagar represes. Eduard Martínez, cap de l'operatiu, ha explicat que estan tenint desenes de represes de diferent intensitat en els sectors que ja preveien. L'escoltem.
2: Això ens condiciona dues coses. Ser més prudents, evidentment, a l'hora de donar-ho per controlat i, per tant, fins que no tinguem treballat el 100% del perímetre, no el podem donar per controlat, justament per la probabilitat de que hi hagi aquestes ignicions que els hi comentava, i d'una altra, doncs, ser molt contundents a l'hora de destinar recursos perquè no tinguem un episodi amb simultaneïtat de grans incendis forestals.
1: Mitjans aeris i efectius des de terra treballen per contenir aquestes represes. Els agents rurals, per la seva part, han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que encara està tancat i tothom hi ha aixecat el confinament de les poblacions. I anem a la Catalunya Nord, on un altre gran incendi es complica i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí que es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerra. I seguim encara en plena d'incendis, però parlem del treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, que mentre treballava en una radial a peu de carretera, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. I avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat 39,9 graus. També s'ha repetit aquesta mateixa temperatura a Espolla, a l'Alt Empordà, amb 39,9 graus. Ja en cultura, els Minyons de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu en la diada de la Festa Major. I en segona ronda han aconseguit descarregar la torre de nou amb folre i manilles. És a més l'estrena de la gamma extra per als de la camisa malva aquesta temporada. I parlem del Tour de França, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat aquest diumenge des de Tarragona fins a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en el segona final d'etapa de la capital catalana. El Grand Départ català ha continuat aquesta jornada amb una etapa de 168,5 quilòmetres que ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha quedat primer en aquesta segona etapa del Tour en final a l'Estadi Olímpic, i del Toro ha entrat a la meta abraçat amb el seu cap de files Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Sigueu al cotxe, fent un cafè, passejant el gos o discutint durant 20 minuts per decidir què mireu aquesta nit. Benvinguts una setmana més a Fora Clixés.
2: Hi ha coses que, sense adonar-nos-en,
1: quines frases més difícils et poso, eh?
2: Vale. Condicionen la manera com vivim les històries.
1: Algunes ens fan vibrar.
2: D'altres ens emocionen.
1: Algunes ens deixen sense respiració.
2: I n'hi ha que ens fan cantar tota la banda sonora durant dies, encara que desafinem.
1: Jo no, però sí, em sembla bé.
2: Jo sí.
1: Sense aquestes diferències, totes les pel·lícules serien exactament iguals.
2: Però qui decideix com s'explica una història?
1: Perquè hi ha pel·lícules que ens tenen enganxats al sofà i d'altres que ens fan viatjar a mons impossibles?
2: Avui descobrirem que darrere de cada història hi ha molt més del que sembla.
1: Exacte, però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: La setmana passada vam començar un viatge pels gèneres cinematogràfics que ja vam dir que no acabava en aquell programa.
2: No, ja ho veig ja. Avui continuem descobrint algun dels estils que han marcat la història del cinema.
1: Parlarem dels seus orígens.
2: Del que els fan únics.
1: De les seves llums.
2: I també de les seves ombres.
1: Avui obrim el meló dels gèneres d'acció, animació, musical, fantasia, policíac i documental.
2: Mare meva,
1: avui tenim molta feina. I tant que donarà temps. Tenim molta feina i anirem per les coses importants de cada gènere.
2: Vale, perquè darrere de cada etiqueta hi ha una manera diferent d'explicar el món.
1: I segur que alguns dels que comentarem avui és el vostre preferit. Ja
2: o
1: ho veurem.
2: No.
1: O no. Però, com sempre, per a vosaltres, oients, una pregunta. Què en penseu de tot això que estem dient? Esteu d'acord o no esteu d'acord? Però abans d'entrar en el melonet d'avui, posem en marxa el nostre estimat radar.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Els gèneres cinematogràfics amaguen curiositats que semblen... Para de riure't de mi. És que ara m'heu dit allò de les paraules i ara ja està.
1: Vols tornar-ho a dir?
2: No. Amaguen curiositats que semblen inventades, però són completament reals.
1: Prepareu-vos perquè tela, telita. Comencem. No m'has dit res de que no hem dit el titular a la presentació del tema del dia. No hem dit els gèneres cinematogràfics part 2. No m'has dit res d'això.
2: Ja ho has dit.
1: Bueno. Vale, començarà la Neus.
2: Vinga, que avui en paraules que tela, tu.
1: Que tela, telita, eh?
2: L'animació no és només per infants. Cada vegada hi ha més pel·lícules d'animació pensades exclusivament per adults. Històries que parlen de guerra, salut mental o política i que demostren que animar no vol dir infantilitzar.
1: I això és molt important, penso jo.
2: Anem pels exemples.
1: Vinga. Som-hi.
2: Un exemple és... Persepolis. No sé quina pel·lícula és aquesta.
1: És un clàssic.
2: Ah, vale. Que explica la revolució islàmica d'Iran des del punt de vista d'una nena. O The Boy and the...
1: Heron.
2: De... Jolín Arlet. És que...
1: Hayao.
2: Molt bé.
1: Miyazaki.
2: Molt bé. Que tracta el dol i la pèrdua amb una profunditat que també connecta amb el públic adult.
1: Sí.
2: I al final, Inside Out, per exemple, està feta per nens, però els nens realment no l'entenen.
1: Efectivament.
2: Red està feta per nens i els nens no l'entenen realment.
1: Sí, hi ha molts missatges en pel·lícules de l'actualitat que potser... per exemple, hi ha nens que no porten bé el tema... Perquè en moltes famílies el tabú de la memòria, de la mort, per exemple... Coco, per exemple, és una pel·lícula d'animació que parla molt de la mort i de com respectar i de com alguns països, com per exemple Mèxic, passa per aquest procés i és positiu, no és negatiu, com la majoria
2: de veure, jo,
1: és increïble. Però jo crec que els nens no saben com canalitzar això. Llavors, crec que els adults podem gaudir molt més en aquest aspecte del que proposa, no? I he fet un exemple, però com tu deies, hi ha molts altres. Vale, proseguirem. Jo porto. Les pel·lícules d'acció tenen cada vegada menys diàlegs. I és així. Em sap greu, però és així. Per què? Doncs Es veu que diversos estudis indiquen que els grans blockbusters, vale, actuals, redueixen els diàlegs i aposten per l'espectacle visual perquè funcionin a qualsevol part del món. Per exemple, Mad Max, no? Fury Road... És que si ho diu ràpid, funciona.
2: I tant.
1: N'és un gran exemple. En gairebé dues hores de pel·lícula hi ha molt poques converses, però l'acció explica pràcticament tota la història, que a vegades no cal... Mira abans. No parlarem de gèneres en concret, perquè, bueno, jo crec que hi havia bastanta... És comèdia, però el Charles Chaplin, per exemple, no parlaven i amb tot ho deien, tu ho entenies.
2: I tant.
1: Increïble. El cinema mut, per exemple, és que no calia que... Increïble.
2: Les pel·lícules del Mickey... La típica malaficana Mil Cole, la de l'escombra màgica. No sí. sé com es deia aquella pel·lícula.
1: No ho sé com es diu. El David segur que sap com es diu. Però és això, que a vegades no cal que hi hagi tant de guió per expressar el que volem expressar en una pel·lícula o sèrie. Ja vam dir l'altre dia que les sèries també formen part d'aquest gènere cinematogràfics. Proseguirem. Següent.
2: Els documentals viuen el seu millor moment. Les plataformes han convertit els documentals en autèntics fenòmens mundials. Fins i tot, alguns han ajudat a reobrir casos judicials. Ai, m'encanta.
1: És que...
2: L'altre dia em vaig mirar una. Ah, no me'n recordo com es deia.
1: És la de la noia aquesta que fingia un embaràs?
2: Bueno, també l'hem vist fa poc, sí. I aquesta, no, el que deia jo són tres germans que eren germans de sang però van ser adoptats. És del Carles Porta, és una sèrie, un documental del Carles Porta.
1: No l'he vist aquesta.
2: No sé com es deia.
1: És... No, era una nova. És una nova que han tret fa res, no?
2: Sí, han tret fa poc. El Carles Porta ha tret dos ara, una a Netflix i una a Disney. I aquesta que dic jo és de... No ho sé d'on és, la veritat.
1: Bueno,
2: que estava molt bé.
1: Que està molt bé, és brutal. I la que dèiem de la noia és una dona que vol quedar-se embarassada i fingeix un embaràs i arriba a produir una mort, o sigui, mata algú per treure-li el nen, el fill, per fer veure que ella està embarassada, perquè crea una història paral·lela que després és impossible destapar-la. O sigui, és tan gran que no sap per on tirar. Aquesta dona està una mica malament
2: de la de la nieve. Com es deia, la Sofia de la Nieve.
1: La Sofia de la Nieve.
2: Bof, molt bona.
1: I la noia aquesta, que es vol quedar, bueno, la que es volia quedar embarassada, és de relativament fa poc, eh? Perquè
2: nova,
1: crec que... Perquè, no, la van fer ara, o sigui, crec que 2025, però ara, el judici, o sigui, el judici era el 2025. O sigui, quan va passar va ser el 2020, o sigui, que tampoc estem tan lluny d'aquesta... d'aquesta cosa tan flipant que és aquest acte tan criminal.
2: La que deia dels tres germans es diu Abandonados i està a Disney.
1: Vale, és el que deia el David.
2: I el Carles Porta ha tret una altra també a Netflix. Es treu com a la vegada, en una setmana de diferència.
1: No ho sé, però...
2: Molt bones totes, molt bones.
1: Vale. Segueixo, eh?
2: Sí, perquè no donarà temps.
1: Els musicals van estar a punt de desaparèixer. Aquest tema l'he de treure jo, perquè, clar, sóc la fanàtica dels musicals. Siguin de gèneres cinematogràfics com de gèneres musicals, vale? Sóc la fanàtica dels musicals. Vale. Durant els anys 80, molts estudis pensaven que el públic ja no volia veure personatges cantant, i ho puc entendre. No és per tots els públics, vale? Perquè no tothom està acostumada a
2: que mitja conversació comença a
1: cantar. A cada cop i volta estiguin parlant de... estic molt trista perquè m'ha passat això, i de cop i volta li estigui com cantant que estic molt trista, vale? És una anada d'olla preciosa, és que a mi em fascina. O sigui, em fascina, és increïble. Però després van arribar pel·lícules com Moulin Rouge, Chicago o La La Land, per exemple, i moltes d'altres, doncs demostrant que el gènere encara tenia molt de recorregut i encara en té moltíssim. Hi ha una de musicals preciosos que venen ara que són increïbles. Proseguim.
2: El cinema de fantasia ha revolucionat els efectes especials. Sense les pel·lícules de fantasia, probablement molts dels efectes digitals que avui en dia veiem al cinema no existirien. Per exemple, El Senyor dels Anells ha revolucionat la captura de moviment amb el personatge de Gollum, mentre que Avatar va portar aquesta tecnologia a un altre nivell, però a un altre nivell.
1: No, sí.
2: Tu
1: és molt
2: fort, eh? Avatar i flipes.
1: Flipes. Vale, el gènere policíac continua sent el rei de les sèries. I és molt real, perquè és que tothom... tothom, quan seus al sofà i et poses a la tele, tot és policíac, la majoria.
2: No, potser casa nostra.
1: No, no, és que... Però sempre des de petita, eh? A mi m'encanta. Més del 40% de les sèries més vistes del món tenen algun element policíac o criminal. Ens encanta.
2: I tant.
1: O sigui, produccions com el CSI, True Detective o Mindhunter. Que es noti el Duolingo, nens. Vale, demostren que ens encanta jugar a detectar el culpable abans que els protagonistes.
2: Home, com t'agrada, tu, eh?
1: Com m'encanta. M'encanta descobrir qui és
2: l'assassí. Digues aquest i quan acaba, veus?
1: Però és que, sóc molt bona o no? Ho aconsegueixo.
2: Arlet, sempre són els mateixos.
1: No, no és veritat. No tothom té la facilitat de... No tothom té la facilitat
2: de... És com les pel·lícules de Nadal. Saps el que passarà abans que acabi?
1: El Nadal, sí. Vuelve a la ciutat natal i llavors després s'enamora del que havia conegut a l'adolescència. No, però no és el mateix. No és el mateix.
2: Que a mi m'encanta veure pel·lícules i sèries de policies.
1: Soc molt bona. Soc molt bona. Destaco bastant. No, és broma. Això ho pot fer qualsevol persona.
2: Vale, i això només és una petita mostra del que amaguen aquests gèneres.
1: Així que és obra. És obra, molt bé, jolín. Mira que m'estava quedant bé això, eh? Així que és hora d'obrir el meló.
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, ui, avui aquest melonet és dels grossos.
1: Perquè els gèneres cinematogràfics no només serveixen per classificar pel·lícules.
0: També expliquen com ha evolucionat la societat, les nostres pors, els nostres somnis i la manera com ens agrada que ens expliquin una història. Vale, començarem amb un gènere que ens agrada molt. I que és, de fet, portem dies veient bastant d'aquest gènere. Ens agrada i és interessant. I aquest gènere és...
1: Neus? Acció.
0: Molt bé. Acció. Reacció. Vale. Origen del gènere d'acció. El cinema d'acció va començar a principis del segle XX, vale, amb el cinema mut. Les persecucions, les caigudes impossibles i els herois intrèpids, vale, que ja captivaven el públic molt abans que existissin els grans efectes especials.
1: És un gènere que prioritza el moviment, el ritme i l'adrenalina. L'objectiu és mantenir l'espectador enganxat a la pantalla pràcticament tota l'estona.
0: I què el diferencia d'altres gèneres? Doncs que aquí el conflicte es resol sobretot a través de l'acció física. Persecucions, combats, explosions, escenes de risc, volar pels aires i cada cop i volta s'exploti el cotxe. Increïble. Ens encanta.
1: I tant. I aquest gènere, com tots els altres, té subgèneres, que podria ser el superherois, en plan Marvel i... no sé com es diuen els altres, espionatge, arts marcials, bèl·lic, catàstrofes...
0: Sí, hi ha molts subgèneres. La part bona d'aquest gènere, doncs que és un dels gèneres més espectaculars visualment. Tu veus una pel·lícula i dius, diolo, està superben feta. I hi ha moltes coses que et deixen en xoc increïble. Increïble.
1: Són les que mereixen anar al cine a veure-les.
0: Sí, amb el so bo, amb la pantalla tan gegant i amb unes bones crispetes. Efectivament. Amb unes popcorns.
1: Manté un ritme molt dinàmic.
0: Sí, no t'avorreixes.
1: Pam, pam, pam.
0: És molt difícil que en una pel·lícula d'acció t'avorreixis. Et té bastant...
1: A no ser que no t'agradi gens l'acció. Llavors,
0: sí, bueno. Però vull dir, l'acció normalment et té com tota l'estona pendent del que passa, no? I això és positiu, a mi m'agrada molt. I hi ha moltes escenes que et fan riure, també, que barreja comèdia. Bueno, que això ja és un altre gènere que podria afegir-se aquí, però bueno. I una altra part bona és que ha impulsat grans innovadors en els efectes especials. O sigui, ha sigut un punt bastant important en tema d'efectes especials. Part vale. Fosca.
1: La part fosca jo crec que és més per les produccions econòmicament. Són de les més cares que hi ha, perquè entre els tratges, els efectes tant d'ordinador com de la realitat.
0: Sí.
1: Actors dobles d'efectes especials.
0: Sí. Perquè potser el protagonista no sap fer la voltereta. Llavors han de...
1: Home, potser no sap caure d'un cinquè pis fent una voltereta enrere i caure sobre una cotxoneta d'aquelles.
0: No, però porten arnesos, eh?
1: Bueno, és igual. Aquesta gent d'aquest nivell no els hi pot tindre ni un rasguñito.
0: No, una persona que cobra un milió d'euros per sortir a una escena, dubto que es vulgui tirar per un pis de cinc plantes, m'explico? No. Vale, què més podríem dir? Pues que és un dels gèneres més espectaculars visualment, que... I que passa això de que... El que tu deia. Vale, llavors, cançó. Molt típica. Molt típica.
1: Home, un clàssic.
0: I és Mission Impossible. La seva música transmet tensió, investigació i missions plenes de misteri. Posarem un trosset perquè... Sí.

0: El següent gènere cinematogràfic és el musical. Vale?
1: El teu preferit?
0: El meu preferit. El musical va créixer amb l'arribada del cinema sonor als anys 20, vale? Inspirant-se en el teatre musical i Broadway, que ja vam dir en el seu moment d'on provenia l'estil musical també, que tot al final va acompanyat això, no? Vinga, et toca.
1: Em pensava que seguies tu.
0: No, endavant.
1: Les cançons i les coreografies formen part de la història i ens ajuden a explicar les emocions dels personatges.
0: És l'únic gènere on cantar i ballar és una eina narrativa principal. I subgèneres que podríem dir és musical clàssic, romàntic, juvenil, biogràfic i musical d'animació. Bueno, hi ha tants subgèneres que al final és relatiu.
1: Ai, sí.
0: Ui.
1: Sí.
0: Ai, sí.
1: Per bona, combina música, interpretació i dansa, que per gent potser algú no és tan bona perquè no els agrada aquest gènere. Genera bandes sonores inolvidables i és un gènere dels més emocionals.
0: Per fosca, que no agrada a tots els espectadors, que no entenc per què, perquè soc fanàtica dels musicals, però ho puc també entendre, perquè és raro que de cop i volta es posi a ballar algú mentre li està declarant l'amor i de cop i volta es posa a ballar.
1: Sí, o a fer claquer, per exemple. Normal no és.
0: Bueno, però és interessant. És una altra manera de dir les coses, penso jo. També, per fosca, que pot semblar poc realista, però és que a mi m'encanta, o sigui, ho trobo superinteressant. I l'altra part fosca podria ser que si les cançons fallen, la història també.
1: Ah.
0: I les cançons en un musical són molt importants.
1: Home. I la base.
0: Llavors, jo trobo que de les tres coses fosques que hem dit, és la més fosca de totes. Aquesta. Cançó típica, brutal. Ens encanta aquesta cançó. Es diu Another Day of Sun, de La La Land. I representa l'optimisme, l'espectacle i la màgia del cinema musical. Ens encanta.

0: Què?
1: Següent gènere. Fantasia.
2: Molt bé, fantasia. Ui, ui, ui, ui, de l'emoció, de l'emoció se'ns en va la Neus. No te'n vagis, Neus.
1: La fantasia té les seves arrels a la mitologia, als contes populars i a les llegendes. El cinema li ha permès donar vida a aquests mons imaginaris.
2: El defineix, doncs, que presenta elements màgics, no?, éssers fantàstics i universos que desafien les lleis de la realitat. O sigui, s'allunya molt de lo que és real.
1: Però a diferència de ciència-ficció, per exemple, és que no busca justificar els fets amb la ciència, sinó amb la imaginació.
2: I si parlem de subgèneres, alguns d'aquests subgèneres podrien parlar de fantasia èpica, fantasia fosca, fantasia urbana, contes de fades i espasa i bruixeria. Bruixeria és un tema bastant comú a fantasia.
1: Crec que tot el tema també de homes llop, vampirs.
2: Sí, sí, sí, m'encanta.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: M'encanta.
1: A mi no m'agrada.
2: Efectivament. Part bona de la fantasia, doncs que estimula la imaginació.
1: I tant.
2: Doncs penso que l'estimula bastant.
1: Sí.
2: I et fa com creure en coses que no creuries si no existís aquest gènere. Què més? Doncs que permet crear mons únics, no?, i que transmet uns valors universals que són bastant potents.
1: Per fosca, pot resultar massa complex. De vegades tampoc cal imaginar tantes coses.
2: 100%.
1: De vegades depèn excessivament dels efectes especials i pot caure en tòpics molt repetits.
2: Sí.
1: Homes llop, vampirs, fades, bruixes.

0: següent gènere.
1: Ens encanta.
0: Ens encanta.
1: El veiem molt.
0: Sí, és cada bàsicament dia, el quasi. Fons de la tele de sí. casa.
1: Quan dines, quan sopes, quan de cop i volta t'apalanques al sofà.
0: Quan estàs per allà.
1: Quan, sí, veus la vida passar. En qualsevol moment hi ha aquest gènere que és el gènere policíac.
0: Molt bé.
1: Vale. Va néixer inspirat en les novel·les de detectius del segle XIX.
0: Molt bé. M'ha sorprès, aquí.
1: He anat molt fugaç, eh? I va convertir-se en un dels grans gèneres del cinema negre.
0: Mm-hmm. El seu element principal és la investigació que busca descobrir la veritat.
1: I què el diferencia? Doncs que, és, bueno, que el misteri i la deducció tenen més pes que l'acció.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. 100%. Els subgèneres que podrien tenir, per exemple, entre moltíssims altres, cinema negre, thriller policíac, detectius, procediment policial, true crime, etcètera.
1: Exacte, jo crec que aquest gènere, la part bona, podríem dir que manté l'atenció fins al final, és el que passava amb l'acció que parlàvem, no? Que t'he enganxat tota l'estona i que et dona un objectiu i et dona una feina durant tot el procés. Et fa estar pendent i voler saber qui és l'assassí o saber qui és qui ha fet aquest, ha comès aquest acte.
0: Delicte.
1: Llavors, aquest delicte, gràcies. Et té tan enganxat, a mi em passa, vull saber tant que em diguin quin és l'assassí, que de cop i volta se'm passa volant. Llavors arriba al final i dic, toma, era aquest, ho sabia, ho sabia. Pues l'acció igual, et va ficant com coses instantànies, pam, ara el foc, ara salten i ara explota el cotxe. Llavors és com que tu estàs allà pendent tota l'estona i és increïble.
0: Uh-huh. Per fosca, pots repetir les mateixes estructures.
1: Uh-huh.
0: Per exemple, a mi m'agrada molt aquest estil, però l'estil Agatha Christie de reunir tots en una sala i explicar tot el que passa i dir, oh, tu eres el culpable.
1: Sí.
0: I ja està. Es pot repetir? Sí, però està bé. Alguns finals són massa previsibles, com per exemple Red els sap tots, i abusa d'alguns estereotips policials.
1: I com a tots els gèneres, últimament, mira, des que va haver-hi lo de la Covid, per què tots els totes les sèries policiaques i totes les sèries i pel·lícules han de tenir un capítol de la Covid? Podem superar-ho?
0: Però tota la sèrie sempre passa el mateix, ja.
1: Però per què?
0: Hi ha un capítol que rapten a tothom, rapten. A l'oficina on estiguin.
1: Però per què?
0: Hi ha un capítol de Covid, hi ha un capítol de... És que en tots...
1: Sempre repeteixen els mateixos patrons, és veritat.
0: Bueno, mira.
1: No passa res, ens encanta igual. I la Neus presentarà la cançó, no? De...
0: Sí, jo crec que no té nom, és la banda sonora bàsicament de Hawaii 5-0. Sí. I l'hem escollit perquè és una de les sintonies més icòniques del gènere policíac i transmet des del primer moment investigació, acció i misteri.
1: És com el tema principal.
0: I tant.

0: Ara, és que totes les cançons al final és el mateix trosset 20 vegades.
1: Podríem haver-vos deixat 3 minuts de pa-pa-pa-pa-pa-pa. 3 minutets exactament amb el bucle de la mateixa sintonia. Vinga, proseguim. El següent,
0: penúltim.
1: Penúltim gènere. El gènere documental.
0: Documental, molt bé.
1: Vale. És un dels primers gèneres de la història del cinema, vale? Els germans Lumière ja enregistraven escenes quotidianes a finals del segle XIX. Jo els vaig estudiar a Cultura Audiovisual.
0: Clar, òbviament. A Cultura Audiovisual els estudies.
1: Els germans Lumière són un clàssic.
0: Home, per favor. Ja has dit a quan?
1: No. Sí.
0: O sigui, a final del segle XIX.
1: Sí, ah, ja vale, ho he dit. Sí, sí. Neus...
0: No t'he escoltat, em sap greu. Explica històries reals amb la voluntat d'informar, investigar i consciència.
1: I els diferencia, no, que els protagonistes són persones i fets reals, no personatges de ficció.
0: Ni històries
1: de ficció.
0: Això
1: és molt important. Efectivament.
0: A mi m'agraden molt aquestes sèries. Ai, aquestes pel·lícules.
1: Ah, t'anava a dir.
0: Bueno, i sèries també.
1: Sí, documentals són superinteressants. Sí. I subgèneres, podríem dir, bueno, és que hi ha molts, vale? Però sí. Natura, històric, científic, social, biogràfic, true crime...
0: Tot.
1: Tot.
0: Tot,
1: realment
0: tot. Documental,
1: tot pot ser documental. No ho negarem. I...
0: Per bona.
1: Efectivament.
0: Ens ajuda a entendre millor el món, per exemple.
1: Dóna veu a històries reals.
0: Uh-huh. I pot generar debats socials.
1: Uh-huh. I per fosca, pues que no sempre és completament objectiu.
0: Uh-huh. A vegades... Inclús es pot versionar una mica la realitat,
1: sí,
0: en alguns dels casos.
1: Sí, però no molt a tant. Quan és algú basat en fets reals, per exemple, és un documental que passa i que és així...
0: Sí, crec que és diferent. Basat en fets reals que, ja,
1: que un documental. Ja, però estàs fent un documental de la mare aquella, per exemple, doncs jo vull que sigui de veritat, perquè llavors...
0: Clar, és que potser és basat en fets reals el que jo he dit, que pot distorsionar una mica la realitat.
1: Vale. També per fosca podríem dir que el muntatge pot influir en la manera d'explicar els fets.
0: I tant. I alguns prioritzen l'espectacle abans que el rigor periodístic.
1: Sí, 100%, i això és bastant negatiu. Vale, aquesta cançó, bastant raruna, però és positiva, o sigui, ens agrada, vale? És un documental que es diu Planet Earth, vale? I la cançó es diu Planet Earth Suite. Jo aquesta cançó me la ficaria per fer meditació. Sincerament. Representa la descoberta, la natura i la capacitat dels documentals per meravellar-nos amb el món real.

0: I per últim, tenim i portem un dels gèneres cinematogràfics, bueno, a mi m'encanta aquest gènere també, que és molt important. L'animació.
1: Que no
0: el gènere d'animació, vale? L'animació va néixer a finals del segle XIX, tot sorgeix a finals del segle XIX, no sé què passa, amb els primers experiments de dibuix en moviment, amb els anys evolucionats fins a convertir-se en un dels gèneres més innovadors del cinema.
1: Goita, tu.
0: Goita, goita. El defineix, doncs, que dona vida a personatges i mons creats des de zero, sense limitacions de la imatge real, no? I què el diferencia? Doncs que no és un gènere exclusivament infantil, que pot explicar qualsevol tipus d'història, des de comèdies fins a drames o fins a terror i molts més. I subgèneres...
1: Saps per què tot és a finals del segle XIX?
0: Per què?
1: Perquè els germans Lumière van ser els creadors del cinema, o sigui, del...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: De com es diu això... del cinematògrafo, una cosa així es diu,
0: sí, de la part...
1: a finals del segle XIX.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar. Llavors, clar, abans és impossible.
0: 100%. Quins genis, els germanets, quins genis.
1: Home!
0: Vale. I subgèneres, podríem dir l'animació tradicional, animació 3D, stop motion, anime, animació experimental i moltes altres coses.
1: I tot el que vulguem.
0: Per bona, Neus.
1: No té límits creatius.
0: Mhm.
1: Molt bona part. Connecta amb públics de totes les edats, mm-hmm, i permet crear universos impossibles.
0: Exacte. I universos preciosos, també. Per fosca, que encara hi ha el prejudici que és només per nens. I no és veritat, mm-hmm. Inside Out és el que dèiem abans, de les que entenem més els adults que no els nens.
1: Per exemple.
0: Que tot ajuda, no? Que, o sigui, tot ajuda, em serveix que els adults veient aquesta pel·li també poden aprendre i poden pensar moltes coses i aprendre d'aquestes pel·lícules. Per fosca, una altra.
1: Requereix.
0: Ara de cop i volta s'ha tornat russa.
1: Requereix. Molts anys de producció.
0: I
1: perquè dibuixar frame per frame...
0: No, sí, sí.
1: T'estàs un temps, eh? Jo crec que ara cada vegada menys, perquè al final no crec que ho dibuixin tot.
0: Que quina barbaritat, no? La gent que dibuix, o sigui, que dibuixa animació... Buah, és increïble, és un gran món. De fet, hi ha un musical que es va fer fa poc aquí, que es diu Ànima, meravellós, i parla d'això, del món del dibuix, i és, bueno, és molt bon musical. I per fosca també, que sovint queda infravalorada en els grans premis. I això fa tristor. Sí. Perquè és un gran gènere, és un gran gènere, i a més crec que és molt o sigui, s'ho corren molt, i és com molt bonic, i hi ha molts missatges, ens agrada. I una cançó per acabar aquest Obrim el meló i amb aquest gènere animació és d'una pel·lícula, no, típica, que és de Coco, preciosa, i es diu Un poco loco, la cançó, que representa la capacitat de l'animació per emocionar tant infants com adults, i és una pel·lícula preciosa. El cielo no...

0: començant experiment.
1: Avui tornem a posar a prova les nostres orelles cinematogràfiques.
2: En David ens farà escoltar diferents bandes sonores.
1: I nosaltres haurem d'endevinar dues coses.
2: Primer, de quina pel·lícula són.
1: I segon, de quin gènere cinematogràfic pertanyen.
2: Avui t'estic fent dir cinematogràfic moltes vegades.
1: Moltes vegades, sí, sí.
2: Que sembla fàcil aquest repte fins
1: i dic
2: que et posen una banda sonora i et quedes pensant, això és d'un dinosaure o d'un detectiu?
1: O encara pitjor, confondre una pel·lícula d'acció amb una de fantasia.
2: David, avui et demanem una mica de pietat, si us plau. L'altre dia no vas tenir pietat, ens vas destruir.
1: O no, perquè mira, si ens equivoquem al final riurem una estona. Una altra vegada,
2: i quedarem
1: no?
2: Una mica com el cul.
1: No passa res.
2: Vale, proseguim. Vinga. Ja comencem.
1: Això és de l'oest.
2: No, ja eren gèneres d'avui. No,
1: no
2: fiquis el mic, no el fiquis, encara, per favor. No, això...
1: És que, És que pot ser de tot, perquè animació pot tenir això...
2: Acció no és, musical tampoc és.
1: Acció podria ser, eh?
2: Policíac no és.
1: Policíac podria ser, també.
2: No.
1: Em sona moltíssim, això cada vegada em sona més.
2: Pot ser o documental o fantasia.
1: No,
2: em farà mec. És animació, és que pot ser animació. No.
1: Ai, policíac.
2: No. Policíac? És policíac? No, ai, per favor.
1: És acció, Arlet.
2: És acció? No.
1: Vale.
2: No pot ser acció, això.
1: I tant,
2: mira,
1: que pot
2: com
1: ser.
2: Com riu, eh?
1: En un moment tens.
2: Com riu, eh?
1: O en un moment de voltarell.
2: Pots parar de passar tu també? No sé, és que ve de l'oest, ens ha volgut liar. És oest, o sigui, ai, com li agrada ficar aquest efecte, eh? No sabem de quina pel·lícula és, ni quina sèrie és. D'on és? Ah, jolines, Kill Bill, clar que sí.
1: Clar que em sonava.
2: Hòstia, quina ràbia.
1: Hem de parar més atenció quan mirem pel·lícules, eh?
2: És que jo he vist Kill Bill, i a més l'he vist com 3-4 vegades a la meva vida. Bueno, 3-4 vegades és bastant, per dir bastant. Vale, proseguim, m'estic cabrejant. Següent. Vale. Això sembla... Espera.
1: O animació o musical?
2: Sí. No, musical no. 100% no. Ja, és que sembla... Sembla de Friends, però no és Friends.
1: No, és una animació. És animació.
2: No fiquis el mec quan encara no m'ha aclarat, home, per favor.
1: Ai, no sé quina pel·lícula és d'això. Sí, l'hem vist, és de Pixar. Vale, anem bé, Pixar.
2: Vale, Toy Story no és, no?
1: No.
2: Sé quina és. Ostres, quina ràbia.
1: Una pista, una mica de mímica, David.
2: Fes-nos mímica del personatge. Monstruos S.A.? No.
1: No ho és mal encaminada.
2: Prou ja amb aquest efecte, eh? Te'l requiso, eh?
1: Ai.
2: Perquè Toy Story no pot ser...
1: Dos.
2: No, no, no.
1: És Rec 2.
2: I per què m'has dit que s'apropava a Monstruos S.A.? No s'apropa gens.
1: Home, perquè un ogro amb un monstre.
2: No m'està agradant aquest joc. No el tornarem a fer mai més, no és broma. Proseguim, va. Aviam si guanyem una mica amb decència.
3: Perquè el Piquet,
1: Ai.
2: M'està com agradant molt aquesta cançó. Podem parar de no saber d'on venen les coses? No me la sé.
1: Almenys els gèneres els estem fent bastant bé.
2: És acció. No?
1: No, és policíac.
2: Policíac? No. És fantasia? Però no, què passa? Què
1: és
2: passa?
1: És musical?
2: No pot ser. I d'on és això?
1: Arlet, ens estàs fallant.
2: Jo no he vist aquest musical en ma vida, eh? Però...
1: No, Moulin Rouge.
2: Ah, però... Ah, ah, pensava que Can Can és... No, jolín, m'has dit Can Can, pensava que el musical es deia Can Can. Jo, Can Can de què? Què dius? I estàs de Moulin Rouge? No pot ser, Arlet. Ai, no estic avui, de veritat, em sap greu. No podies ficar una altra més coneguda? Has anat a putejar, eh?
1: A veure, si no, no tindria gràcia.
2: No, però de Moulin Rouge hi ha moltes. Hi ha Lady Marmalade,
1: no
2: hi ha...
1: No passa res, Arlet, es pot no, perdre.
2: No, no, no puc perdre.
1: Següent, va.
2: No, no ho sé fer. Mai més li deixarem jugar aquest joc. Podem parar ja? No, no seguirem. Ui!
1: Na,
2: na, és de Tim Burton, això, té pinta.
1: Sí, sí. És animació i és...
2: És que em ve la nòvia cara...
1: This is Halloween.
2: This is Halloween, ja, però...
1: És que no sé com es diuen, jo, aquestes pel·lícules. La cara blanca així gran,
2: la nòvia
1: amb el
2: cadàver.
1: Traje
2: sembla
1: la nòvia
2: cadàver, però no és la nòvia cadàver.
1: És això del és... traje de ratlles, aquell
2: no,
1: escaleto.
2: Sabem de quin estem parlant, vale? Ho estem dient bé. No ens en recordem ara del nom de la pel·lícula.
1: Fes una recerca.
2: Fes una recerca ràpida, Neus, per no quedar malament.
1: Pel·lícules
2: però aquesta
1: Tim
2: sí, aquesta sí, aquesta sí, Tim Burton 100%. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Mare meva, ens està deixant pels terres. David, mai
1: no
2: més.
1: No anem tan malament.
2: Mai més. Mai més.
0: Todo el mundo sabe que algo va a pasar.
2: Toma, que te toma, que te toma.
3: Grita, esto es Halloween, míralo.
0: Que asco da.
2: Malsons. Si queréis apostar, tira el mal. Males sueños, no.
1: És d'aquesta pel·lícula, mira.
2: Ah, la de Navidad. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Per què ho he de traduir? És aquesta.
1: Sí, però... Com...
2: Home, ara em vols traduir.
1: Jolín, és que no em surt gens el nom, eh?
2: Pesadilla antes de Navidad, és igual. Ho hem dit en anglès, que és l'original, David, eh? L'original. Proseguim. Mare meva. Oh! Pum, pum.
1: Home, un clàssic. Acció.
2: No. Ah, sí, clar. No estic gens avui. Espera't, eh? D'on són? Soc fatal, amb això. Amb cançons sí, però... Amb...
1: Ah, és policíaca.
2: És policíaca.
1: Una d'acció.
2: Però de què?
1: Sí, tant, l'hem vist 80.000 vegades.
2: A tu pots creure que no puc parar de pensar en Sherlock Holmes i no Sherlock Holmes? Holmes? No cal que fiquis, li estic dient a la Deus, no t'ho estic... Jo vull plorar. Jo vull plorar.
1: No. Hem tornat a perdre.
2: Passem, passem. Està sent denigrant. Està sent... Bueno, com li agrada. Et juro...
1: Infiltrados.
2: Et juro que li requiso el so. Li requiso.
1: Alguna més?
2: Alguna més?
1: Una més.
2: Una, que bé, que bé, que bé.
1: Vinga, va.
2: Solo queda una. Guanyi una, eh? Sugar Man.
1: Això és de final de pel·lícula quan han matat algú, ja.
2: Aquesta seria la típica cançó que fica el Quentin Tarantino a una de les pel·lis.
1: Sí.
2: Però no és de Quentin Tarantino. No, no! És que ho veia venir, tio. Silver magic ships you carry. Quin gènere? Jo estic entre policíac
1: i acció.
2: I acció. O fantasia.
1: Documental és. Ah, és que no he repetit cap gènere i nosaltres estàvem repetint tots. Documental, eh? De qui és aquesta cançó, doncs? Serà un documental de la seva vida, potser.
2: Et vols animar d'aquí?
1: No, perquè no tinc ni idea de qui és, però vale.
2: Pot ser que sigui d'algun cantant?
1: Home, i tant, si és una cançó seva, he dit.
2: Desistim. Jo avui em dono per perduda, eh? Pues no sé què pot ser. Neu, salva'ns, si us plau.
1: És que ens ho ha dit, però jo realment no he entès. O sigui, no sé quina pel·lícula.
2: Jo és que no t'estic escoltant, eh?
1: Searching for a Sugar Man.
2: Vale, però, o sigui, el documental es diu així?
1: Sí, clar.
2: Searching...
1: I el cantant? Sixto Rodríguez.
2: Aquest existeix? No és broma, és broma. Vale, David, definitivament és l'últim dia que faràs aquest joc, vale?
1: I mira que has dit que has buscat que conegui gent de 25 anys, eh? Però, bueno...
2: Que conegui gent de... No. No em diguis que sí, perquè no.
1: És
2: no
1: un altre?
2: No estàs en les vibes de la gent de 25 anys, eh, David? Estàs una mica enrere, t'he de dir. Et juro que quan marxis, demà al matí que no estaràs, vindré aquí i trauré el mec... Bueno,
1: posem l'última cançó, que la coneixem.
2: Acceptarem
1: la derrota.
2: Per tancar el laboratori us deixem amb una de les bandes sonores més emblemàtiques del cinema d'animació. Aquesta sí que era fàcil, David, vale? No el can-can de Mona Gush. És veritat, era musical. Bueno, ja em callo, vale? Estic denigrant. Es diu Circle of Life, de Rei Lleó. Increïble.

0: I fins aquí el programa d'avui. La derrota d'avui.
1: Per favor, no m'ho recordis.
2: Avui hem comprovat que els gèneres cinematogràfics són molt més que una simple etiqueta.
0: Mic.
2: Cadascun té una història.
1: Una manera diferent d'explicar el món.
2: I una forma única de fer-nos riure, com aquest so horrible, emocionar-nos, reflexionar o quedar-nos enganxats al sofà.
1: Potser no existeix el gènere perfecte,
2: però segur que n'hi ha un que ens representa una mica més a cadascun de nosaltres.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons, sense que es facin spoiler del final.
2: I gràcies també al nostre tècnic David Rius, que avui m'he enfadat una mica amb ell, només una mica. Jolín, capaç de fer sonar qualsevol programa millor que moltes bandes sonores de Hollywood i que és molt torracollons amb aquest... Torna a ficar, va.
1: Ah, ara m'ha ficat positiu, toma.
2: L'estimem molt.
1: I, com sempre, també gràcies a l'Àlex i la Ver, la veu de les nostres sintonies. Si algun dia sentiu aquesta veu al cinema, ja sabreu que hem arribat ben lluny.
2: Família, la propera vegada que busqueu una pel·lícula,
1: no us quedeu només amb el títol.
2: Descobriu quin gènere s'hi amaga al darrere.
1: Perquè potser acabareu descobrint una història que no esperàveu. I recordeu que al final...
2: El cinema no només s'explica.
1: També es viu. I atenció.
2: La setmana que ve...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions s'uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 als municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han de detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També Montbell i Llombai es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: dels anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Bueno, pues coincidir, ¿no? Tantos mundos, tanto espacio y coincidir, ¿no? Sembla mentira, però les coincidències moltes vegades no són fortuites, no? Són per alguna cosa, no? I això és el que ens aclarirà també el nostre amic Xavi, no? Perquè sempre ens parla de temes de, i ens fica exemples de situacions que podien semblar fortuites, de sort, de l'assar, com diuen, no? Però a vegades hi ha darrere tota una història impressionant, no?
1: Sí, jo avui el que he fet és portar-me com uns fulls aquí i aleshores sobre aquests fulls doncs, podem que el diàleg vagi fluint, no? I aquests mecanismes que tu dius, que jo diria a la gent, no hem de viure per les casualitats. O sigui, si les casualitats o les causalitats les necessitem, ja ens vindran a buscar. És a dir, jo en aquest cas són d'alguna manera branques que et dona el destí per ajudar-te al teu dia a dia. O sigui, jo una de les coses que he vist és que d'aquestes branques surten, doncs, per dir alguna cosa, l'observació sutil, la sutilesa. És a dir, la sutilesa de mirar les coses amb uns ulls diferents és com un microscopi. És a dir, tu un microscopi et permet veure coses que els altres no veuen. Doncs la sutilesa ja és un mecanisme amb el que el destí et parla. L'altre que jo he apreciat aquí és persones que ens parlen. M'explico. Una conversa al carrer, a l'atzar, aquella conversa, en principi, no té un sentit per tu quan passes. I llavors veus que aquest mecanisme es repeteix i es torna a repetir i es torna a repetir. L'altre serien els fets aleatoris. Uns fets aparentment aleatoris, però que amb tu hi ha una significació. Jo què sé, mirar unes notícies i veure una notícia i dir, aquesta notícia que està sortint, a mi em ressona. L'altre mecanisme que he observat de comunicació és els nombres. Els nombres són universals. El 7, el 8, el 9 són els mateixos aquí, a la Xina, a Anglaterra, a tot l'univers. Si recomano el vídeo aquest, La Matriu de Dios, perquè parla d'això, de que els nombres donen proporció a tot l'univers. L'altra cosa serien trobades i l'espiritualitat. I a partir d'aquí van sorgint les històries. Però això són els elements conductors.
0: Sí. Per tu, diguem, les vivències diàries, encara que no tinguin sentit, des que et lleves i surts al carrer i et trobes amb una persona desconeguda i parles amb una situació del moment, espontània, tot això és important, no? Tot això ho observes d'una manera diferent o, diguem, et deixes portar per la...
1: Jo cada
0: per les novetats, sí.
1: Em deixo portar. Si quan tu comences a viure això d'una manera exponencial, agafes el mòbil, filmes, mires, però també arriba un punt que dius... parlo personalment, pel cas que se'n fa a vegades, hi ha un punt de deixar-ho estar, de dir, si les coses han de venir, ja vindran. És a dir, llavors moltes de les coses que he après és, no busquis, perquè quan no busquis, és quan trobaràs. I a vegades l'objectiu d'aquesta senyal, sincronies o casualitats, no és el que hi ha fora, ets tu. El que passa és que has de saber reconèixer-ho, no? Llavors, quan et parla el destí, doncs intenta saber què et parla, perquè reps una gota d'informació i fas normal una cosa que no ho és. Jo no sé quant temps portem així, però és que cada dia hi ha un vincle, una història. I no em dedico a això, ho he dit moltes vegades, soc profe, no em dedico.
0: O sigui, no hem d'estar esperant,
1: no,
0: sinó que la cosa ha de...
1: Jo he après a evolucionar, a no esperar.
0: A que aconteixi, no? Com a vegades ha dit l'Enric, no?
2: Sí, no, jo... Però a vegades aquest aconteixement no és tan ràpid com la ment o l'ego voldria que fos, però apareix. Jo això, com ho experimento cada dia, mira, l'altre dia van robar unes sabates noves de trinca. Primer, agafes un disgust, però immediatament és el que jo avui ja et donaré un paper per l'altre dia. Què he de fer quan jo tinc un disgust o una experiència negativa? Pues, dos dies després l'invito a un jove que va vindre, que va ser vestit molt malament perquè va una mica just i així, i una senyora li va regalar sabates, pantalons, camises, i jo dic, pues, aquest noi és més una mica més local i també les sabates llargues, pues, ahir la vaig cridar l'altre dia i li vaig dir, mira, tot això és per tu, però entre aquestes havia unes sabates, me les vaig provar jo i me les he quedat jo de quatre parelles que... però vull dir, veus, aquell robatori ja desapareix perquè ha aparegut per un altre costat, i això és una mica com la vida. Si un està alerta, venen els aconteixements. Però sí, jo vull... Allò que estic pensant, hi ha una petita manipulació de l'ego de la persona. És a dir, hem de buscar solucions, però ha de ser sempre amb equilibri. Els problemes sempre n'hi haurà, però que no ens angoixi ni no puguem dormir per aquest problema. Vull dir que jo, tot el que acabes de dir és matèria bona d'apuntar.

que hem de saber comprendre entre nosaltres i també saber aquestes històries a qui van. Estem vivint tot el tema dels terratrèmols, tot aquest, doncs van a l'esperança, van a que la gent pugui escoltar, perquè jo crec que quan més baixa és la caiguda, perquè el món és complicat, doncs més alta té que ser l'esperança. Vull dir, jo procuro escriure en gràcia i ja està, i fer les meves classes en gràcia, i sóc un profe que viu històries i sap que hi ha llocs que les pot explicar i hi ha llocs pues, que no les pot explicar, i hi ha llocs que expliques històries sorprenents i que l'únic que et fa la gent és una rialla. Doncs m'adreçaré a aquelles persones que m'entenguin, o a aquelles persones que el que jo pugui fer puguin donar, i entenent que jo sóc part de tot un conjunt. Jo no sé, l'altre dia te'n recordes quan va venir aquí Eli, vam estar parlant del dia de Sant Joan d'Eli Bautista. I un dels mecanismes que he observat és que a vegades hi ha gent que s'equivoca al dir un nombre, però aquell nombre que s'ha equivocat, aquell nombre per mi és significatiu. L'altre dia, Mariano, quan va dir els nombres, es va equivocar amb un nombre, però va dir la data de naixement d'Eli. Jo sé la data de naixement d'Eli. I això està gravat. I és una senyal, és una sincronia en directe. I està gravada. I va quedar aquí. Ell es va equivocar perquè algun mecanisme que desconeixem va fer que s'equivoqués. I jo això ho he observat més d'una vegada i més de dues. És molt curiós. És molt curiós.

0: Es el apellido de la familia. Entonces he ampliado información.
1: ¿Cuál es el nombre de la familia?
0: Robleda Vega. O sea, mi abuelo era Robleda Vega, dos apellidos gallegos, prácticamente, sí. Los dos, ¿verdad? Sí. Robleda de los Robles, de los Robledales, hay hasta un pueblo que se llama Robledo, y en ahí en cerca de Santa Cruz de Carballa, donde era mi abuelo. Entonces viene con los celtas, ¿verdad? Que ponían los nombres de la naturaleza, de los ríos, de los bosques.
2: De los druidas también.
0: Los druidas, sí. Así es. Entonces, sí, ¿no? Son familias que vienen relacionadas, ¿verdad?
2: De con la mítica esa, Galicia.
0: Sí. Exactamente, la magia. Todo. Entonces, mi abuelo quería venir a que lo enterraran. Él quería morir en Galicia. Y no, se enfermó y no pudo regresar. Entonces, ya pues, esa misión como que me la dejó mi abuelo a mí, ¿verdad? Entonces, esa sincronía, así que uno no se le explica con las cosas comunes, bueno, ¿verdad? Que uno conoce, ¿verdad? Pero que debe haber una explicación para eso, tiene que haberla, ¿verdad? Alguien.
2: Bueno, yo la has transmitido tú con un libro, publicado con un libro donde hablas precisamente de tu abuelo, ¿no?
0: Y mi segundo libro. Manera,
2: él ha vuelto a su tierra y ha vuelto gracias a ti, ¿no?
0: Así es, ya por lo menos queda escrito que eso es algo que los seres humanos perdemos cuando no escribimos, ¿verdad? Porque antes la memoria que se transmitió de boca a boca se perdió mucha. Ya después, cuando empezaron a surgir los libros y empezó pues a ver la historia ya escrita en documentos, ¿verdad? De los papiros y todo, entonces ya tenemos un poco más de evidencia nosotros de lo que ha sucedido con los seres humanos. Entonces, así me dije yo un día, no, mis nietos tienen que conocer quién fue su abuela, ¿verdad? Más que todo porque de alguna manera fui una mujer tal vez así controversial en mi país, ¿verdad? Por la política, por la profesión, por lo demás, por todo eso. Entonces yo pues aquí está mi verdad.
2: Claro. Y aquí tenemos a una antigua ministra de, digamos, de...
0: Así es, de ambiente.
2: De medio ambiente de Honduras, ¿no? De Honduras, que estuvo en el gobierno y, en fin, son...
0: En un gobierno que podemos decir de los gobiernos que no han dejado una mala...
2: mala imagen, ¿no?
0: Mala imagen, sí, sino que un gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento, en uno de los momentos más difíciles del país, ¿verdad? Cuando fue el huracán Mitch, que el país quedó destruido y nosotros tuvimos que reconstruir, levantar el país. A mí me tocó, pues, con el presidente, pero claro, era un gobierno, era un presidente, era una cooperación internacional que nos apoyó, pero todos lo hicimos de una manera real.
2: Fíjate, antes hablábamos de fenómenos atmosféricos, de terremotos y de armas biológicas y tantas cosas raras, ¿no? Y tú has estado vinculada con el medio ambiente, ¿no? Así que ahora te encuentras una realidad palpable de lo que es la situación del cambio climático, entre comillas, y tantos fenómenos raros.
0: Claro,
2: que
0: son
2: temas
0: que uno ya se compromete porque ya los conoce y a uno no puede dejar de ser apático esos temas. Sí, uno tiene que ver qué hace, pues.
2: Sí. Y por eso tenemos al Xavi, que va a escribir. Él también escribió dos libros, ¿no? Encuentro, fíjate, habla de encuentros, ¿no? Hoy tenemos un encuentro, te has encontrado con Xavi, ¿no? Y es otro escritor que bueno, él a la que ve, detecta alguna sincronía, pues se pone a escribir, ¿no? Y ha traído unas hojas y dice, oye, voy a anotarme lo que me he encontrado durante el día o estos días, porque está permanentemente en alerta, es la palabra alerta.
3: Bueno, jo no sé si alerta, però venen les històries, no? Si vols te'n faig una en directe, a tu i al públic, ¿vale? A la gent que ens escolta, ¿vale? Bueno, recordem, estic a xarxes, Brave Xavi, si algú vol parlar amb nosaltres, pues a la ràdio o aquí. Hi ha un nom que m'apareix molt últimament, que és Tomàs. Vale, és a dir, per exemple, el meu pare, doncs, el cognom era Sant Tomàs. Aprofito també per recordar que el meu avi, doncs, el seu nom era Pere, i ell va ser Sant Pere i Sant Pau, o sigui que felicitava el nebot i bueno, i l'avi. Vale? Aleshores, bueno, el tema és que apareix molt el Tomàs.
2: Tomàs,
3: sí. Sí, m'apareix constantment, no? Llavors resulta que ahir vaig mirar un capítol de Plats Bruts i resulta que hi havia un periquito i el periquito es deia Tomàs. I el capítol de Plats Bruts anava del servei militar. De que el López anava a la mili, bueno, el David Way, i tu i jo abans estàvem parlant
2: de la mili.
3: I pues sí. Me'n vaig anar l'altre dia a veure un mag, i el mag es deia Tomàs. I aleshores, justament quan anem a fer el truc de màgia, o sigui, quan comença la màgia, entra un noi del carrer i es deia Xavi. Dic, jo estic flipando. I aleshores dic, bueno, doncs si se'n parla de Tomàs, anem a buscar Tomàs. Aleshores jo dic, anem a buscar Sant Tomàs. I aleshores dic, Sant Tomàs, crec que hi ha una cosa que ens va dir molt útil, que és que la divinitat estava dintre d'un. O sigui, amb els estats de meditació estava dins. Llavors jo dic, ho trobo bé. I també el fet que, per exemple, pues, també vaig anar a buscar Sant Tomàs d'Aquino. Dic, què fa Sant Tomàs d'Aquino? Junta filosofia i raó. Jo sóc un professor. Aquest professor, si hi ha un problema de taques de sol, farem servir cremes. Jo faig servir el mètode científic, però que jo faci servir el mètode científic no vol dir que passin coses que no puc explicar. Però no substituiré la ciència per aquestes coses que no puc explicar. Però aleshores dic, bueno, doncs traiem informació. Jo, un dels meus companys d'escriptura, de Letra Heridos, es diu Héctor Daniel Olivera Campos. Va fer un llibre que es diu El Equívoco. El Equívoco planteja la possibilitat de que hi hagi un germà bessó de Jesús, que es deia Tomàs. Llavors, jo no estic dient que tot això sigui real, però em sembla molt interessant que la realitat em proporcioni elements per generar històries imaginàries. O sigui, últimament estic veient el meu nom a tot arreu, el nom de Xavi. Aquest senyor ahir, Carles, em va enviar una informació d'un professor que farà una xerrada. Es deia Xavi. Llavors dic, no sé què està passant, però estic veient el meu nom, el nom de Tomàs, el nom de Lluís, per tot arreu. Però al final forma part del meu dia a dia com forma part de tothom, perquè si no, el límit entre la genialitat i la bogeria és molt fluix, és molt suau. Aleshores dic, vida normal, jo tinc els mateixos problemes que tothom, jo tinc que intentar dormir bé, jo tinc que fer la meva feina, jo tinc les meves despeses, vida normal. Són rems per la vida, jo ho veig així.
1: Sí, no? Ara això, per descobrir tot això... Això que tu has dit abans, dintre de nosaltres tenim dos sectors. La part analítica, que el diem a l'ego, que això, el sant, aquest doctor que parla tant, i l'altra part, el jo interior. Posa-li el nom. És que això dels noms és molt secundari. Però que hi ha... I si sempre estem lluitant. El problema és que quan el jo interior s'activa, el problema el tens, però ja no t'angoixa. I aquesta és una experiència que no tothom la té. I jo l'explico a la gent i ella està molt interessada i li he donat un paper. Potser si el sobre us donaré també. És a dir, com connectar amb aquest jo interior que no el connectem, perquè ni molta gent de l'Església no el té activat. És a dir, ni té informació. I per això ara jo insisteixo molt en moltes paraules, buscar el sentit perquè diuen dimoni, per exemple, aquest dimoni, i que com a l'edat mitjana el van pintar amb aquell cornudo, ferotge i agressiu, i la paraula ve de dimon, que en grec no està el nostre amic professor,
2: sí,
1: com se diu?
2: Mariano,
1: que analitza paraula per paraula. I dimon és el que separa. No és una persona ni res, però ja a mi em ven gent, per exemple, l'altre dia, abans d'ahir, dice, podria vindre vostè amb aigua beneita o cridar un sacerdot de tota la diòcesi perquè tinc un dimoni. Dic, mira, perquè jo pugui cridar aquest senyor, me tens que explicar molt, no és una... I el problema que té aquesta persona és que ara és molt sensible, ja té 94 anys, li ha agafat totes les pors que té, es connecta amb el dimoni. El dimoni tots el tenim, perquè és la part de l'ego i la part interior. I ara, mirant una persona en seguida, per quatre paraules que digui, en seguida saps quina part li domina més. I la part que li domina més és el comportament que aquella persona té. I, per exemple, un jove, diríem, fins als 30 anys, té un, pues, un sentiment d'enamorar-se i tot això, però passat els 30 ja s'ha acabat això. Vindrà una sèrie de problemes que ara estan investigant per orientar. És que també vaig a un equip de parelles de matri, de gent gran que preparen a gent jove per casar-se. I aleshores hi estan molt interessats, perquè ells dice, és a dir, analitzen la seva experiència per saber, i han de saber molt més. Perquè si no han tingut una formació d'això, doncs no tenen informació. És a dir, que hi ha dos parts dintre. I el dia, però això, ho has dit molt bé, no es pot buscar. La part interior no la pots buscar. Aleshores, jo el que tinc que treballar és la part física meva. Física no vol dir el cos físic, sinó totes les idees que tinc. I el dia que tot això queda equilibrat, ara, i és el tema que l'estava treballant ahir, del present, passat i futur, que és un tema que ara estic investigant també, perquè és, i la gent tot el dia estan en el passat. Jo visc amb un grup de gent que no em sentin gaire, que tot el dia estan parlant del passat, però jo... I és gent que van viure una època, jo vaig viure en una altra situació, i que i van repetint tots els noms del passat. I no capten la realitat del moment. Perquè avui, el que tu, per això m'agrada molt el que tu dius, perquè hi ha aquestes sincronicitats, és constant això. És que això és una cosa...
3: És que deixa'm tirar una mica de poesia, d'aquesta poesia que a vegades fa i que has parlat del passat.
1: Sí.
3: Tu estàs en una habitació i que l'aire està molt carregat. D'acord? Sí. Si obres la finestra, l'aire es renova. Si obres la porta, fa fred. Doncs això és el passat. Si obres la finestra per recordar, renoves l'aire. Sí. Si et quedes a viure el passat, obres una porta i tindràs fred. No et quedis a viure el passat. No t'hi quedis, no val la pena.
2: Per això aquest programa diu una finestra oberta al món.
3: Ben lligat, sí, molt ben lligat.
1: A mi, sempre que jo faig propaganda d'aquesta emissora, però faig això, una finestra oberta al món. Quina realitat hi ha avui? I aquestes realitats, que anem a pitjor? Jo no crec que anem a pitjor. Però és que no tenim idea de res, com funcionen. Per això, el proper dia portaré aquest de les neurones. Jo, és que jo cada dia surt una cosa, així com tu surt la sincronicitat, a mi cada dia, és que trobo tant que ja m'agafa... És a dir, ho tinc que apuntar-ho tot perquè perdo la memòria, gràcies a Déu.
2: Gràcies a Déu.
1: I aleshores descobrim coses noves. I vindran coses més noves. I estem al començament, eh? I encara tot això de la IA i tot això, això és un principi quasi de riure. Perquè el que vindrà ja s'intueix, però no, si no hi ha tècnic físicament, si no es pot demostrar i demostrar de forma física, no té un valor. Té que vindre en el moment que apareixi la sincronicitat de l'oportunitat, és a dir, a una trucada, aquest dia vam parlar amb ella, molt maco, és a dir, la gent té ganes d'investigar, i això hi ha com un nou foc per tots els llocs. Ara, lo popular és les quatre notícies que donen a la premsa, que jo ja les miro per sobre i tanco ràpidament. Vull dir que estem en un futur molt superinteressant.
3: Molt bé.

0: Bueno, pues avui tenim un altre aconteixement, no? En l'aspecte de que ens han trobat aquí parlant d'experiències, de llibres, no? I també ara l'Enric aprofundia sobre el tema més bé espiritual, no? De l'ego interior, no? D'aquesta búsqueda interior que és la solució, no? Quan apareix de manera, diguem, no esperada, sinó que...
1: Tu no busques.
0: Sí, sinó que te la
1: tu
0: trobes.
1: Tu et prepares bé o no bé.
0: Exacte.
1: Això ja no depèn de ningú.
0: Sí, sí, sí. I bueno, el Xavi també ens ha fet un exemple que també ens ha deixat aquí pensant, carai, imagina el Tomàs aquest i el Xavi, pues, surten per tot arreu, no?
2: Sí, no, és que al final per això escriure és una manera de concentrar tot això, perquè si no se't dispersa, se't dispersa. És una manera de concentrar-ho i enfocar-ho, perquè si no és impossible.
0: Sí.
2: Sí, jo aquí també, bueno, pues, un altre tema que volia treure aquí,
0: endavant,
2: és un tema des de la hipòtesi, però que és un tema que hi ha llibres com Laura Lynn Jackson i altra gent que n'han parlat, que és la materialització d'objectes o trobar un objecte a l'atzar que té a veure amb una cosa que tu necessites. I poso alguns exemples. Gent que, per exemple, olora vainilla de cop. És a dir, que olora un determinat olor. Gent, per exemple, a mi m'ha passat un dia estar amb unes companyes i veure un bolígraf a terra. Dic, què fa aquest bolígraf a terra davant d'un professor? A mi una companya em va explicar que a la seva habitació s'han materialitzat plomes. O sigui, tal. Una persona que necessita alguna cosa i veu al carrer una fulla escrita amb les paraules que necessita en aquell moment. I jo tenim una amiga, Silvina Cecília, que un dia es troba al carrer una carta d'Horus. Jo, des del punt de vista de
0: la
2: ciència,
0: carta, eh?
2: El rei d'Horus.
0: Ah, perdó, ja.
2: Tenia, bueno, estava amb temes de diners i apareix
0: sí.
2: El rei d'Horus. I sí. Jo què sé, pues, jo un dia pues, anava a una escola a Vilanova i veig que ha escrit a Vilanova i la Geltrú, sí. I veig que ha escrit al terra "El camino del mar empieza aquí". Evidentment, pot ser casualitat, pot no ser-ho. Hi ha un destí, un univers fora de la nostra vida terrestre que té la capacitat de materialitzar les coses, que té la capacitat de fer que passi alguna cosa perquè t'ajudi? Jo no ho sé, però quan una cosa passa tantes vegades et dona que rumiar, però evidentment això no treu tota la feina que has de fer tu amb el dia a dia i que si estem aquí és per algun motiu. Però, ostres, jo no pensava mai que estaríem a una ràdio parlant de la possible materialització d'objectes o que et trobis aquell objecte que necessites en aquell moment. I hi ha, bueno, hi ha actors que ho han dit. Anthony Hopkins va dir, necessitava un llibre per fer un guió, i es va trobar el llibre al metro. O la famosa incidència de l'escarbat d'or de Carl Jung. És a dir, i aquestes històries no les viu el Xavi tothom, les vivim tothom, però és que són sorprenents. Materialització d'objectes en el moment que els necessites. I és com les ha viscut.
0: Perquè això de materialització, clar, és...
2: Materialització o trobada? Trobada.
0: Pot trobar algo màgic, però en el fons moltes vegades hem perdut un objecte i ens hem oblidat i el dia menys pensat el retrobem, no? També, pot ser. I a vegades el busquem i no el trobem, no?
1: Jo estic totalment d'acord. Jo he trobat una medalla d'or i una cadena d'or al mig del carrer de la Diagonal, imagina't, el creuar, i estava quasi una mica enfonsat ja, i el vaig agafar i cada dia trobo alguna cosa. Avui he trobat una goma que no és aquesta i jo miro pel carrer perquè no vaig pensant, la gent la veus que van pensant, no, mirant el seu telèfon, si no vaig mirant. I trobes un rubí, he trobat també.
0: Carai.
1: Sí.
2: Ostres, t'haurem de seguir.
1: Sí. Un rubí petitet així, i li he posat un icono rus i li he posat allà enganxat. És a dir, i el que jo, a mi, ja, per mi és molt normal, busco un tema o així, i com jo tinc bastants llibres, no? Doncs agafo el llibre així, així.
0: A l'atzar.
1: I és el que estava buscant.
0: I quan obres la pàgina, obres el llibre, et surt una pàgina que et dona algun missatge, no?
1: Sí, sempre, sempre. I per exemple, què aconsellar una persona deprimida, que molt deprimida, que va vindre l'altre dia? Doncs pues obro i vaig trobar. I ara ja li he fet la fulla i un dia li anirem a parlar i li vull donar una fulla que descriva com salir de la depressió, que és un muntatge que es fa un mateix. Jo tots aquests escrits, jo no escric res. Jo transmeteixo parlant i estan presents als llocs. No fa falta perquè escriure, jo trobo que és molt interessant, perquè mira, gràcies a això jo trobo els escrits el que jo busco, no? Però, és que ja, per mi ja m'és tan normal que ja ni dono importància. Arribo aquesta tarda a casa meva, obro el llibre i mira, aquest llibre, no, aquest era, va interessar el tema aquest, i vaig agafar. Dic, sí, no existe el pasado ni el futuro, solo el presente. I, però la majoria, entonces, això he trobat fins aquí. I després miro una mica més i trobo el aquí i el ahora, la única realitat que existe. I entonces explico, aquí està, però no està escrit per mi, sinó està copiat del llibre. A vegades retoco alguna cosa, però vull dir-te que hi ha...
0: Trobes com... missatges, vaja, però... sense buscar-ho.
1: No, jo... Una cosa que em ve al cap, en seguida trobo alguna connexió. I en canvi hi ha gent que diu, estoy buscando y no encuentro nada. Digo, no encuentro nada porque te voy a dar una bofetada. Li dic, que m'apreci, a un amic. Dice, ¿por qué? Porque es que tú buscas lo que tienes en la cabeza y lo que buscas está fuera de tu cabeza. Però t'has de posar amb una actitud receptora, que és el que jo explico i ensenyo i la forma. I el moment que això... Per això no es aconsegueix avui per demà. Això has de repetir. I un dia, per exemple, jo no he estudiat anglès. Però mai l'he deixat d'escoltar-ho. I un dia, que em vaig sorpresa, el primer que es va sorprendre és jo mateix, que em sortien les paraules sense cap esforç. Aquesta setmana han vingut 4 persones... que un nen de 8 anys que ara té 14 més alt que jo, amb la seva germana, el seu pare, la seva mare i un tiet, tots han vingut i hem estat 2 dies allà parlant
0: de l'estrangeria dels Estats Units.
1: Sí, aquests eren amics meus. Quan jo anava allà, baixava de l'aeroport, em venien a buscar, i entonces allà tenen, al viure en cases separades, no en apartaments de pisos, que és diferent, les cases, els veïns s'ajuden uns als altres. De forma que jo, allà en aquella casa, la matriarca, o sigui, la senyora que jo vaig conèixer, era d'origen, però ella ja era... parlava anglès. Va néixer a Espanya, però fue a Estados Unidos, i entonces aquest senyor, pues, aquesta senyora m'acollia sempre. Jo l'escoltava, parlava, venien els fills, i tot, i si no tenia lloc un dia a casa seva, perquè no era gran, pues la veïna ja va tenir una habitació, és a dir, ja es autovigilaven una mica una casa amb l'altra, si veien alguna cosa estranya. I que aquesta gent ja farà 30 anys que ens coneixem. I aquests que van vindre des de... Ara són 9 anys.
0: Llavors pots dir que quan et comunicaves amb ells et venia a l'anglès d'una manera natural.
1: No. Va ser aquí que un dia, com jo sóc el tour turístic de l'espasa de Sant Ignasi, que ja té aquí aquest l'espasa, ja faig el tour. Aleshores, i parlo i dice, però de on és vostè? Where are you from? Creu que sóc americà? Dic, no. Però com em surt, i hi ha gent que sap molt més anglès que jo, però no tenen facilitat de parlar. És que al parlar, ara estan fent sessions de 3 o 4 mesos i pots parlar l'idioma que vulguis. Ja, però l'anglès s'ha d'escoltar i fer imitacions. Perquè quan tu parles un idioma... has de parlar sempre amb la entonació d'ells, no la teva.
3: Sí, why not?
1: Digues, per favor, bona nit en anglès, que és good night, no? A veure, digue-ho.
3: Good night.
1: No, good, s'ha de massacar una mica la paraula. Good night, how are you? I dic, què quiere decir how are you? La mare que et va parir... Ai, perdona, que m'expresso massa.
2: Em fa gràcia perquè aquesta frase catalana a l'anglès no té traducció, però bueno...
1: Però has de fer l'entonació. Escolta, te trobo molt bé. Veus, aquí faríem aquesta expressió. Bé, però en anglès, you look beautiful, no? És a dir, s'utilitza, però això surt sense fer cap esforç.
2: Perquè és la demostració més gran d'ensenyar anglès sense saber anglès. Sí, i aleshores, sense parlar-lo.
1: Sense estudiar-ho.
2: Sense estudiar-ho.
1: Es pot parlar, i vaig ser un nen petit, escoltant el pare i la mare, i un dia aquell nen parla i no sap gramàtica de res d'inglès.
2: Després de les notícies podem seguir parlant de les pàgines, perquè el tema aquest d'obrir pàgines, jo creia que estava sol, però veig que no. Veig que hi ha altra més gent que obre pàgines i li passen coses.
1: Ja
2: parlarem de les pàgines.
0: Ara ho has dit, eh? Bueno, ara no marxeu perquè tornem, eh? Tornem i tornem amb el Xavi, les seves sincronies i moltes més coses. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb a la Noguera. Precisament ens movem a l'incendi de les Gavarres, on Jordi Martínez, bomber de la Generalitat, ha explicat com està la situació d'aquest incendi. L'escoltem.
2: És que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: Els agents rurals en aquesta zona segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi, fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers, com escoltàveu, mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar revifalles en alguns punts calents. I seguim amb més incendis, però ens n'anem a la Catalunya Nord, i és que aquest foc es complica i ja hi ha més de 10.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Paral·lelament al País Valencià, un altre incendi també ha obligat a evacuar 500 persones. Seguim llavors en aquesta onada de calor que està afectant molt el territori i sobretot amb aquests incendis que ja fora del territori català de Catalunya, però que estan fent estralls a ben a prop de casa. Seguim perquè precisament aquests dies d'onada de calor ja s'han fregat avui als 40 graus a Ponent, al litoral gironí i a interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'ha arribat a Vinebre o a Espolla als 39,9 graus. I és que precisament per pal·liar aquesta calor, la Paeria de Lleida activarà dilluns en fase d'alerta un document únic de protecció civil municipal per risc d'onada de calor. L'activació d'aquestes mesures comporta en especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar trucades de suport i incidir en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. Hi ha afectacions als trens de la línia R2 Nord de Rodalies. Inicien i finalitzen el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els passatgers poden arribar a la infraestructura amb metro a la línia L9S. Hi ha esports. Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat a la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona en final a l'Estadi Olímpic. Del Toro ha entrat a meta abraçat pel seu cap de fila, Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar el Tour. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Bueno, pues aquí estem amb el Xavi, no? I amb aquesta sincronia de que, en fi, estàvem parlant abans, prenent un orxat aquí, sobre el futur de la vida, la guerra, el destí i les conseqüències. I mira, el Francisco ens ha tocat molt d'aquest destí, d'este destino maduro, que a vegades és inevitable, no? Hay causas que, bueno, que la vida, por más de que uno se empeñe, pero al igual esta dificultad que tenemos cada día, pues la necesitamos para superarla, ¿no? Hay problemas en la vida que son muy difíciles de solucionar, pero se nos vuelven a presentar una y otra vez para que podamos sortearlos definitivamente o enfrentarlos, ¿no? Y las sincronías también tienen mucho de esto, ¿no? A veces hay problemas que se presentan y, caramba, y se vuelven a repetir, porque... Tu has tingut més d'una vegada una sincronia repetitiva constantment?
1: Bueno,
0: que dic, ostres.
1: Sí, per exemple, ara imagina't, eh? Jo pues, he vist un cotxe amb la meva data de naixement aquí davant de la ràdio.
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, bueno, estava mirant que últimament m'ha pres molt la meva nova data d'anar, bueno, l'aniversari, que va ser la setmana passada, com vaig comentar, i aquí els dos companys estaven parlant d'una muntanya de Javier, no? Estàvem parlant de la muntanya de Javier, i quan jo acabava de dir que veia el meu nom de Javier a tot arreu, aleshores, clar, és que ja n'hi esperem. I amb l'article aquest que ha obert l'Enric, hi ha pues, la meva data actual. Aleshores dic, això ja és... Sí, esto es un escándalo, esto es un escándalo.
0: Vols dir que la data de naixement i tot, aquí?
1: No, l'edat. Sí, sí, aleshores dius, ja en directe, ja n'hi esperem a que vagi cap a casa. Si això ja és... No, i el que volia dir abans del tema de llibres, és que a mi m'ha passat, jo què sé, jo el llibre... Bueno, aprofito per dir, recordo la gent, jo soc profe, revisant.cat, i jo faig unes classes i tinc una trajectòria que ajudo la gent a estudiar i a fer. I, evidentment, allà no entro en sincronies ni en senyals. Jo explico les derivades, les integrals, i preparo la gent per la universitat i tinc una trajectòria.
0: Sí, vale? Sí.
1: I aleshores, perquè la gent dirà... És a dir, això senzillament és una cosa que m'ha sortit com un extra, que sempre dic pues, que em camuflaré amb algun pseudònim, perquè a vegades, malauradament, ho diu aquí el company Héctor Daniel Oliveira, l'efecto Mateo. Jutgem les històries, no per la història en si mateixa, sinó per qui la diu. I crec que això a vegades és injust. O sigui, jo, per exemple, aquesta història d'un llibre, vale, que volia comentar, jo vaig escriure un llibre que es diu Esto es cuántico, o sigui, ja... Esto es cuántico, en 444...
0: Aquesta va ser l'última publicació que has fet, no?
1: Sí, la gent ho han dit moltes vegades. Només tenen que posar el meu nom a internet, Xavier Isan Méndez, i està l'entrevista que m'han fet Nueva Humanidad Televisión, que aprofito per recordar que Nueva Humanidad Televisión és un... parlen de temes molt interessants.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs el tema és que allà hi ha moltes històries. Llavors jo un dia agafo aquest Esto es cuántico, plantejava que les històries que jo anava vivint, anava a un bar on hi havia un senyor que es deia Fulgencio. I a Fulgencio li explicava totes les històries, no? Amb ell i els seus amics. Vaig entrar en una paranoia que em vaig divertir molt. Vale? Doncs resulta que un dia agafo un llibre de l'escola, El paciente impaciente, de la Boticària García, i obro una pàgina a l'atzar i en aquella pàgina estava escrit Fulgencio. I dic, what's this? Després vaig tornar a intentar trobar el Fulgencio i ja no el vaig trobar. I ell ho sap, que hi va haver un dia que estàvem uns quants que ens vam trobar i vaig obrir un llibre per la data de naixement de l'Eli, ¿vale? Eli Bautista León. I resulta que va ser un dia, te'n recordes, Carlos, que teníem un gos especial, el gos de Silvina, que gairebé se m'escapa. Aleshores, obrir una pàgina per la data de naixement d'una persona, això no ho valoren. Un gos que valia 3.000 euros, això sí. Aleshores, a vegades et trobes que hi ha històries que la gent no te les entén. M'explico. Hi ha qui et mira i no ho entén, perquè no està a la freqüència, hi ha qui diu, esto es normal, i hi ha qui et mira d'aquella manera. Abans em parlaves de l'alumnat. No puc parlar amb els alumnes d'aquestes històries, perquè no les entendran. O sigui, només podré parlar amb qui tingui la capacitat de sorpresa. I no podré parlar-les. Les hauré d'escriure, com estic fent. I a on portarà això? No ho sé. Però sí sé que hi ha un punt que dius uau, hi ha un punt que dius terra. Perquè la gent o no t'entén, o diu que és normal, dius, no és normal. Si tu consideres que és normal, per mi no ho és. Obrir una pàgina i veure el nom d'una persona que ha fet un llibre. Sé que és una cosa del destí, no sé com funciona, però sé que funciona. Si tu abans estaves parlant de l'interior, a l'interior li han donat molts noms, subconscient, acàssics, somis... Llavors, és aquella part nostra que és la que en realitat dirigeix tot això i que ens permet arribar a extrems que si no, no arribaríem. Quants científics han convertit les coses a través d'un somi que han completat una història?
2: Sí.
1: Perquè han entrat en un món. Com és aquest món? No ho sabem. Som nens, vull dir, portem 2.000 anys i som nens d'una història que només tenim una part. No la tenim tota.
2: És que el temps de 2.000 anys a nivell mental no és res. És com fer un soroll així. Però en el món analític o racional, perquè tenim la cultura romana de por qué, para qué y como qué, aleshores això fa que volem saber. I no s'ha de saber, s'ha de saber estar present. Per això, al punt central, molta gent ho veus. Jo, quan pujo al metro, o molts van ara he vist una persona amb un llibre, però no és gaire, no es veu gaire. Però la gent no està present. I jo tampoc miro la gent. Els miro de reull, com ara puc mirar aquí, veus? Estic mirant, però no miro fixa, perquè no es pot mirar. En canvi, a Orient, es miren i estan mitja hora, i des d'allà, les pel·lícules que tu veus orientals, de Corea i així, són maques, però sempre el mateix, la potència de la categoria i els diners que tenen. I tot el que més ja no quasi compta. Totes les pel·lícules tenen el mateix sistema. I quan riuen diuen ja, ja, ja. Això és la traducció per a nosaltres, que ells emitiran un so. Sí? Però sempre és el mateix. Domini d'uns contra els altres. I això sí, el que té la categoria o el nivell o l'economia, aquest és el que demana. Avui dia, aquestes pel·lícules són antigues, però es veu això. I sempre estan així. A mi m'agraden perquè li estan donant ofensives amunt i es queda així sempre. I a més que nosaltres, si ens rebaixen una mica, ens posem, quasi l'ofegaríem aquella persona. I a més ells aguanten, perquè tenen un altre estil de vivència. Per això aquí tinc aquesta fulleta de sincronia que vaig trobar, perquè vegis... Sí. Com, és de l'altra vegada que vas parlar, i doncs jo vaig mirar i vaig trobar això, perquè sí que hi ha una... Per aquí, mira, ja diu d'advertència, d'oportunitat, però monitores, somnis, pensament, de manifestació, de confirmació, i es fa força interessant. Tot aquests temes ara són de màxima actualitat, i la gent té molt d'interès. Ja he preparat el meu programa pel curs vinent, perquè això s'ha de fer amb un any d'antelació. I l'altre dia vam acabar de celebrar-ho, es van trobar tota la gent, i després vaig repartir el nou programa. Però no poso mai el tema, sinó que el tema depèn de l'estat d'ànim que jo estic en aquell dia. Jo tinc molts temes. I aleshores jo dic, però mira, aquest és l'oportú, doncs jo busco.
0: Jo veig que esteu tots molt sincronitzats, no? Sí, sobretot sí. Amb aquests temes de l'esperit, no? De la persona, del sí, caràcter. De...
2: Que molta gent que tenen un nivell molt elevat cultural, però estan tancats i tenen les seues... Per això, a la fulla que avui, ara, quan arribi, faré una fotocòpia de les comunicacions de les neurones amb els noms que oficialment es reconeixen. I diu que és una confusió. És jungle in my room, com tu ho dius molt bé.
0: Bueno, i això, mare, jo t'he preguntat, hombre...
2: Dita d'un és com una
1: que,
2: selva.
1: Que la gent no ho veu, però està fent servir el que estic escrit a la camiseta per comentar. Llavors jo creia que el de les camisetes era allò, que llavors m'estàs traient l'exclusiva de parlar amb camiseta, de parlar amb llibres, però bueno, benvingut sigui compartir, carai, que no competir, que és el que em vaig trobar una vegada Igualada dos dies després d'haver-ho dit. Sí, sí, molt bé, molt bé.
2: No, i és que dintre d'un és com una selva que rum és a l'interior de la persona. Sí. I a veure, és així o això, i la gent, i encara que tinguin carreres i títols, en el fons, quan parlen de la seva interiorització, diria, són pobres desgraciats. I que bé d'informació, són excel·lents i sorpressius, són nous, novetats. Però la gent pateix avui dia molt. Però això no s'escapa a ningú. Pares, mares, fills...
0: Jo te quería preguntar, Xiomara, de este libro que ahora estás escribiendo, que es la segunda parte, ¿no? De lo bien de la vida, ¿no? Caramba, ¿no? En tu primer libro, ¿qué es lo que te llamó a ti más la atención para, digamos, para llegar a escribir lo que escribiste? Es decir, ¿de dónde vino esa inspiración? ¿Vino por tu abuelo, pero también a medida que ibas escribiendo, ¿qué sentías en ese aspecto? Porque...
3: Bueno,
0: porque para llegar a reunir tantas fotografías, tantos recuerdos y tanta investigación, ¿no?
3: Okay, creo que algo fue

0: Bueno, pues aquí estem avui parlant de sincronies i escoltàvem pues, tota la sincronicitat que la nostra amiga Xiomara ha tingut des de que va sortir d'Honduras amb el seu llibre El vaivén de la vida i les experiències que ha tingut aquí a d'arribar a Catalunya i ara pues, a Ejea de los Caballeros on es té la seva residència, no? I tenim aquí el Xavier pensant, carai, no, estic rodejat aquí de gent que també té tantes històries que segur que ja estem connectant cables i bueno, i sembla mentira, no? Però tot això que ens rodeja, que ens envolta, ens afecta, no? D'una manera o altra, no? Els problemes de les altres persones moltes vegades no li fem massa cas, però ens arriba, no? Segurament més d'una persona, i tu que treballes amb alumnes i famílies, carai, quan t'expliquen les situacions personals o del nen o de la nena, dius, ostres, bueno, això no m'afectarà perquè jo sóc el gran tutor o professor, però t'arriben, no? Llavors aquesta és una altra sincronia inesperada, no? Moltes vegades, no?
1: Sí, a veure, jo som humans i jo porto, doncs, per exemple, el tema de l'energia. Quan tu tens gent al davant, d'alguna manera perceps la seva energia, no? Jo sempre dic, li anomeno l'experiment impossible. Explico, és un experiment que jo crec que podríem intentar dissenyar, que és agafar quatre aules d'una classe i llavors que en aquestes quatre aules posar alumnes a les quatre aules i que només en una hi hagi un examen. Jo crec que si entrem a dintre, d'alguna manera notarem com una energia negativa que dirà, aquesta és l'aula de l'examen. Aleshores, jo d'alguna manera el que crec és que percebim l'energia de la gent, però a vegades també és una suma, quan parlen, com expressen la cara, i aleshores doncs, a vegades hi ha com a intuïció de parlo més amb aquesta persona o no. I a vegades també el que passa és que la gent és molt sincera amb tu i no saps per què. O sigui, jo he tingut gent que m'ha explicat coses, dic, però si m'acabes de conèixer. I m'ho explica, no? Aquella frase, jo no, ja sé que no eres psicòlogo, però... I jo, vinga, dispara. I t'expliquen històries molt, molt potents. I a mi una de les coses que m'ha passat, per exemple, amb una persona és que m'està explicant una història i passa pel davant una furgoneta que diu Milagros. I aleshores dic, d'alguna manera, quan les coses fem bé, l'univers t'ho diu... I si les coses no les fas bé, no et preocupis que la vida ja te les tornarà. Vull dir, o a vegades és el propi sistema, però sí que percebem l'energia d'aquesta gent. I jo he parlat, m'han tenit històries molt personals i històries que dic, necessito un psicopedagog al costat perquè és una història forta. O quan algú se li mora un parent, doncs jo li dono la meva visió. O sigui, agafar una persona, un alumne, ostres, em sap greu, t'acompanyo el sentiment, ai, no som res. Això no és manera de tractar les persones. Llavors jo crec que des de les creences que tenim podem tractar les persones, siguis ateu, siguis el que siguis, però crec que s'ha de tenir un respecte i evidentment nosaltres creiem que estem de pas i això fa que tinguem una visió de la vida que un altre no té. No ens fa ni millors ni pitjors, ens fa diferents, crec jo.
2: No, aquesta perdó, aquesta comunicació que tu dius, jo l'experimento quan jo parlo davant del públic, capto la vibració del públic i aleshores se m'obre per dintre, però jo no controlo tot això, sinó que t'has de deixar portar. I això passa quan parles amb persones. Jo li vaig ensenyar, va vindre un dia a veure'm, hi havia, tenim molts despetits despatxets per 4 o 5 persones, perquè el que interessa és que la gent pugui vindre amb llibertat. Per això quasi tots tenim molta gent que ens ve a visitar i s'ha d'escoltar i no donar una solució, perquè la solució la té que donar ell mateix, la persona que té el problema. El que necessita, que a la família seva no l'escolten, no li fan cas, o un jove, si tu l'escoltes a aquella persona arriba un moment, el moment que hi ha la vibració, hi ha també l'ajuda. Ell no fa falta que jo li doni la solució, perquè la té que veure la mateixa persona, perquè si no és com una imposició, el que no s'ha de fer mai. Per això Jesús mai imposava res. El que vulgui vindre a mi, que vingui, però nosaltres no, hem de seguir la idea del que porta. I per això diria, avui falla molt els caps, diríem, no, de gobierno, però falta els líderes que animen a la gent. No hi ha líderes. És a dir, però líderes no de poder, sinó de comunicació. Això no hi ha.
3: És que un president tiene que ser estadista. Si no és estadista, sucede que és cualquier caudillo, cualquier persona que no realmente conduce, ¿verdad?, a las cosas que yo me, ¿cómo se llama?, siento que formé parte de dos gobiernos con dos estadistas de los mejores que tal vez ha tenido el país, ¿verdad? Entonces eso es diferente a que una persona no. Y en su parte personal, ¿verdad?, son, ¿cómo se llama?, personas con ética, con valores, entonces supieron transmitirlo, ¿verdad?, y que no le iban a permitir a nadie la corrupción, ¿verdad?, que eso es lo que ahora pasa, ¿verdad?, que de ahí hemos caído como país, hemos caído en manos de los narcotraficantes, ¿verdad? O sea, es que Honduras ha tenido hasta presidentes presos en Estados Unidos por narcotráfico, y entonces pasamos a otra etapa, y definitivamente
0: el mundo está en otra etapa.
3: Y ahora el que manda es Donald Trump, es el que decide en Honduras, no decidimos nosotros los hondureños quién nos va a gobernar, sino que decide Donald Trump y deciden ellos las cosas que se está. Entonces, ya la política, entonces yo dije, yo no, ya no me gusta ese tipo de trabajo que uno pudo hacer en la política, que era para servir, para desarrollar, ¿cómo se llama?, como ustedes, para la evolución natural que va teniendo una sociedad y que uno forma parte de ella, prácticamente se interrumpió.
0: Sí, has bueno, hecho la palabra clave, el servicio, ¿no?
3: Así es.
0: Un político es un servicio a los demás.
3: De nosotros, los que entramos a la política colectivo, para servir, para servir, lo pudimos hacer. Sí. Desde ahora eso ya casi no es posible, sí, ¿verdad? Porque ya hay otros elementos ahí que juegan.
0: Pero bueno, volviendo aquí al Xavi, ¿no? Que él sí hace un servicio, porque claro, trata con alumnos, trata con padres, ¿no? Y además, con estas sincronicidades que él tiene, ¿no?, a diario, él mismo se hace como una autorretrospección diaria de pensar, en analizar como, no como un ser humano normal, porque yo veo muchas cosas cuando camino o voy en un coche, al igual no me fijo, no observo tanto, pero él seguro que se fija en cada detalle, que al igual puede parecer insignificante, porque claro, si tú observas cuando vas caminando, ves muchas cosas, ¿no? Como decía aquí Enric, ¿no? Ves cosas, pero no las observas, ¿eh?
3: Y cosas que tal vez le entraron a uno, que no, uno pero no, al igual no se dio cuenta.
0: Ese pajarito que va volando y que va de rama en rama y que de repente baja al suelo y picotea, y bueno, oye, ¿qué hace ese pájaro por ahí? Al igual tú lo observas, ¿no? Y ahí te detienes un poco, ¿no? Pero no le das importancia, y al igual sí tiene mucha importancia, ¿no? Aquestes petites coses són les que tu, Xavi, t'has trobat moltes vegades?
1: Que bueno, dius, jo el que veig és que les coses no, ara no les busco, em venen, també, a veure.
0: Això vull dir, no?
1: Ja no les busco, és igual, no cal que ens busquis, que vindrem igual. Vull dir, jo que sé, aquí l'Enric m'ha donat aquest article que parla d'espiritualitat i numerologia. Dintre la matriu de Déu de Willy Olsen hi ha una cosa que juga molt bé amb la numerologia, que és que, sabeu que ho vaig explicar, agafa la taula de multiplicar i, per exemple, si 4 per 4 són 36, doncs fa 6 més 3, 9, i genera tot un quadre. Amb aquest quadre, al centre hi ha el 27 i el 72. El 72 és el nombre associat a Déu. El 27 és el mirall. Aleshores, jo aquestes històries, clar, ja és una manera de viure diferent, però ja no les busco, perquè, a més, jo no tinc una feina, tinc una ment, i jo me les trobo. Jo què sé, aquí m'heu posat una de confirmació. O sigui, l'Enric ha posat aquí tipus de sincronies. Una sincronia de confirmació. Doncs jo un dia faig una xerrada, veu un senyor, Paco Juan, que la seva filla té síndrome de Rett. Tres dies més tard em trobo al gimnàs una persona amb una camiseta que posa síndrome de Rett. Això és el que aquí li ha denomenat confirmació. Advertència, doncs estàs llegint un diari, veus unes necrològiques i en aquell moment passa un cotxe a la funerària. Pues és una manera de dir-te, cuida't una miqueta, que immortal no hi ha ningú. Oportunitat, estàs somiant i aleshores somies en una farmàcia i el dia següent et truquen per una farmàcia. Premonitòria, jo què sé, un dia ve una companya al teatre, ens parla del Louvre, un dia més tard surt una notícia que havien robat el Museu del Louvre. Manifestació, doncs vinga, em poso una vinculada aquí. Recordeu el dia que el tècnic de so no hi era, que hi havia la companya que es deia Elisabet, i que jo vaig veure Elis, i va ser el dia que vam entrevistar Eli Bautista. Que aleshores una de les coses que em diuen és que vas molt ràpid, de ment. Si jo acabo de fer...
0: Tot giga,
1: Per això ho has de saber, parar, fluixar, i preguntar-te per què passa i dedicar-te a la teva feina i dir, no sé on em portarà, però em portarà. Unes coses que em diu gent que en saben molt, quan tanques una finestra n'obres una altra, és a dir, no busquis, perquè quan no busquis és quan trobaràs. No busquis, si no busques no, és quan trobaràs.
2: Jo això ho experimento constantment. Has d'estar alerta. No sé si t'ha passat, però a mi ja m'ha passat moltes vegades que a l'última, a les 10 de la nit, busco una cosa a l'ordinador i que no em surt. Però m'aixeco al dematí, ja estic un moment de silenci, i em surt quasi inconscientment, i solvento els problemes aquests. Però això s'ha d'experimentar cadascú. No, per això l'actitud és d'escoltar, no imposar res, perquè el que s'ha d'evitar és la imposició. Però com avui els que manen miren els seus interessos, jo ho dic i ho justifico jo, i no miren el bé de la situació o de política o de la gent, sinó que miren que ells no baixin de nivell. Però bueno, això crea una crisi perquè no els hi surt de dintre, perquè l'ego és el d'ells i no miren les necessitats externes. A mi m'ha passat que ara em porto la llibreta meva amb alguns apunts i arribo m'assec per poder donar la conferència o la xarra i en aquell moment no ho tinc. Entonces ja em deixo portar. I la gent diu, oh, és que avui ha estat molt bé vostè el que ha dit. I jo dic, i se m'ha oblidat els apunts a fora. Vull dir, que, però per tindre aquesta calma s'ha de practicar el silenci, que jo ja li he donat unes tres paraules a ella amb una estampeta, que no en tinc més, ja portaré. S'ha de dir al dematí i a la nit, tot el que em passa no és de ningú, és jo. El meu, o accepto no la gent el que accepta el que li va bé, el que li va malament no ho accepta, i aquest és l'error. S'ha d'acceptar, el cervell no distingeix si és bo o és dolent. Jo accepto el que m'agrada i el que no m'agrada. Energia, jo dic energies positives i energies negatives. Per què ho accepto? Perquè això és del meu cervell, no hi ha altre cervell al costat. Segona i tercera, i permeto que se me'n vagi. I això s'ha de repetir al dematí i així un moment de tranquil·litzes i a la nit, però s'ha de dir i oblidar-se. I després de molts mesos, un dia tens un disgust, fas aquesta pregària i aquella disgust que tens, perquè el tens i el disgust dius, és que jo tinc raó, desapareix. I veus el problema, però ja no t'angoixa i, per tant, et dona energia de saludable pel cos i a vegades veus la solució. Però la gent la vol immediatament, perquè tot és, quan més ràpid, millor. I aleshores això no funciona així.

0: Bueno, pues ja estem a la recta final, no? Encara tenim 7 minutets per fer les nostres reflexions i demés, no? Però clar, detrás de todo esto, tú antes hablabas de Dios, ¿no? Hay una mente universal, algo que conecta también con el Xavi, ¿no? Porque para tener una sincronía, esa energía que él recibe muchas veces, o que recibimos todos, solo que nosotros no lo expresamos o no lo manifestamos como él lo tiene, ¿no? Ha cogido esa agilidad, ¿no? Y además, como es profesor y domina la física, las matemáticas, pues claro, ya la cuántica aparece, porque también tiene ese libro tan interesante, ¿no? De Yo soy cuántico, ¿no? Pues todo le encuentra una razón, ¿no? Pero, caramba, ¿no? Eso, dominar esa fuente o conocer esa fuente es molt important, ¿no, Xavi?
1: Sí, no, a veure, jo, el meu coneixement és de secundària, de batxillerat i de FP, és a dir, jo no dono classes a universitat, però sí que és cert que observo certes coses des de la intuïció. Jo què sé, per exemple, aquí van venir les noies que van parlar de les constel·lacions familiars, de la tribu. Sí. Aprofito, al carrer AKP de Barcelona, Felipe Paz, que em poses unes constel·ladores a prop de casa meva, doncs l'altre dia vaig anar a parlar amb una d'elles, no? I aleshores, pues, les petites casualitats. Bueno, el que volia dir és que d'alguna manera crec que els nombres, és una teoria, es repeteixen molt més del que creiem. És a dir, per exemple, el 27. Molts famosos, molts científics, o van néixer o van morir el 27, però inclús amb els dos últims 2.000 anys. El principi d'incertesa de Heisenberg va ser el 1927. Patrons numèrics del 27 associats als àtoms, a les radiacions. Aleshores, hi ha uns patrons numèrics, que això, jo no sóc matemàtic, però que estan allà. Però llavors diem, vale, un cop podem observar tot això, què fem amb tot això? Viure. Si vivim un món capitalista, amb diners, amb tot, hem de viure. Si jo dic, a veure, una d'aquestes frases que em ve, la vida és una pel·li que passa molt ràpid. L'únic que pots fer és fer-ne fotografies que siguin xules i guardar-ne un bon record. No pots fer res més. Com aquestes fotografies que té l'Enric, perquè passa amb un plis-plas.
2: I ella que aquí té un grapat de fotos... Aquí, mira.
0: Està mostrant el llibre de la Xomar, de El vivent de la vida, no? Sí. Fotos familiars, fotos del lloc d'Honduras i d'aquí.
2: I ara a mi m'ha donat la dèria de posar fotografies, per això les poso diferents cada vegada, des que som aquí, perquè passa els dies i ja no te'n recordes. I ara, però ara Carlos, que ja...
3: Sí. Jo
2: t'ho diré.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido nuestra tertulia de hoy, Carlos?
3: ¿Tú qué? Tanto, se aprende mucho escuchando, sí, la verdad es que es un placer estar aquí. Y a ver si me puedo dirigir un día de estos con algún tema propio. Pero de momento quiero escucharos y seguir aprendiendo como tanta gente que está escuchando, le encantaría.
2: Muy bien,
0: pues muy bien, ¿no? Sí. Xomara, no sé si...
4: No, yo digo de que, no, claro, por ejemplo, en lo que yo soy ingeniera, yo no evolucioné tanto con la física cuántica, ¿verdad? Porque en los niveles en que yo estudié y me desarrollé, todavía era la física solamente, ¿verdad? Entonces no habíamos entrado nosotros, pero realmente ya que alguien avance, y ahorita ya en el mundo, ¿verdad?, se ha avanzado mucho e incluso está superando la cuántica ya ahorita, pues, entonces creo que tenemos nosotros que entenderlo, y que si tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, nos permite, pues, que esa parte racional que menciona aquí el padre Enric, ¿verdad?, que la parte racional nuestra avance, y que, pero no dejar esa parte también del propio yo, ¿verdad?, de que la parte emocional, que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, porque si solo nos vamos por la parte racional, el yo se esconde, ¿verdad?, entonces hay que sacarlo siempre.
0: Bueno, Xavi, gràcies, avui hem fet un programa dels teus.
1: Gràcies
0: a tu. I tornarem a fer més programes, no? Però, si vols dir...
1: Frase final. Si queremos llamar a la puerta de Dios, me viene así de inspiración, primero cerramos los ojos y miramos al corazón. Ahora ya podemos abrir la puerta. Moltes gràcies a tots.
2: Molt bé, bueno, gràcies. Molt bé.
0: Si Déu vol, ens trobarem la propera setmana, el dimarts, no? Ja ho sabeu, Rebeu, mentrestant, una forta abraçada, amigues i amics, Gràcies.
2: Gràcies a tu.

Hola, benvingudes, molt bona nit. Comença un nou quan comença la nit aquí a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada, si és que ens escolteu a través sintonitzant la ràdio. Si no, ja sabeu que aquest programa el podeu escoltar des de la web de la ràdio nostra, que és, com us deia, Ràdio Molins de Rei, i busqueu l'emissió online. Opció 3, buscar podcast. Aquest serà el 602 podcast, si no m'equivoco, d'aquest programa. I ja sabeu que els darrers anys els dedico bàsicament a música interpretada per dones, músiques amb veus de dona. Avui he volgut dir músiques caçades al vol perquè són cançons que he anat escoltant i enganxant amb aquestes aplicacions que t'ajuden quan no saps ben bé qui està cantant i que alhora em serveixen molt per, doncs allò, per recordar quines cançons he recordat, he tornat a escoltar o he escoltat per primera vegada i que em ve molt de gust compartir amb totes vosaltres. Jo sóc la Fermina Recio, estaré intentant posant veu no a la foscor, sinó a la música que escoltarem, música amb veu de dona. Amb qui comencem avui? Doncs amb la senyora Missy Gray. Ella és una... Bueno, el seu nom és Natalie Renee McIntyre. Missy Gray per a les amigues i per la gent que la seguim. Ella és una cantant de rhythm and blues, de soul, a més és actriu, és productora, escriu cançons per ella i per altres persones, i bé, té una veu molt, molt peculiar. He decidit començar el programa d'avui amb aquest tema. És un tema que pertany al seu primer àlbum d'estudi, va ser la seva estrena, i bé, ella amb aquest tema, que es diu The Letter, és una carta en la que intenta reflectir una reflexió sobre el desencantament, sobre la recerca de la pau interior. Ella diu que amb aquest tema l'única cosa que va voler expressar era amor, pau i harmonia. Dir-vos que el tema té un bon rotllo impressionant que us farà moure si esteu estirades, si esteu assegudes o si esteu de peu. És d'aquelles que et fan començar a moure els malucs i que se't fica a dintre. The Letter, Missy Gray, per començar el Quan comença la nit d'avui.

I aquesta manera tan de bon rotllo és com ha començat el Quan comença la nit d'avui a Ràdio Molins de Rei, per totes aquelles persones que acabeu d'arribar. Seguim música Casa del Vol, que dic jo, que em veieu a vegades, si em veieu en una botiga o en algun lloc posant el mòbil cap amunt, és perquè vull enganxar una cançó que m'agrada que estigui sonant. Ara és el torn de Helen Folaseit Adu, nom comercial o nom públic Seid, i ella és una cantant i compositora britànica d'origen nigerià. Es va fer molt, molt famosa, sobretot entre mitjans i finals dels 80, i se la coneix per liderar una banda que es deia exactament igual que ella, i ells feien, bueno, ella feia Smooth Soul, o fa, i Quiet Storm. Això són subgèneres del rhythm and blues i del soul, on es prioritza la suavitat, melodies relaxades i un punt de sensualitat, sí? Doncs és una miqueta. Jo aprenc molt, quan comparteixo música amb vosaltres, perquè com que una de les meves pretensions és donar informació no només sobre qui canta o sobre la cançó, sinó sobre què estem escoltant, doncs jo aprenc moltíssim. He escollit un tema que es diu Lover's Rock, que dona també títol a un àlbum de l'any 2000, i és un himne a l'amor incondicional. Pot ser amor romàntic, pot ser amor d'amistat, però el que és, sobretot parla de la incondicionalitat, és a dir, jo estic al teu costat i ens anem a enterrar morts, si cal. Dit això, anem a escoltar música, que és del que va aquest programa. Love is Rock i la fantastiquíssima Seid.

Espero que hagueu gaudit aquest tema exactament igual que jo, perquè és d'aquells que de manera molt suau smooth, doncs et fa moure't, i amb aquest punt sensual que té Seid, que és fantàstic. Ara amb qui ens anem? Seguim. Ara és el torn d'Erykah Badu. Erykah Badu i un àlbum del 2010, si no m'equivoco, que es diu The New America i Part 2, Returns of the Anchor. És un disc que s'ha d'escoltar tot, perquè totes i cadascuna de les cançons tenen missatge. De què ens parla amb el tema que us he escollit, que es diu Window Seat, que és el seient de finestreta, perquè ella parla de com de que necessita, que vol agafar un bitllet d'avió per fugir i estar sola i tenir l'oportunitat de reflexionar i plorar per obtenir perspectiva. Dit això, també el vídeo d'aquest tema va ser molt, molt polèmic, perquè està filmat a la plaça Daly de Dallas, on van assassinar a JFK, i ella parla també en aquest tema del groupthink, que és el pensament grupal. Parla de i critica la societat, com la societat rebutja, jutja, assassina, entre cometes, espiritualment, a les persones que s'atreveixen a pensar i actuar diferent. Erykah Badu i els seus missatges superprofuns, un tema xulíssim i una miqueta en la línia del que hem estat escoltant fins ara. Window Seat.

Una vegada llegia un article sobre Erika Badu i deia les plaques tectòniques es mouen si Erika Badu així ho vol. És que amb la veu pot fer qualsevol cosa que vulgui, perquè realment és molt, molt poderosa, tant amb el missatge com amb la manera de dir. Ara amb qui ens anem? Ens anem fins a Suècia, a un àlbum de l'any 1992, amb la veu de Nene Cherry. A l'àlbum es deia Homebrew. La veritat és que Nene Cherry no s'ha prodigat molt fent molts discos, però sí fent bona música. He escollit un tema que es diu Trout, o més o menys es pronuncia així, que és una truita de riu, perquè i el tema vol ser una metàfora sobre l'honestitat, l'autoafirmació, i en aquest tema col·labora Michael Stipe, que coneixereu com a vocalista del grup Rim. A la frase nedar com un peix, swing like a trout, vol que posem la imatge d'aquest peix com va lliurement per l'aigua, i és un símbol de mantenir l'essència pròpia i fluir tot i haver-hi obstacles i avançar sense veure's atrapada per expectatives tòxiques i crítiques d'altres persones. Música, i em deixo ja d'interpretacions de cançons i de més. Nene Cherry, des de Suècia, no només cantant i compositora, sinó també DJ. Disfruteu-la, perquè és una delícia aquesta senyora, i aquest tema és molt canyero.

2009 i es diuen Pomplamous. Són nord-americanes i us he escollit un tema que em sembla molt divertit. Fan un mix, es diu Jamiroquai Mashup, entre dos temes molt famosos, el Staying Alive dels Bees i el Virtual Insanity de Jamiroquai. I està dintre un àlbum que es diu The Best of 2018, perdó, i no em feu dir-ho en anglès perquè no em sortirà. I em sembla un tema divertit, també caçat al vol.

Què us ha semblat? Espero que bé. Disculpeu aquest que he fet amb la boca, que suposo molesta moltíssim. Bé, ara em ve molt de gust escoltar Amy Winehouse. Suposo la porto al cap durant dies, perquè el cap de setmana passat vaig tenir diumenge oportunitat de tornar a veure el concert que van fer Andrea Motis i Barcelona Gospel Messengers al Palau de la Música Catalana. I ja sabeu que una de les veus de Barcelona Gospel Messengers és la meva favorita, que es diu Clàudia Massaguer, Reina Blava, que és la meva filla i la vaig parir jo. I hem dit tot això per explicar-vos que vull posar ara el tema Will You Still Love Me Tomorrow, un tema que va escriure Carole King i que es va estrenar l'any 1960 per The Shirelles. Però jo us poso la versió que fa Amy Winehouse, perquè ella tot ho feia meravellós, i ens acostem a la data en què ens va deixar, però la portem. No ha desaparegut. Allò que sempre us dic, no? Cada cop que pensem en algú, aquest algú no desapareix. Aquesta persona especial, pel que sigui, per la seva veu, per la seva música, perquè ens l'estimem, doncs no desapareix sempre que hi pensem. Will you still love me?

Aquesta era Amy Winehouse. I ara d'un saltirons anem... Bueno, tot i que també les... Bueno, Amy Winehouse era britànica i Heather Nova està nacionalitzada britànica perquè és de Bermudes, i tot i que tenen un govern autònom i de més per algunes coses, tenen a veure amb el Regne Unit. Em sembla que és la primera vegada que us la poso, Heather Nova. Us he escollit un tema d'un àlbum de l'any 1998 que es diu Siren i es diu Paper Cup. Paper Cup una miqueta simbolitzant un got de paper que és fràgil i que es trenca ràpid, no el pots reutilitzar moltes vegades, i parla això, de la fragilitat del temps, de com pot haver-hi coses que passen molt, molt ràpidament. Seguim. Paper Cup, Heather Nova.

I era d'un saltiró a Dublin, a Dublín, amb la veu de Wallis Bird. Us posaré una versió. Ella porta molts anys tocant i composant, però aquesta versió que fa del In My Life dels Beatles, i sabeu que no sóc molt beatlera, doncs m'agrada bastant. Està en un àlbum del 2014 que es diu Architect, i com us deia, és In My Life, una cançó que ja sabeu que Lennon va escriure intentant reflexionar d'una manera nostàlgica sobre els jocs del passat, sobre la memòria i sobre l'amor. In My Life, amb la veu esplèndida de Wallis Bird.

I Love You More, té una manera de dir-ho fantàstica. No vull dir que millor que Lennon, però sí, ho vull dir. I bé, continuem amb música, ja ens arribem. Estic arribant al final del programa d'avui. Jo no sé si donarà temps a escoltar més de dues cançons. I com que no callo, doncs ja ho veieu. Perquè acabi d'arribar, que això s'acaba, és el quan comença la nit, un programa dedicat exclusiva o quasi exclusivament amb músiques amb veus de dona, interpretades per dones, composades, escrites, i és del que va, de visibilitzar a les dones durant aquesta horeta que dura el programa, i que anem ja pel podcast número 602, que es fa gran, això de 602, que no vol dir programa, ja us he explicat la meva vida moltíssimes vegades, però aquest programa va començar la temporada 2000, la temporada 99-2000, és a dir, que ja portem uns quants anyets, i anteriorment havia estat al Catalonia. Però bé, des del 2012 hi ha 602 amb aquest podcast que podeu escoltar, si és que voleu escoltar música de tot arreu, i al principi mixta, i ara els últims anys dedicada exclusivament a dones. I una de les últimes cançons que us poso avui, em sembla que serà la penúltima, es diu Don't Kiss Me Goodbye. És un tema d'un matxembrat, fan Ultra Orange i Emmanuel Seigné, que són, Emmanuel Seigné la coneixeu sobretot com a actriu francesa, però també cantant, i Ultra Orange és un grup francès de rock, que més, els membres són de París fins a Bretanya. Don't Kiss Me Goodbye, potser és una miqueta més indie, i és que és un gran tema, i no volia que acabés la nit d'avui sense que l'escolteu.

I bé, i això ja s'acaba, ens queda temps per una cançó més. Abans d'acabar, perquè ens queden molt poquets programes, molt, molt poquet. De fet, em sembla que el darrer programa serà la setmana del 20 de juliol, sí. Em sembla que el darrer programa serà el 23 de juliol. I això, que ens queda un meset, menys d'un mes, per compartir música amb vosaltres. Recordar-vos que aquest programa va de música amb veu de dona. Recordar-vos que hi ha un correu electrònic que és fermina100869@gmail.com. M'he quedat amb les ganes de poder fer un programa amb les músiques que us fan enfonsar-vos o enlairar-vos a tope en qüestió de anímica, sí? Vaig llançar la pedra de a veure qui té ganes d'escriure i dir alguna cosa sobre sentiments transformats en cançó. Quan vull plorar exageradament, quina és la cançó que em poso perquè em toca el botó del plor i de l'enfonsament, o quan estic superpujada de revolucions, quin és el tema que em fa sentir així, o quin és el tema que necessito per relaxar-me quan estic extremadament nerviosa. Bé, lligar una miqueta el que és la música amb els sentiments, tot i que una cosa no està deslligada de l'altra. Bé, per acabar li haig d'agrair a l'Isma, que és tècnic de so i és la parella de la meva filla, que em presentés aquest grup que es diu Dorothy. És un grup que la seva veu cantant és Dorothy Martin, i un tema d'un àlbum del 2018, vull creure, ho estic dient de cap i millor que ho miri, sí, del 2018, un àlbum amb 13 cançons, es diu 28 dies en el vall, o 28 days in the valley, i un tema que es diu Who Do You Love. Who Do You Love és a qui estimes, no? Parla d'amors tòxics, de relacions que et poden llençar per terra la vida. Però ja se'n va sortir, que és Dorothy qui va escriure aquesta lletra, i només vull que us hi fixeu si s'assembla o no a la veu de la meravellosa Grace Slick, que era una de les cantants de Jefferson Airplane. En aquest tema en concret és una flipada. S'assembla moltíssim. Aprofito per dir-vos que bona nit, que gràcies per fer-me companyia. Un petó molt gran. Aquest petó ha sonat una mica millor. I us deixo amb Dorothy i Who Do You Love?

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Night! Benvinguts tots al Zona Metall, aquest programa fem els més heavies de Rei de Molins de Rei, el 91.2 de la FM a Ràdio Molins de Rei, com bé he dit, i també salutacions a tots aquells que ens escolteu a través de diferents plataformes digitals, sigui a través del podcast de Rei Molins de Rei, e-books, Spotify i de més. Benvinguts a l'últim programa del mes de juny de la ràdio, encara queden, crec que, 3 o 4 setmanes abans de d'acabar temporada, i res, post-Revetlla Sant Joan, la setmana que ve és Rockfest, aquesta encara no, vull dir que encara tenim corda per dies. Bona nit, DJ Mijares Mirnov, el DJ que tota Revetlla Sant Joan necessitem i que teníem fa uns dies aquí amb part del criu del Zona Metall.
1: Correcte. Una Revetlla en què ens vam fregir de calor.
0: Hòstia, sí, eh?
1: Una Revetlla que crec que no recordo una Revetlla amb tanta calor.
0: Feia molta calor i era curiós perquè s'estava millor dins que fora. Sí, que després va haver un moment de la nit que a fora ja
1: sí, però
0: podia estar...
1: Nit avançada, eh? Nit avançada.
0: Sí, nit molt avançada i déu-n'hi-do. La veritat és que ara, de camí a la ràdio, no hem fet prèvia a la ràdio perquè digués que no.
1: No, criminal.
0: Del punt A al punt B sense estar massa estona al sol.
1: Sí. Jo només em passa pel cap aquestes temperatures. Ara ha començat l'època de festivals. De fet, ja ha començat l'època de festivals.
0: Ja ha començat.
1: Ja ha hagut el Hellfest, ja hem tingut aquí un parell de festivals. La setmana que ve l'altre és el Rockfest. Després vindrà el nostre meravellós i estimat Movie of Fucking Brain, sí. Stream Fest. I res, sembla que no passarem fred.
0: No, té pinta de que hàgim d'anar amb la sudadera a les nits, la veritat. Ja que ho has dit, aprofitem ja i, entre cometes, ho deixem fet, recordar-vos que el proper 11 de juliol a Molins de Rei tenim el Move You Fucking Brain 20a edició, 20 aniversari del festival de Death, Black, Green i de més subgèneres del metall extrem, més underground. Com bé dèiem, aquí a Molins de Rei, al Deathfield, l'adreça és Avinguda Collserola sense número, ho poseu a algú que ja hi té lleva. Pas del poble és allà on estava la Loto, on ara hi ha Molivers, vale?
1: Correcte.
0: Abans d'arribar al DCV. I res, recordem les bandes que ja estan totes les bandes confirmades, totes les bandes anunciades.
1: Nou enguany.
0: Tornem una mica als Bass Move, eh? De més de... Quasi més bandes cores, eh? Però,
1: sí.
0: Comencem a repassar amb els Grinderos Party Cannon, vinguts des d'Escòcia amb la seva proposta de Greencore.
1: Festa pura
0: festa,
1: i dura.
0: A més, el logo és genial, el logo és Party Fiesta.
1: Festa pura i dura.
0: És el logo del Party Fiesta. Seguits de Serra Bulo.
2: No és cert, no és cert.
0: Ara no.
2: És el logo del Toys R Us.
0: És el Toys R Us, però a mi m'han dit, no, és el logo del Party Fiesta.
2: No, és el logo del Toys R Us.
0: Hòstia, perdona, aquestes ulleres de Torrente, tio, és raro,
1: són ulleres de Halford als 80.
0: Sí, no? Halford Out in the Cold.
2: Sí. Hola, he arribat tard.
0: Sí? Gràcies.
1: Ficarem una gerra. Avui he arribat tard i he de ficar un euro aquí per pagar cerveses.
0: Al final de temporada tenim barra lliure,
1: eh? Ja te digo.
0: Com deia, Serra Bulo també, proposta de Green convinguda des de Portugal, els Profanity des d'Alemanya, Death Metal Tècnic, Distopia Omen, Guinea Pig, Los Regos, banda que ve des de Galícia.
2: Los Tregos, home.
0: Los Tregos,
2: immensos.
0: Morph, sí. I després, diguem, les bandes més locals, que quedarien a sota del cartell, Morfina, Violent Throne i els Un Bot de Terror. Com gran. Dèiem, tot això gratuït, aquí a Molins de Rei, Move You Fucking Brain 20 aniversari. L'horari, crec, ara no el tinc confirmat, però segurament a partir de les 5 i mitja. Encara hi haurà una miqueta de sol, però...
2: Res, una miqueta.
0: A veure, collons, no ens posessin negatius tampoc.
2: No. Al contrari, el sol fa set. El set fa...
0: O sigui, la set fa que aneu a la barra.
2: Ah, exacte.
0: I que financieu el projecte del Mojo Fucking Brain.
2: Pel 21è aniversari. I a més...
0: I venideros.
2: Us fa provar, per exemple, cerveses artesanes.
0: Exacte.
2: Que hi ha una barra de cerveses artesanes molt ben parida.
1: Sí, sí. Correcte.
0: Sí, sí. Amb els senyors de Zulu Garden, de Reptilian, de... No sé si Opto Palomo també posa alguna. Ell hi serà.
2: Clar, vull dir, no només és la barra immensa, mítica de Metal Defenders, sinó també aquesta barra extra de cerveses artesanes. I no sé si aquest any també hi haurà copetes de vi. Ara no ho sé.
1: No ho sé.
2: A mi l'any passat em va fer feliç, eh? Vull dir, vaig arribar amb molta set i un vi blanc fresquet, vull dir, digue'm si verita, digue'm... jo què sé, friki, però...
1: Heavy's en classe.
0: Heavy's en classe, no?
2: A mi em va fer feliç. Ara, després vaig saltar a una reptilian que va fer un punch que ja està, encantat.
1: I festa, noi.
2: Però això fa que digui, oh, és que ja fa fresqueta, no, una cervesa normal. No. Vull algo ben parit, vull una... Jo què sé, algo... Vaig a provar coses, saps? Per tant, el sol... A veure, de fet estic mentint, que hi hagi un sol brutal i faci calor és una putada. Però, vull dir, així li dono la volta i dius, oh, així prou coses.
0: S'ha de dir que els MUF anteriors, inclús els de juny, que abans es feia més al juny que no pas al juliol, començaven abans, no començaven al 5, començaven una mica abans,
2: ja te digo.
0: I hi havia gent. I l'any passat, que també eren dates properes a aquestes i que feien molta calor, s'ha de dir que a primera hora hi havia bandes. Sí que és veritat que la zona d'escenari és per on es posa el sol i aleshores... A primera hora encara hi ha sombreta. Després, a mesura que acaba el festival, ja es fa nit, òbviament, ja és, tot és molt més portable.
2: No estic fent pas un problema de l'hora i tal. Al contrari, estic fent promo, vull dir...
0: Promo fent... realista.
2: Exacte. Fa sol, us foteu, veniu a gaudir del metall.
0: Sí.
2: Que plou i fa fred, us foteu, veniu a gaudir del metall. Sou molt joves, us foteu, agafeu els vostres pares, que també es fotin, sí. I veniu al Move Your Rockin' Brain, 20a edició.
0: És guai.
1: El metall pel qui el treballa, tu.
0: Exacte.
2: Sí, vau néixer fa 20 anys, felicitats, bon aniversari, ja teniu 20 anys, veniu a fer cerveses.
0: Exacte, i a més, i monsters, i begudes refrescants,
2: i
0: òbviament.
2: I aigüeta. O simplement auriculars neurodivergents i a gaudir de la canya extrema.
0: Auriculars neurodivergents, sí, home, els auriculars, sí.
2: Amb orelletes
0: de Hello Kitty.
2: De youtubers, sí, home, sí que
0: Hello
2: sí.
0: Hello Kitty, tio.
2: Tot és benvingut a...
0: Un senyor
2: en
0: gran.
2: En la vinya del metal.
0: Un senyor gros fumant amb uns cascos d'això,
2: a mi em fa feliç.
0: És Hello Pity, saps?
2: Sí, sí. A mi em fa molt feliç. Clar que sí, vull dir... Fa poquet hi va haver una d'això... Hola, sóc en Hetfield.
0: No! Ets un espontani que apareix per aquí.
2: Hi va venir una...
1: És el Jimmy Jam del programa.
2: Més o menys, vull dir, arribo dient tonteria, jo què sé. Em té la titola, de vegades. Ara, de fet, estic nu, però és igual. Fa poquet hi va haver una d'això, una polèmica amb que no sé quin grup de metall o hardcore o així... es veu que el cantant es va enfadar perquè hi havia un tio vestit de banana i literalment va dir a la resta del públic que la pallissessin i li rebentessin el vestit. I clar, dic, hòstia, no fotis, tio. Nosaltres estem enamorats de la gent que va fer el friki. Vull dir, el greencore és amor i els vestuaris frikis dins el MUF són molt benvinguts.
0: A veure, s'ha de dir que, òbviament, no es toleren actituds de merda de cap tipus dins el festival, però, sisplau, si veniu de plàtan, de panda, que també he vingut alguna vegada algú vestit de panda.
2: El cap de cavall, mític.
0: El cap de cavall, tot és benvingut, en sèrio.
2: Sí.
0: Hi ha un senyor que ve, ja fa molts anys, que ve amb una màscara de mico.
2: Ah, perfecte.
0: I dius, em sembla molt bé...
1: I això fa calor, eh?
2: Joder, si fa calor. Vull dir, però si ho aguanta, bravo per ell. Vull dir, a la resta ens fa feliços. I ell també,
0: sí.
2: Benvingut, clar que sí. El MUF és per venir a gaudir, disfrutar de bona música, trobades amb els col·legues, fer passar la calor a la barra. És una trobada d'amor metàl·lic. Sí,
0: exacte.
2: Sí.
0: Però això, sí. El dia 11, dissabte 11 de juliol, aquí a Molins de Rei, a l'Avinguda del Collserola, sense número.
2: 20 anys, nen.
1: Sí, plens d'afanys.
2: Tu te'n recordes, Mijail, com muntàvem i desmuntàvem més patint que rient? Bueno, i rient també bastant, el MUF 1, i el 2, i el 7.
1: I tant.
0: Jo és que vaig arribar al 7, i aleshores ja...
2: Mare del senyor.
0: Que, per cert, que ja s'anunciarà, hi haurà una exposició dels 20 anys del MUF al Museu de Can Ametller.
2: Amb moltes fotos en què la majoria de nosaltres tenim cabell, i llarg, fins i tot.
0: Ja veus, a mi m'han dit que dius, la gent nova del MUF no t'ha reconegut en aquesta foto. I jo dic,
2: sí.
0: Pots comptar quants anys deu tenir aquesta foto? I em diu, no, és del MUF 7. I dic, sí, doncs té molts anys.
2: Dones i homes del metall, amb menys arrugues i més cabell llarg. Bueno, serà bonic de veure.
0: Sí.
2: Què t'anava a dir? No sé si porteu molta estona
0: parlant. No, havíem començat.
2: Però potser haurien de punxar metall,
0: sí,
2: no?
0: Sí, començava el DJ.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: I aprofitant que estàvem parlant del Move Your Fucking Brain, parlem de novetats, parlem del nou àlbum d'una banda que ens va visitar al Move Your Fucking Brain 2023, si no vaig errat.
2: Okay.
1: La banda Black Metal Fogos.
2: Hombre. Sí.
1: Banda formada,
2: Què treu la novetat?
1: Ja l'han tret.
2: Ah, sí?
1: Ja l'han tret.
2: Ui, però si fa poquet de l'últim seu, no?
1: Bueno, concretament, el primer àlbum va sortir el 2022.
2: Vale, i des de llavors no hi ha res més nou?
1: No.
2: Hòstia, sembla ahir. Ja fa 4 anys.
1: Correcte.
2: Hòstia, com passa el temps. I llavors, tant han trigat a treure algú nou?
1: I el passat 21 de juny, o sigui, res, fa 4 dies, literalment.
2: Bé.
1: Veia llum el seu segon llarga durada, Of Worm and Men.
2: Bé.
1: I res, està fent catació aquests dies i, ostres, si el primer ens va enamorar, el segon segueix aquesta llarga relació de black metal.
2: Ni que sigui simbòlicament, metall fosc ritualístic tret a com es diu, per solstici, i ja pinta bé.
0: Et dic una cosa, sí. Black metal a l'estiu és el millor.
2: Sí, i tant.
0: T'aboca aquesta...
2: He vingut escoltant Immortal per refrescar-me.
0: No, és el que no t'anava a dir, T'aboca aquest aire condicionat que necessites perpètuament.
2: Com a mínim internament, no?
0: Exacte.
2: La glaçó de cor. Bueno, sí.
1: Doncs Mikhail, si us sembla bé, punxem el tema i el comentem.
2: Què es deia?
1: Punxo el tema 2 de l'àlbum i el tema es diu Cycle Fall. I res, sona així de bé.
2: Fogos! Fogos!

0: All right! Sí, senyor. Hòstia, nen, no sé si dir... A veure, deixa'm intentar jugar amb les etiquetes. Black metal, sí, fàcil. Baixes unes quantes, com es diu, caselles de quin és quin. Melòdic, déu-n'hi-do, sí. Bat, hòstia, no sé què més. Per la potència, què seria això? Uf, melòdic black metal...
1: Tan melòdic, sí, té.
0: Home,
1: déu-n'hi-do,
0: però, sí. No és...
2: Jo, molt, però, molt melòdic.
0: Però és del... No és ro, no? No és atmosfèric.
1: Però és del... És canyero.
0: Sí, ho sé, però és que el black metal melòdic no és tranquil, més aviat, al contrari, saps? És bastant nervioset. De fet, la melodia acostuma a ser el nervi que porta... tot plegat. Bueno, per això no sé quina etiqueta els autodefineix, però oi, molt bé, sí senyor, vull dir, tema hipercanyero. Dius que el disc ha sortit el 21.
1: El passat 21 de juny, vull bé. Dir, encara fa olor de sofre, vull dir, que ha sortit del forn.
0: El vull catar. De quants talls es composa l'àlbum, ho saps?
1: Sí, t'ho puc dir ara
0: mateix.
1: Nou.
0: De més o menys de mitja, què? Curteta.
1: 3-4.
0: Bueno,
1: sí, algun de 5, però bueno.
0: Bé. Per què pregunto això? Realment,
1: per res.
0: Per allò que dius, em ve de gust catar-lo, vull saber a què em predisposo, vull pensar si la mitja canyera barra temporal del disc és aquesta i veure com aguanta, saps? Perquè,
1: sí,
0: no sé.
1: Sí. No, és canya. Un disc, en aquest sentit, en quant a que són longitud de cançons, més uniforme, no és com el de la setmana passada de...
2: Numen,
1: que ja començaves amb un tema de 9 minuts i pico, baixaves a 4, després tornaves, vull dir, és una mica així més uniforme.
0: Està bé.
1: Però bé, us el recomano, realment.
0: Me gusta. A veure, jo tinc una disparitat musical espectacular. Tinc una heterogènia que és una flipada. No sé si punxar atmosfèric doom, si punxar versions de videojocs, si punxar metall alternatiu noventero con hijos y colaboraciones. No sé si fer un Canes i Calbes progressiu o canya extrema. No en tinc ni idea.
1: Fem algo raro. Anem a fer que, no sé...
0: Algo raro?
1: Versions de videojocs?
2: Jo anava a dir-te
0: sí?
2: Això, A mi se m'ha aixecat la cella quan has dit versions de videojocs.
0: Vale, doncs mira, resulta que un argentí anomenat Fernando Carvajal va començar a fer vídeos per YouTube i a penjar els singles a Spotify ara fa uns 17 anys, aproximadament, sota el pseudònim de Ferdk, Ferdk. I coses d'aquelles de l'algoritme, 17 anys després apareixo jo a internet i l'algoritme em diu «Esto quizá te mola». I efectivament, i és que aquest home, després de molts discos fent versions de tot tipus de videojocs i alguns d'anime, de fet així va començar, ha tret un disc sencer tribut al Mega Man X, mític joc de la Super Nintendo.
1: Correcte.
0: Una espècie de reboot o una espècie d'univers paral·lel o temporal.
1: Una altra branca. Arc argumental, diguem-ho.
0: Correcte.
1: Del món
0: Mega Man, que va començar amb la Super Nintendo i després s'ha allargat més enllà. És el primer de la saga. En Mijail i a mi aquest joc ens posa la pell de gallina i, bueno, ens fa trempera de moró. I és un CD en què ha agafat tots i cadascun de les cançons del videojoc, passant per tots els stages, fins i tot els moments de posar el password, el game over, tot i ha fet la típica versió ben parida de tot plegat. I com que, en general, això és molt llarg i no saps com tallar-ho, perquè si poses play al principi del disc, aquest Maverick Hunter que li ha dit ell, per no posar-li de nom directament versions de Mega Man X, doncs si poses play al principi, és que et sona tot el videojoc. I clar, es fa molt llarg, però jo per punxar-ho a la ràdio no sé on tallar-ho. Amb el qual que he fet, dic, va, deixa'm agafar mi corazoncito gamer quan era preadolescent i dir, aquesta està bé. Què he fet? He agafat un parell de temes i els he juntat, que és el Stage Select 1, ve a ser la primera pantalla de selecció de pantalla, més el temazo Armored Armadillo. Maverick Hunter, versions de Mega Man X, Ferdk, fotifort.

0: All right! Espero que alguns dels metal freakies que ens escolten s'hagin emocionat tant com nosaltres. I aquí obro... Bueno, obro. Deixo, diguem, entrar una miqueta la llum per l'escletxa de la porta, oberta lo just perquè els ambients de debat es colin una mica i no s'estaré molta estona. Per què? Perquè a mi em flipa aquest rotllo de vegades escoltes un grup nou que acaba d'aparèixer, o fins i tot un gran dinosaure del metall que, cony, ha ressuscitat i ha tret un discazo o alguna cosa així, i dius, hòstia, nen, déu-n'hi-do, bueno, mira, la primera setmana 200.000 likes o reproduccions, el que sigui. Tio, aquest home, amb un vídeo tocant aquest tema, penso que té 1,5 milions de visualitzacions. És una bogeria. Joder. Clar, llavors...
1: Abarca...
0: Dos mons,
1: clar,
0: i això...
1: Clar, tot suma, tot suma.
0: Està bé, però clar, també entro més o menys de puntetes dins del món aquest de... Bueno, si vols aconseguir un públic, últimament sembla que hagis d'abusar de les xarxes socials, exposar-te i de vegades sortir de la zona de confort, o si més no, el teu regne, que és la música, i on hauries d'estar còmode i fent potser el que hauries de fer. Llavors, val la pena trencar aquestes estructures clàssiques per sortir més enllà i fins i tot de vegades cagar-la i fer alguna cosa que diguis, home, està fora de mi... Però mira, me filmo, ei, chicos! Perquè, a veure, jo... Em sap greu, però jo de vegades he vist alguns vídeos de grups underground dient, ei, som els tal i toquem a la sala no sé què. I tenen un like, 15 visualitzacions i dos comentaris negatius enfotent-se'n. I dius, tio, i és un grup que val la pena, saps? Però clar, no estan per haver d'exposar-se a TikTok, per exemple.
1: Jo crec que...
0: No tothom ha de ser streamer, no?
1: Exacte. No tothom pot ser streamer, com no tothom pot tocar technical death metal, saps? Vull dir...
0: Sí, but, si resulta que ets un bon grup i no saps com exposar-te a les noves tendències, que sembla que hagi de ser el que et fa arribar a més públic, merda, què fas? Te mueres en la...
1: És complicat, saps? És complicat, però clar...
0: En l'oblit de Spotify, o què, saps?
1: Però també pot ser que per el teu lore de banda o el que sigui, si fas un vídeo així, pugui arribar a quedar ridícul.
0: Exacte. Saps? És que és això. Per això dic, no tothom. No és que hagi d'estar exposat, sinó que no tothom sap exposar-se d'aquesta manera.
1: O ha de.
0: Bueno, justament, potser una cosa porta a l'altra, saps?
2: Bueno, és que jo crec que, en certa manera, entre cometes, t'obliga a estar a xarxes socials ja directament.
0: Per això et dic.
2: O sigui, tirem, m'invento, tirem 10 anys enrere. Instagram existia, Facebook existia, però tiraves molt més de les teves publicacions a la teva pròpia web.
0: Penjaves un cartell.
2: O penjaves un cartell i aquí tiraves. I que no ara...
0: Sembla que l'algoritme doni de menys les publicacions estàtiques, un cartell, alguna cosa així, al contrari. He llegit que al contrari, que els menys té, tot allò que porti text, i al contrari, i preus, fins i tot, i horaris.
2: No, no.
0: I si fots un vídeo, sembla que hagi de ser l'únic que es vegi. Tampoc és que ho exprimi així a muerte, però bueno.
2: Jo, arrel d'anar provant coses amb un perfil d'Instagram, directament de l'últim segell, així, que anar fent proves, i com menys, o sigui, una imatge senzilla... És més, el cartell que fa tothom a Mia de ChatGPT, que és el mateix model de cartell canviant de colors per tothom, i amb un text ridícul, això arriba molt més que tu vulguis fer la típica foto de després del concert, molt xula, donant els agraïments a tothom, els hashtags que toquin, directament no t'arriba la mateixa... No tens, o sigui, els teus visualitzacions, per dir-ho d'una manera, no són les mateixes. Llavors... Aquí arriba un punt que t'obliga a ser, entre cometres, cutre, sense fer coses elaborades.
0: Aquí el tema està en que crec que tots nosaltres, les tres, si més no, estem en un tall generacional que estem enmig de dos mons, perquè no som aquells que han nascut totalment fora del món digital i si segueixen tocant, tiren més a concert i com vol pensar un fill, fes-me un cartell en ChatGPT o el que sigui i ja està. O les generacions X, Z, digue-ho com vulguis, no, X no sé quina és, bueno, igual. Bueno, és igual, les noves generacions que directament han nascut no només dins del món digital, sinó dins les xarxes socials.
1: Exacte.
0: I la IA, i llavors jo veig aquelles coses de vegades per TikTok, sí, soc usuari comú de TikTok, sobretot de Stalker, que veig la cara d'un músic a la seva habitació que diu, sé que, o sigui, imatge estàtica que diu, sé que no faràs cas, amb un text diu, sé que no faràs cas a aquest vídeo, però si em dones 30 segons de visualització, faràs que el meu cançó es promocioni més i compliràs el meu somni. I pensant, tio, la teva música està molant, m'estic escoltant i me gusta. I has de fer aquesta merda, has de plorar per internet? És un món molt fosc aquest que estem vivint,
2: bueno,
0: eh?
2: Bueno, és que músics? Bàsicament tu, ja ara el propi cercle de les xarxes t'obliga a fer aquestes coses.
0: Per això
2: I
0: dic...
2: és així, i ja està, i, o sigui, però... és que inclús a músics youtubers, diguem, com pot ser l'Estepario, com pot ser el Six Six Samus i com n'hi ha molts més.
0: Correcte.
2: A l'Estepario, en una entrevista que li he fet, dic, jo tiro molt més d'aquest vídeo de 30 segons que veu tothom, sí, que no de que tinc un grup que he fet un disc de puta mare, que soc bateria de sessió per no sé qui.
0: De fet, va deixar Saratoga justament dient que li sortia molt millor de preu fer vídeos per internet que no girar amb ells. I així de cru.
2: I al final dius, bueno, jo és que tinc que viure, tinc que pagar les factures, tinc que fer les coses, i el meu talent és boníssim.
0: I el tio és un músic brutal i espero que s'ho passi bé, com a mínim, ja que li pagui la butxaca, com a mínim que no pateixi, dient, hòstia, m'he de tornar a gravar. No, com a mínim que s'ho passi de puta mare, perquè, a veure, jo, per exemple, preferiria 2 milions de vegades anar a girar pel món que no pas haver-me de gravar 3 vídeos al dia. No sé què vols que et digui, i editar-los i tot.
2: Clar, però diguem que, entre cometes, tu i jo no som l'exponent perquè tenim una vida professional més enllà de l'instrument. Aquest home no, la seva vida professional
0: Per això et dic que i dins d'aquesta vida professional estarà còmode fent això? O s'hi haurà vist forçat? O va començar com molt guai?
2: Jo crec que forma part de la seva vida professional com a músic.
0: Yeah.
2: A fer vídeos. És com, per exemple, un perfil de bateries d'un tio que ensenya a fer coses, que és el Seven Drums, que segurament tothom l'ha vist, i el tio fa vídeos. I el tio fa vídeos ensenyant rudiments, provant material. I dius, clar, però al final dius, no, però és que, per exemple, tinc que fer 4 vídeos d'aquests de 30 segons, dels shorts, del TikTok, de l'Instagram i tot això. I a més han de ser diferents perquè no vols avorrir a tothom amb el mateix vídeo vist en 4 plataformes diferents.
0: També et dic jo que, a més, depèn de... I aquí hauríem de començar a tallar perquè he volgut deixar l'escletxa de la... O sigui, per una escletxa de la porta que entrés la llum de la...
3: S'ha fet ample, l'esquerra.
0: I al final s'ha obert la porta de bata.
2: Sí, ara ja sembla la feia Sant Andrea, saps?
0: Re, no, que també he fet que l'Estepario és un paio bastant jove. Vull dir, que tenen de 30 no molts.
2: Mira, ara que dius de gent no tan jove.
0: Vull dir que, perdona, vull dir que ha nascut ja una miqueta dins aquest món i potser és més còmode.
2: Jo crec que té la nostra edat, però...
0: No, em sembla que és bastant més jove.
2: Sí?
0: Em sembla que m'hi porto, si no, 10 anys, vora. Tindrà 30 no molts, eh? Per això dic que crec que és una altra generació, també, i potser ha nascut dins.
2: Sí.
0: I això ja l'és fàcil. I si no ets d'aquesta generació, si no que ets algú

0: cut dins aquest rotllo, ja se'ls dona... O sigui, els hi és més còmode perquè han
1: sí,
0: nascut
1: no,
0: dins...
1: Sí, és el seu ambient.
0: I diu, ja bueno, pues, em gravo i faig això i ja està. Però, en canvi, qualsevol altra persona de la meva generació, si hem de promocionar un bol o una cosa, el que sigui, ens hem de gravar i dius, espera, tio, fas 2 milions de tomes perquè dius, bueno, què estic fotent,
1: no, saps? Perdona, sí. Això inclús t'ho demanen les sales, en plan, feu això, o els promotors del concert, que a mi m'ho han fet fer i ells dius, tio, és que no em sento còmode, jo, no és el meu, però...
0: Jo he estat en projectes musicals en què ens han tirat enrere les sales fer un bolo perquè diuen, és que no esteu fent presència a internet, i tu, puta madre, tio, que tinc calés, que et pago la sala, et pago el lloguer, i no, és que m'és igual, jo que vull és que portem molta gent perquè vagin...
1: Gasta la barra.
0: Clar, dius, hòstia, tot és molt raro, molt xungo, i des d'aquí un petonet, Eric, perquè sé que tu, Eric Baulenes, és un dels motius pels quals t'ha tocat la fibra al rotllo i has acabat fotent un cop de puny a la taula. Mikhail, m'estaves fent senyes que hem de punxar música.
1: Sí, no.
0: I doncs?
1: Bé, aporto novetats, bé. Tant novetats que fa un dia que ha sortit.
0: Hòstia.
1: Us porto una banda que es diu Metalfetamina.
0: Oh, sí.
1: Vinguts des de Breda, crec que formats el 2016, o sigui, hi ha una banda amb 10 anys de trajectòria.
0: Sí.
1: Formada pel... A veure, que t'ho dic a la primera, el Saúl Rosales i el Pau, crec que era.
0: Ah, no sé, si m'ho preguntes a mi, jo no sé.
1: No, no, estic tirant de molta memòria. Vale. En fi, ells dos, que més, després, si tinc temps, encara punxaré un altre projecte del senyor Saúl, que és Attack Reborn, que fa molt poc van treure un nou single.
0: Attack Reborn, sí. Sí. Ah, mira, tu no sabia que compartien
1: el mateix bateria, sí. Aleshores, què fan a Metalfetamina? Speed Trash Metal.
0: És... A veure, amb aquest nom, vull dir, no es pararia menys, eh? Sí, sí.
1: Però és curteta i al peu, saps? Vull dir, és ràpid, és agressiu, és punyent, és brutal.
0: Bé.
1: Res, un tema nou que es diu Acid, i que dura la friolera d'un minut 40, crec.
0: Ah, perfecte.
1: O sigui, és algo que talla la secció de debat, la talla de cop.
0: Em sembla genial.
2: Minut 15.
1: Minut 15.
0: Metalfetamina.
1: Metalfetamina, Acid.
0: Fot-li fort.

0: Ha quedat clar, no?
1: Espectacular.
0: És brutal. Jo el vaig escoltar ahir i em va flipar, tio.
1: Hòstia, és pura mala llet, ràbia, bilis...
0: Contenció. És un tema...
1: Contingut, tranquil. Dialogant.
0: Sí.
1: Mala llet, cop de puny a la cara, i és d'aquells que si tens un mal dia, més val que no agafis el cotxe mentre escoltes, perquè
0: t'esperes
1: una miqueta.
0: No pot ser.
1: Molt gran és el metalfetamina.
0: Sí, com deia, és el Saúl i l'Arnau.
1: Vale? Perfecte.
0: I Toni, no, era Arnau. Ja et dic, són dues persones la canya que foten.
1: Però dues persones també en directe?
0: Sí.
1: Hòstia, guitarra-bateria.
0: Guitarra-bateria.
1: All right. Bueno, aquests formats diminuts...
2: The White Stripes.
0: Sí, però amb àcid.
1: Bueno, sí.
2: En gent de Poitiers, no?
0: Escolta, és veritat, no els hem punxat aquí a la ràdio.
1: Bueno, és igual.
0: Ja ha passat.
1: I uns que han tingut ja també molta exposició, no els
0: hi
1: fa falta.
0: Anyway,
1: jo què sé, tio, velosos, senzills, però molt mala llet i no fa falta complicacions, els immensos metalfetamina amb el nou tema Àcid. Mikhail, què vols punxar ara?
2: Doncs, novetat.
1: Ah,
2: novetat.
1: Avui anem tot molt nou, eh?
2: Sí, avui molt nou.
0: Lo nuevo.
2: Cop de timó radical, passem d'un tema molt curt i espitós a un tema llarg.
1: Vale. I de profunditat?
2: Sí, profunditat i progressiu.
1: Oi.
2: Ara venim a...
1: Espera, que em poso bé.
2: Chicha.
0: És metal d'estudiar.
2: Parlem del nou single, el nou tastet.
1: Ho has dit així com single?
2: Sí,
1: aixecant les palles.
2: Bueno, és que no...

0: Estava mirant el Metal Archive i no apareix com a single, però bueno, ha sigut single.
1: Ah.
0: Anyway, parlem del nou tema de Gorod.
2: Hòstia,
3: venga.
1: A veure, paciència, sí.
0: Sí, ja s'aviso que és bastant...
2: Metal complicado.
0: És molt complicat i és una volta molt heavy a lo que ja feien.
1: Sí, perquè aquesta gent, és que no els hi recordo un disc igual a l'anterior, ni dins del mateix disc un tema igual a l'anterior, eh? Vull dir...
0: Doncs aquest tema va per aquí, va per aquí.
1: Vale, bueno, bé, perfecte.
0: El tema es diu...
1: Espera, que se m'ha... Ah, els hem perdut.
0: El tema es diu Forgiveness.
1: Com?
0: Forgiveness.
1: A Forgiveness.
0: Sí.
2: Imperdonable,
0: sí.
2: No?
0: I el nou àlbum es dirà Denver Gone i sortirà el 28 d'agost. Uh-huh. O sigui que queda una miqueta encara.
1: Perdó, imperdonable seria Unforgiven. Forgiveness és el contrari, és perdonació.
2: Perdonació.
1: Podríem dir.
2: Que complicat.
0: Then Forgiven Too.
1: Yeah. Sí.
0: Doncs això, què és? Què ens trobem aquí? Ens trobem un tema fosc, un tema... que comença els dos primers minuts i dius, què estic escoltant?
1: Vinyor? Els primers minuts, va.
0: Sí, els primers dos minuts dius, no recordo que esta banda fent això.
1: Va bé.
0: Llavors m'hi ha perdut, i a partir dels dos minuts comença una explosió progressiva de festival, i dius, uau, vull dir, jo crec que... Jo m'atreviria a dir que primer punxem-lo i el comentem perquè té molta teca.
1: No
0: té
1: sé si,
0: molta teca.
1: No sé si emocionar-me o espantar-me.
0: Bueno, són set minuts.
1: Déu-n'hi-do.
3: Fins demà!
1: En Mikhail ha agafat el meu... Com es diu? Mira, avui seré jo...
2: El teu mojo.
1: Sí, avui seré jo, que acabarem Canes i Calbes, ja us ho dic ara, tinc un Canes i Calbes.
2: Heu canviat els papers.
1: I en Mikhail avui agafa el meu rotllo.
0: Les temes de... Sí.
1: Bueno, perfecte. Doncs res, Forgiveness de Gorod. Disparar i fot-li fort.

0: Espectacular. Espectacular, espectacular. Oh, m'ha flipat moltíssim. Hosti, no m'esperava gens que després d'aquesta primera meitat, primer terç del tema, més tranquil, més atmosfèric, més introspectiu, fosc i tal, saltessin directament al rotllo que fan, com es diu... Tia, és que si jo ja els noms, tio. Malaltia que se't cau la pell a catxos.
1: Lepra.
0: Lepros,
1: conyo. Lepros, sí, sí.
0: Els lepros fan 100%. Aquest segon terç és seu. Vull dir, l'únic que el cantant, amb una veu prodigiosa, canta una o dues octaves per dalt i bueno, la bateria, tot i que aquest és molt bo, també és una flipada, però bueno, és 100% el seu rotllo. Algo que mai havien fet, efectivament, els Gorot. Mare de Déu, senyor, que bons músics que són aquesta gent.
1: Molts.
0: Perquè, de debò, durant tota la seva carrera han tocat mil estils diferents, mil maneres de composar diferents, mil estats d'ànim diferents, cosa que justament els Lepros no han fet.
2: Més depressiu...
0: S'han anat enfosquint, han pillat més canya a una cosa molt més atmosfèrica, però sempre més anys a la seva manera de fer. En canvi, aquests, tio, Gorot, són uns musicazos, tio. Jo recordo, quan es van portar el Move, ara fa ja uns quants anys, que eren molt bons músics, però de death metal, com molt tècnic, i ja està. Vull dir, el seu disc era puta passada, però més enllà no hi havia... Bueno, que bons que són, anem a gaudir d'aquesta masterpiece i punto. Però és que ara han fet una de temes... O sigui, com a composició són tan eclèctics, tan... Vull dir, em flipa. Jo recordo, ara fa unes temporades, quan van portar, no sé... quin disc, potser, de l'actual, aquest, un o dos enrere, potser un parell, que jo dubtava entre tres singles perquè els tres eren tan diferents, de debò, en manera de composar, en estil musical, en mood, en tot, que dic, és que no sé, no us puc dir què és la mitjana del disc, perquè les tres singles que han presentat són totalment diferents i, efectivament, segueixen igual o millor. Mare de Déu, senyor!
2: Sí.
0: Tio, Gorot, visca Gorot, eh? Hòstia, és grup de dato, eh?
2: No, vull dir, realment, a veure que ens trobem a partir del 28 d'agost amb la resta de discs, però...
0: Ho he gaudit molt. Et juro que ho he gaudit molt. Escolta, canviem de terç 100%, ens n'anem cap a territori estatal.
2: Vale.
0: Sí. Una gent que, tot i que la seva fundació és Castella-La Manxa, diguem que estan entre Catalunya i Castella-La Manxa, estem parlant d'una gent que fan, segons les etiquetes parlen, atmosfèric doom metal, tot i que podia ser doom rock o simfònic doom, o digue com vulguis, perquè, jo què sé, amb una posta en escena molt digna de la psicodèlia més ben parida dels Pink Floyd. Estic parlant dels immensos Todo Mal, que estan a punt de treure, de fet, a una setmana vista, el seu tercer disc, anomenat...
2: Point of...
0: Això és el tema que punxaré. El disc es dirà Graveyards of Joy, que és també el nom del tercer single que han tret, i és el que tanca el disc, però us vinc a punxar el primer single d'aquest Graveyards of Joy, que es diu Point of Coalescence. Un tema que més o menys segueix i continua, però apreta una miqueta més el so de la seva carrera, que, per cert, audiòfils, poseu-vos cascos i gaudiu, si no en el programa, perquè potser coses d'internet o de la radioemissió no se sent tan bé, aneu allà on podeu trobar-los en bona qualitat i gaudiu, perquè, nen, flipes. Estic parlant, repeteixo, de Les Immensos Todo Mal, amb el temazo Point of Coalescence, del que serà el seu nou disc Graveyards of Joy. Fal-li fort, Mijail, sisplau.

0: All right! Immensos a l'estó de mal amb aquest Point of Coalescence, primer single del nou disc Graveyards of Joy. Una gent que té només dos membres, diguem, originals, diguem, el projecte és seu, que són en Mile i en Wildman, realment noms de Christopher Buck Wildman i Nexus 6, o realment Javier Fernández Milla. Tots dos han compartit grups i algun d'ells estan a Jade, a Jade, en directe, o també a The Jadet, al tanto, perquè diria que és en Wildman, correcte, és el cantant i guitarra de The Jadet, tot i que també tenim com a bateria en Bat, a les altres guitarres l'immens Javier Félez de Moon Tower Studios i 2 milions de grups, i a les veus femenines i teclats la Cecilia Tallo, una formació en directe que de debò aprofiteu, que a més estan girant per festivals europeus i tenen un directe espectacular. I arribar al final del programa, ens despedim, a punt d'acabar temporada ja, a un aniversari dels que em fan gràcia. M'agafo la teva secció, Miquel, de Canis i Calbes, i me'n vaig al 15è aniversari d'un calb amic meu. Estic parlant del disc Deconstruction de Devin Townsend Project, llavors, que atenció, perquè buscant per internet he vist que segons la carrera de Devin Townsend, en tots els projectes en què ell està el jefe, aquest disc, llavors, que és del 2011, era el seu 18è de carrera, nen.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja llavors, comptant amb tots els projectes on està.
1: Prolífic, prolífic.
0: Mare Déu senyor. I tot i que volia punxar temes que em fan més gràcia, com per exemple el mític Mighty Masturbator, crec que no, agafaré el tall més comercial i curt del disc, que quan tu em diguis, Mijail, podíem disparar, no sé si adonar, sí, per omplir. Doncs ens despedim amb aquest immens Jular. Apassiau, gent!
2: Adéu!
0: Benvinguts a l'estiu! Jugar a la nit!

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Bona nit a totes i a tots. Tornem un cop més, ja a ple estiu, amb un programa farcit de música jamaicana. El voltatge s'acomiada de les zones hercianes al Baix Llobregat, aquest que esteu sentint avui, divendres 3 de juliol de 2026, és el nostre penúltim programa. Sí, ho heu sentit bé. L'any 26-27, la nova temporada, ja no existirà aquest programa, que durant 4 anys, 4 llargs anys, doncs, estès, ha difós. La cultura musical jamaicana, el reggae, l'escal rocksteady, el dub i també altres expressions afrodescendents com el soul, el funk, el jazz i el rock and roll. Amb molta il·lusió, la veritat, amb conviccions i amb dificultats, tot i saber que la ràdio ara mateix, entre la gent que escolta música alternativa, entre els joves, i els no tan joves, no acaba de ser el mitjà preferit. En el domini de la comunicació tecnològica, en un moment en què tothom mira una pantalla i amb prou feines sent una cançó sencera. Aquí us parla un que es fa gran ja i que ja ha arribat al final del camí. Ja no tinc més ganes de continuar explicant el mateix, que hi ha persones que sentim els discos sencers, que no tallem les cançons, que ens agraden els grups, les cançons instrumentals, anar a concerts on hi ha 30 persones i que són gratis, o a vegades no tenen permís i es fan al mig del bosc. Sí, som una espècie en extinció. Algunes persones ens diuen boomers, altres que són vells i avorrits. Però nosaltres, que ja hem tingut fills, continuem pensant que la música que sentien ja als anys 60 i que sentíem nosaltres quan érem adolescents i no tan adolescents, és la millor música possible. I per fer una mica d'homenatge a aquesta cultura musical, doncs he portat una de les bandes que més m'ha agradat des que les vaig sentir per primer cop a començament dels 2000, els californians The Agrolites, que sembla mentida, després de 20 anys, més de 20 anys, i encapçalats pels seus dos únics membres originals que queden a la banda, òbviament el Jesse Wagner cantant i el Roger Rivers, teclista, han tret un nou àlbum, Superatomic. Ben fes ment al darrer programa amb les companyes del Maresme Tropical que van venir. Gràcies, Erin, un cop més. I, si us sembla, farem un breu repòs per aquest nou àlbum, tot just sortit el dia 5 de juny i que comença amb Life by the Code. Però abans, avui, doncs he tingut un convidat de sorpresa, una de les persones més importants de la meva vida que m'ha inspirat a venir aquí durant molt de temps, i que és l'Aritz, el meu fill. Hola, Aritz.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Coneixes els Agrolites?
1: No.
0: Doncs ara sentirem una miqueta, vale? Si et sembla.
1: Vale.
0: És la música que sempre escolta el papa, música jamaicana.

0: Live by the Code, Diagrolites, aquest primer tema del seu nou àlbum, doncs energètic, energètic, com no podia ser d'una altra manera, provenen d'aquesta banda que va néixer el 2002 a Los Angeles, Califòrnia, i que són, i que són veritables mereixedors d'un llegat que comença amb Hepcat, amb Toasters, amb New York Skyas Ensemble i tantes bandes que protagonitzaran un revival de música jamaicana als anys 80 i 90 als Estats Units. Continuarem amb aquest Superatomic, aquest àlbum d'Agrolites, però abans, ja que tinc aquí un convidat, que això era absolutament inesperat. Jo no sabia que tindríem convidats avui. Pensava que ja havia fet l'últim programa amb convidats amb el Mr. Freak, és que la Mimi Sila, el Cabra de The Cabrians i l'Erin de la Pandèmic, però és que avui tenim l'Erin. I jo m'agradaria preguntar-li si se'n recorda, o sigui, si ell se'n recorda del programa. És a dir, què coses han passat aquí al voltatge? A veure, Erin, te'n recordes d'alguna? Quin artista ha passat per aquí? Hi ha algun artista que recordis? I que t'agradi personalment?
1: No.
0: No, eh?
1: No sé, un català, però...
0: Tu recordes un català?
1: Sí, un que cantava en català.
0: Un que cantava en català, però no te'n recordes, és veritat?
1: No.
0: Perquè, clar, aquest artista, que potser és el que jo estic pensant, no sé si pensem el mateix, ha vingut fins a dues vegades aquí, al voltatge. I suposo que quan comenci a sonar una cançó, potser ens en recordem. O no? L'Aritz està pensant. Jo crec que quan senti la veu, dintre.

0: Gràcies un cop més, Guillem Simó, també conegut com a Dala, per apostar per aquest programa. Quan sabies perfectament que no ens coneixia ningú, quan sabies perfectament que no seria per tu una plataforma, que no seria un altaveu mediàtic, que no guanyaries seguidors ni tampoc aficionats amb aquest programa, però tu hi vas apostar, perquè suposo que en el fons creus en l'autogestió, creus en l'autonomia i en les coses petites, com tu mateix has dit en alguna de les teves cançons, perquè ningú és il·legal, tothom són persones, tothom. I ara continuarem una miqueta més amb el Superatòmic, l'àlbum d'Agrolights que hem presentat i que ha sortit doncs, aquest estiu, a principis d'aquest estiu, i que tu te'n recordes de la visita de la Dala?
1: Sí.
0: I te'n recordes que ens va convidar a un concert?
1: Sí.
0: I et vas dormir?
1: Sí.
0: Què et recordes d'aquest concert? A veure.
1: Que em vaig dormir.
0: Que ho va dir això?
1: I que... Bueno, que em va agradar molt.
0: I que et va agradar molt, eh? Va ser al Paral·lel 62.
1: Sí.
0: A la sala Paral·lel 62, que vam anar a veure'l i vam estar a dalt, a la tribuna, no sé com es diu això, a l'amfiteatre, i realment és un espectacle. Us convido, si és millor a una sala que un festival, anar a veure, a sentir i a contemplar l'espectacle de Dala, d'aquest projecte musical protagonitzat pel seu frontman, el Guillem Simó. Vols parlar?
1: Sí, bueno, me'n recordo que tenia una taula amb aigua tot el rato.
0: És veritat, una taula amb aigua. Sembla una mica el Tangana, no?, que munta també l'escenari,
1: sí,
0: així com una mica de coses i tot plegat.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs retornant al Superatòmic, a l'àlbum d'Agrolights, la veritat és que és l'àlbum més clàssic de tots els que jo he sentit, almenys agressiu. Jo crec que és un viatge al passat, a les arrels d'aquesta música jamaicana de finals dels 60, de l'early reggae, que tant, o el funky reggae, o el skinhead reggae, que tant ha influenciat a la banda californiana. Continuem amb el tercer tema d'aquest àlbum, que es diu Duke Pond Pond. Tune in.

0: 23 anys només han passat des de la publicació del seu primer àlbum, del seu treball debut, Dirty Reggae. The Agrolites manté la seva essència. És una de les poques bandes que al llarg de tants anys d'activitat intermitent, tot s'ha de dir, d'activitat intermitent, s'han mantingut fidels doncs, a aquests estils que esmentava abans. No massa coneguts entre el públic en general i menys entre qui presumeix de ser aficionat a música jamaicana i no ha passat de Bob Marley, és a dir, no ha tirat més enrere en el temps a partir de Bob Marley and the Wailers, que és, com he comentat fa un moment, doncs el reggae primerenc, l'early reggae, aquell temps de transició entre el que seria el reggae modern, més popero, i el rocksteady, que és en propietat el primer estil sincopat, diferent de l'esca, més lent, i que precedeix el reggae. Ja ho vam comentar amb la primera visita de la Noemí Sila. És imprescindible fer una mica de pedagogia o com a mínim recórrer la història musical jamaicana per tal de destriar el gra de la palla. Tot i que avui dia es recupera força cosa. Vaig a preguntar una cosa a l'Aritz. Aritz, com es titula la cançó aquesta que poses tu que t'agrada i que conté el ritme de bam bam, what the bam bam?
1: Jamaican bam bam.
0: Jamaican bam bam. Anem a veure si la trobem, perquè segur que l'hem sentit més d'un cop.
1: Si vols entro i et dic quina és.
0: No et preocupis, Jamaican bam bam. Perquè m'interessa, ho estem fent ara a mesura que estem Jamaican bam bam. Hagel Soto FR, puede ser?
1: Sí.
0: Doncs
1: creo que sí.
0: És una cançó que està sonant avui dia a la ràdio, de fet, a Flash FM als 40, i que, ja he dit bam bam, no? Conté el ritme de la cançó de Maitals, bam bam, que té dos versions diferents. Això és el que hi arriba a la gent jove avui dia. Anem a veure si sona. Dintre. Ai, que s'està carregant. Sembla que no la tindrem, o que sí.

i aquesta barreja de música electrònica i de rhythm, diu "So Jamaican, So Jamaican". No pot haver-hi res més jamaicà que la cançó Bam Bam.

0: I és que els joves avui dia, obligatòriament, els vells, és a dir, els de la meva generació, els hem de dir a les persones joves com l'Àritz, però també una mica més grans, que aquesta cançó que tant els agrada, doncs té un origen. A l'any 1967, aproximadament, si no abans, un any en el qual Bob Marley, en solitari, no era conegut enlloc del món. I el reggae, més enllà d'Anglaterra, tampoc era conegut, molt menys a Espanya. Un dels objectius de tots els programes de música jamaicana que han existit, amb especial esment de Sound System FM, que durant més de 30 anys ha estat a les zones, a Ràdio Ciutat Vella, a Barcelona, és explicar, tornar a explicar i tornar a explicar que no es diu reggae. Com es diu, Àritz?
1: Reggae.
0: Es diu reggae. Ho sap ell per què? Perquè ho ha sentit a casa. Normal. Igual que sentirà altres coses i tindrà altres opinions, diferents de les que surten a la tele i a les xarxes socials.
1: Bueno, el papa em posa reggae tots els dies, no és normal, o sigui.
0: Exactament. Reggae, no el rigui. Hi havia molta vida abans de Bob Marley. I com hi havia molta vida abans de Bob Marley, hem d'agrair que hi hagin grups que encara toquen i que recuperen aquesta tradició. La tradició de música jamaicana, que a vegades hem dit original. I els Agrolites no hi ha cap mena de dubte que ho fan d'una forma immejorable. Three Eye Atlas. All ships sail on water. Gran homenatge a l'Hyperion and the Upsetters. Some call it rock. Some call it rock.

0: musical jamaicà de l'estiu per excel·lència, amb el permís del Nova Reggae i del Rototom, si us plau. Però aquesta gent ha entrat molt fort els darrers 4 o 5 anys, perquè tenim el Cultura Viva Festival un altre cop a Calella, al Parc del Mau, el 12 de juliol, és a dir, el diumenge de la setmana vinent, amb un cartell que pels amants del reggae roots, del reggae posterior a Bob Marley, que dèiem fins ara, és molt, molt apetitós, amb Israel Vibration and Root Radix de Congos i els Grand Bumbo Fighters featuring Coca P. BDN Reggae Culture amb la seva Sound System amb el senyor Wilson and Rosie. Taquilla 20 euros anticipada, alguns ja la tenim. 17 al Parc del Mau de Calella el 12 de juliol. No us ho perdeu, perquè valdrà molt la pena, sense dubte. Ara seguim. Mira, ara l'Aritz demana la paraula. Anem a veure.
1: No, jo no volia parlar, eh.
0: Ah, no?
1: No.
0: Has dit així, tic, tic, tic?
1: No, només tocava el micro.
0: Ah, d'acord. Cap problema. Continuem sense solució de continuïtat. En Diagro, l'Aritz, i ara... Boots on the Terrace.

Doncs el 12 de juliol a Calella tindrem l'oportunitat... Super! Aquest noi és un artista dibuixant. Tindrem l'oportunitat de mesurar la temperatura de l'escena reggae a Catalunya a l'estiu. Perquè... aquesta serà la tercera vegada consecutiva que assisteixo al Cultura Viva, que porta, és tingut un error, abans de 2019, per tant serien 7 anys ja, de festival, un canvi fonamental. Per primer cop, almenys en aquests 3 anys que jo

he assistit consecutius, el festival és de pagament. Així que és veritat que es dividia anteriorment en dos dies, un amb un cartell més atractiu i un altre de pagament i un altre gratuït, on també hi havia doncs, bueno, artistes de renom, com el mateix Winston Francis i d'altres, no? Winston Francis, i ara perquè el meu cap no em dona més, però bueno, deixem-ho aquí. En qualsevol cas, l'any passat es van veure absolutament desbordats i desbordades per la quantitat de gent que va assistir a aquest festival gratuït i no hi havia manera d'obtenir una beguda. Ja es va comentar i s'ha comentat en aquest espai sobradament, no? Jo crec que la decisió que han pres és sintetitzar els dos dies en un i demanar entrada, no? En aquest cas l'entrada pel cartell, l'entrada anticipada són 17 euros, no és un drama, perquè entenem que encara hi ha finançament municipal pel mig, però bueno, Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, amb ganes de veure aquest festival, de sentir música i de, sobretot, de copsar l'ambient. Seguim amb el repàs d'aquest àlbum superatòmic, que és el fil conductor del programa d'avui, amb un en aquest cas, Backlog Tight, Diagrolites.

0: Light. Diablo Lights, no em digueu, no em digueu que no us ve de gust ballar un divendres a la nit amb la fresqueta, perquè ara que deuen ser aproximadament les 10, 3 quarts d'11 de la nit del divendres 3 de juliol, esteu amb una cervesa fresqueta o una aigua fresqueta o un gin tònic fresquet o un suc fresquet o un kombucha o un te o una infusió qualsevol. El reggae és estiu perquè és Jamaica. A Jamaica, com a Cuba, sempre és estiu, clar, al Carib. Doncs avanço amb aquest repàs intens, exhaustiu, si puc, exhaustivíssim, de l'àlbum superatòmic de The Agrolites. Qui us parla és Jack Arriaza, el responsable d'aquest programa durant 4 anys, d'aquesta bogeria del voltatge, que no és un programa en realitat, sinó és un sentit, en el qual he improvisat la majoria de vegades. I només m'ho preparava quan... Bueno, de fet, no m'ho he preparat mai. Només ho preparava el Xavi Guillamón quan venia a fer la seva secció la temporada passada sobre Studio One. Gràcies, Xavi, un altre cop per la teva sabidura i per compartir-la amb els oients del Voltatge i les oients a Ràdio Molins de Rei. El Voltatge s'acaba. Jo tinc moltes coses a fer més enllà de la ràdio. Una de les que m'il·lusiona més és continuar fent de pare d'aquest noi que tinc aquí, l'Aritz, però també de la seva germaneta, que al setembre, si no passa res, estarà amb nosaltres en aquest molt convuls, molt difícil, molt injust, però que alguns encara avancem. Que val la pena per lluitar-lo, així que em dedicaré a altres coses, a continuar difonent la música jamaicana, però d'una altra manera, no fent un programa, tampoc fent cròniques de concerts, potser anant a algun concert de tant en tant, però sempre explicant a les noves generacions que aquesta és una música alegre, una música de lluita i una música per ballar. Per això ho continuarem fent una vegada més amb aquest superatòmic i la cançó que dona nom a l'àlbum The Agrolites.
1: Warning! Atomic frequency engaged!
0: No a les nuclears.

Quan feia de DJ fa molts anys, de selector de música jamaicana, festes, saraus, etc., no em portava gens bé que algú s'apropés, que havia begut més d'una copa, més de dos, més de tres, a donar-me cançons que no tenien res a veure amb el que estava punxant. Res, en absolut. I era com pensaves, aquest home, aquesta persona ha sentit una miqueta el que s'estava punxant? Em demanaven, jo què sé, ara imagino Shakira. Doncs no, no posaré res de Shakira. Perquè no és una, no és una artista que jo senti a casa meva, tot i que no em desagrada. I això per què ho dic? Perquè això no és un programa de música jamaicana, aparentment ho és. Però no és únicament un programa jamaicana, perquè jo no he sentit únicament música jamaicana. De fet, a finals dels 90, quan m'estava introduint a la música jamaicana, mitjans finals del 90, també sentia molt de hip-hop, de rap, en castellà. No oblidem que el hip-hop, als Estats Units, va sorgir als barris afrodescendents de Nova York i de les grans ciutats, molt influenciats pel dub. Pel dub. És a dir, per la música electrònica derivada del reggae, el rap. Veu directament de la cultura musical jamaicana. I Lee Perry, el pioner, inventor del dub, la primera persona que va posar un so no musical a una cançó, als crits d'un nen, a People Funny By, doncs el rap és una música que m'ha agradat molt. I com bon aficionat a la música i pare, no he pogut evitar traspassar els meus gustos musicals, alguns gustos musicals, al meu fill. I ara mateix m'acaba de demanar una. No sé si el coneixereu. Segurament això ja no es pot punjar a la ràdio. CPV. El Club de los Poetas Violentos. Bla, bla, bla. Dintre.

Doncs dedico aquesta cançó i l'altra que vindrà, perquè hi han hagut dos peticions de hip-hop que seran ja les últimes, perquè està acabant el programa, eh? No acabaré amb hip-hop, però quasi. A l'Àngel Moya, el molinenc Àngel Moya, aficionat a l'atletisme, però també a la música i al hip-hop. Recordo que vas portar la tècnica a un grup de hip-hop gironí a tocar l'Escondite, al centre social Escondite. Un centre social ocupat que ja no existeix, malauradament, degut a l'especulació immobiliària regnant en aquest poble. Permesa, consentida sistemàticament per la seva administració i, per tant, pel govern municipal. Prou especulació. Alliberem els espais. Deixem que la gent visqui sense haver d'apoticar-se 40 anys amb preus desorbitants. Gràcies, Àngel, per haver portat aquest grup i per mantenir també encesa una mica la flama de la música alternativa. I aquesta petició també va per vosaltres dos. Àngel, Àritz, us la dedico.

0: Estem arribant al final, del programa i l'acabarem amb una cançó més d'Agrolights i ja està, ens acomiadem. Si vols dir adeu, Aritz, és el final del programa, queden dos minuts o més.
1: Adeu.
0: Que vagi molt bé, gràcies per la teva participació, fill meu, per participar en el final d'aquest gran programa. Així que, res, que vagi molt bé i el dia 17 tornem finalment per acabar amb l'últim programa de la història del voltatge. Mai hi haurà un programa com aquest.